0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Carles.
1: Escoltes, Icar.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

fa, però no són fades. En Quick Kim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

ICAT Weekend.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te'n càrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

del llit i al fons del mar. Anem a mirar. Les coves d'un corall tallen el meu plor, ple de res. A sobre el llit vivim els dos, en un mantra singular, que ens uneix les boques i ens desfà les ombres.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Parlem de cuina.
3: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
2: Cada setmana ens aproparan propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera, i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: Ja tenim a punt aquesta nova edició, en la que gaudirem de sardanes ben animoses i de diferents estils musicals. Entre d'elles, una més considerada de concert, una obligada que creiem que us semblarà magnífica i una altra amb la que commemorarem una efemèride. Tindrem la secció d'agenda, podrem sentir la veu d'algunes compositores i compositors, complirem amb dedicatòries i, com sempre, tindrem el toc sardanístic femení. Així que prepareu-vos per passar una hora ben profitosa.

0: Aquesta sardana amb la que començàvem l'edició d'aquesta setmana, el seu compositor la va fer per al seu propi casament. Es va estrenar a Palamós el 1909 i l'escoltàvem interpretada per la Cobla Montgrins, de la qual el seu autor va ser-ne director des del 1909 al 1927. Parlem del mestre Vicenç Bou i Geli i de la sardana Cants de Maig.
1: L'any 2000, l'enyorat mestre manresà, en Joan Lázaro i Costa, va estrenar una sardana amb un títol que fa referència a la colla sardanista de Torroella de Montgrí. La cobla badalonina Marinada ens ofereix continuïtat del Montgrí.

0: continuïtat del Montgrí, sardant amb l'estil inconfusible d'en Joan Lázaro i Costa amb la Copla Marinada.
1: I seguim. Tots tenim imatges del passat, memòria de fets que hem viscut al llarg de la vida, bons i no tan bons. Doncs hem escollit per ara una sardana que porta un títol que resumiria el que volem dir. És Records passats. El seu autor va néixer a Figueres l'any 1875 i va morir a Saragossa el 1952. Va ser un compositor, director i músic que molts experts l'han situat a l'alçada del mestre Pep Ventura per l'extraordinària qualitat de la seva producció musical.
0: Va guanyar als 25 anys unes oposicions de músic major de l'exèrcit, cosa que va fer que estigués lluny de l'Empordà per la seva vida nòmada i que, a part de compondre per altres estils musicals, tingués la necessitat d'escriure especialment per a cobla, i dir que moltes de les seves obres van ser premiades. I de qui parlem? De l'Antoni Juncà i Soler. Gaudim amb la Cobla de Cambra de Catalunya de Records passats.

0: Records passats del mestre força oblidat Antoni Juncà i Soler. L'enregistrament és de la Cobla de Cambra de Catalunya.
1: La compositora Maria Teresa Monclús i Marquès és l'autora de la sardana El barri del Ninot, que es va estrenar a Ripoll l'any 2002. Escoltem-la enregistrada per la Bellpuig Cobla.
2: Soc Maria Teresa Monclús Marquès, compositora de sardanes, i faig una salutació a tots els de l'Espai Sardana de Ràdio Mollet.

0: La Bellpuigcobla està l'encarregada d'oferir-nos la composició de la Maria Teresa Monclús i Marquès al barri del Ninot.
1: I aquesta primera part l'acabem amb una dedicatòria per a la Rosita Malla, cosina de la Maria Company, que és qui ens ha trucat per fer la petició, per a les seves amigues, per a nosaltres, per a la gent de la ràdio i especialment per a la Soledat Avellaneda, perquè la Maria demana una sardana que porta el nom del marit d'aquesta amiga seva i que és Adeu Genís. Escoltem aquesta composició de l'any 1950 d'en Ramon Vilà i Ferrer i obligada de tenora amb la Copla Mediterrània. Tot seguit farem una pausa i després més espai sardana.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dissabte 15 d'agost. Avui continua la capta de sang que organitza l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, el Banc de Sang i Teixits, amb la col·laboració de les colles Morada i Torrada. Serà de 10 del matí a 8 del vespre, és una de les proves puntuables en competició d'ambdues colles i té lloc al Mercat Vell. També aquest matí de dissabte, a 11:15, tindran lloc dues activitats. D'una banda, el Club d'Escacs Mollet celebra a la Rambla Balmes les simultànies d'escacs, mentre que el Ball de Diables de Mollet farà la seva cercavila diabòlica amb inici des de plaça Catalunya. Al Parc de les Pruneres, a les 11 del matí, tindrà lloc l'Aquàtic Fest, tobogans inflables i festa de l'escuma que organitza la colla de Torrats. Mitja hora més tard, a 12:45, el Museu Abelló farà una activitat familiar, un museu de festa. És una activitat que s'adreça a infants de 2 a 5 anys. És gratuït, però l'aforament és limitat. Ja a la tarda, a partir de les 6, recordeu que s'iniciarà l'emissió en directe de Ràdio Mollet des de plaça Catalunya, però a la mateixa hora, novament al Museu Abelló, oferirà un taller d'origami infantil per fer els animals de la col·lecció del Museu Abelló. Anirà a càrrec de la barretina de paper. A les 7 de la tarda, cercavila d'inici de la Festa Major amb el seguici popular. Sortirà des de la plaça Pau Casals per arribar a la plaça Prat de la Riba amb la cerimònia d'inici de Festa Major i el pregó a càrrec d'en Pep Plaza. Després del pregó hi haurà la barrilada que ofereix la colla de Torrats i, paral·lelament, a 9:15 del vespre i també a 11:15 de la nit hi haurà un concert a la terrassa del museu a càrrec de Marina i Sumelao. Dic que el mateix museu, a les 9 del vespre, ofereix una visita guiada amb el títol «Quines curiositats amaga la casa del pintor?». A 10:15 del vespre es faran els versots de Festa Major, serà la plaça Prat de la Riba i anirà a càrrec de les colles. A les 10 en punt, en cessa del campanar des de la plaça Prat de la Riba. Dit també que a continuació, a partir de 10:15, tindrà lloc el correfoc de Festa Major que oferirà el Ball de Diables de Mollet amb inici des de la plaça Pau Casals. A continuació, Ball del Moll Fer a la plaça Prat de la Riba amb la colla dels Torrats. A continuació, en aquest ambient festiu, es presentarà la nova joguina Morada, seguida de la processó de la Santa Teca fins al parc de Can Molà. En allà, concretament, hi haurà a partir de 12:45 de la matinada el Tapeo Sound System i Hey Pachucos. Paral·lelament a l'embalat, a les 12 en punt, hi haurà un concert amb Los Mustangs.
0: Festa Major 2026.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori...
3: Us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
2: Si ens voleu fer alguna petició o comentar-nos alguna cosa, ens podeu trucar al número del contestador, el 93 570 68 66, durant l'emissió del programa de divendres i dissabte, o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com.
3: I si acabàvem la primera part amb una petició, comencem la segona amb una altra. La sardana escollida pel nostre amic Esteve Sureda i Freixes, de Vilablareig. És del mestre de Perpinyà, en Max Avari Macú, estrenada l'any 1960. Porta per nom Plaça de la Cellera.

0: Esteve, tal com volies, plaça de la Cellera, del mestre Max Avari Macú. Salut i sardanes, ja ens retrobem.
1: Fem ara l'efemèride que us comentàvem. Un dels molts músics nascuts a Mollet del Vallès és qui va ser compositor, intèrpret de piano, organista de les esglésies de Mollet i Sant Fost de Campsentelles, director d'orquestra i corals, l'Ernest Berenguer i Pou. Va néixer l'any 1897 i aquest dilluns passat, 11 de maig, va fer anys que va morir, concretament l'any 1992. Escoltarem la seva sardana del 1983, Amorosa, que està inclosa en el CD Mollet, Ciutat Pubilla de la Sardana. Recordem que va ser-ho l'any 1992, que van registrar la Cobla Montgrins i que gaudirem a continuació.

0: Era Amorosa, del mestre mulletà Ernest Berenguer i Pou, amb la Cobla Montgrins.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Dissabte 16 de maig. El 46è Aplec de Mollerussa, al Parc Municipal a les 10, amb la Bell Puigcoble i la Salvatana. Ballada a Barcelona a la plaça del Nen de la Rutlla, a les 12, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. El 20è Aplec de Primavera a Porqueres, als Jardins de l'Ajuntament, a les 5, amb la Principal de Porqueres. Doble ballada a Manresa, a la plaça de Sant Domènec, a 6:15, amb les cobles Berga Jove i la Principal de la Bisbal. El 7è Aplec Conjunt de Cabrera i Vilassar de Mar, a la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, a 6:00, amb les cobles Blanes i la Principal del Llobregat. Ballada a la plaça Major de Vic a 6:00, amb la Cobla Montgrins. Ballada Molins de Rei a la plaça de l'Església, a 6:45, amb la Cobla Genisenca. Ballada Mataró a la plaça de Santa Anna, a 7:45, amb la Cobla Sabadell. Diumenge 17 de maig. Ballada Palau Solità i Plegamans, a la plaça de Cal Estruc, a 11:00, amb la Nova Vallès. El 42è Aplec de Sitges, al Jardí de l'Hort de Can Fals, a 11:00 i 4:45, amb les cobles Maricel, Juvenívola de Sabadell i Marinada. Ballada Massanet de la Selva, a la plaça de l'Església, a 11:00 amb la Vila de la Jonquera. Ballada Mataró al Parc de Cerdanyola, a 11:00 amb la Cobla Xaloc. Ballada Cornellà de Llobregat, a la plaça de Lluís Companys, a 11:45 amb la Vila d'Olesa. Ballada a Ripollet, a la Rambla de Sant Jordi, a 11:45 amb la Principal de Terrassa. Audició a Barcelona, a la plaça d'Eivissa, a 11:45 amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Ballada a Sant Joan d'Espí, a la plaça de l'Ermita, a 11:45 amb la Cobla Rambles. El 10è Aplec de Riudoms, a la plaça de l'Ermita de Sant Antoni, a 11:45 i a 5:00, amb les cobles Mediterrània i Reu Jove. El 56è Aplec de Primavera a Torelló, als Jardins de Can Parrella, a 4:00, amb les cobles Milenària, Bell Puigcoble i la Principal del Llobregat. Ballada a Badalona a la plaça de la Vila, a 6:45, amb la Lluïsos Cobla. Ballada a Sant Cugat del Vallès a la plaça d'Octavià, a 6:45, amb la Cobla Mediterrània.
0: Penúltima sardana del programa d'avui divendres 15 de maig de 2026. És obligada de Fiscorn i l'autor, el mestre Josep Cassú i Serra, li va dedicar al seu company i amic, en Josep Riumalló i Salagran, amb motiu de les seves 25 temporades a la Principal de la Bisbal. Cobla que escoltarem juntament amb en Riumalló com a fiscor solista, tocant la sardana de la que us parlem i que és de l'any 2000, l'Avi Pep.

0: Meravellosa sardana, la que ens acaba d'oferir la principal de la Bisbal amb en Josep Riumalló i Salagran, fiscor solista, i a qui l'autor, el mestre Josep Casuís Serra, li va dedicar. El nom d'aquesta composició, l'avi Pep.
1: I posem punt i final a l'edició d'avui del vostre, el nostre espai sardana, amb una composició més actual de les que hem escoltat fins ara, però sobretot fent un desig. Ara us direm quin. Gaudirem d'una sardana del 2013, premiada pel Premi Ceret Banyoles, segon i popular. Del compositor i tenora de la copla que ara escoltarem, la Copla Mediterrània, en Lluís Alcalà i Baqués.
2: Hola, sóc Lluís Alcalà i us envio una forta abraçada als amics i amigues que esteu escoltant el programa Espai Sardana de Ràdio Mollet. Una forta abraçada i visca la sardana!
1: I és que desitgem que tingueu una setmana plena de moments màgics, tal com es diu la sardana que ara escoltarem.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
2: Bon dia. Benvinguts al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui us portem un programa especial. Llegirem poemes que tots estan dedicats a la natura. Muntanyes, camins, prades, alguna de ciutat també, però només de terra endins. No hi ha inclòs poesies que parlin del mar, perquè com que n'hi ha moltes, he pensat que potser més endavant farem un especial dedicat a poesies sobre el mar. El primer poema que us llegiré és de Carme Cabús. I el títol és Triar els camins. Torna el recorregut del tren que se m'emporta, d'un univers caduc a un on corre la joia. Entremig hi ha el trajecte entre valls i muntanyes, el cel ple d'esplendor, el sol que ens acompanya. És tot sencer un viatge amb natura que envolta, plena d'immensitat, tot el primer quart d'hora. En entrar a Barcelona, les vies es soterren. Passem el darrer tram anant a les palpentes. Després, l'epifania, les escales mecàniques que ens eleven al cor del gran goig de les Rambles. Allà el món és obert per triar-hi els camins. Fins pots arribar al mar, immens, inacabable, fluent, tan encisats que el somnis encomana.

I ara seguirem amb un poema del nostre entranyable Miquel, Martí i Pol. La veu se'ns torna tota fulles verdes ara a l'estiu, i al capdavall les coses són més senzilles que no sembla. Mira, tant d'horitzó no ens nega ni ens espanta. Si ara fóssim ben sols, caminaríem agafats de la mà fins que la tarda s'aquietés damunt les oliveres, damunt els camps llunyans i el cementiri. Tu i jo sols a la tarda, sense nosa de gent ni de records, com si nasquéssim a una nova, profunda coneixença.

Hi ha un de l'insigne Joan Maragall que porta per títol Les muntanyes. A l'hora que el sol s'apon, bevent els raigs de la font, he assaborit els secrets de la terra misteriosa. Part de dins de la canal he vist l'aigua virginal venir del fosc naixement a regalar-me la boca. I m'entrava pit endins, i amb els seus clars regalims penetrava a mi, ensems, una saviesa dolça. Quan m'he adreçat i he mirat, la muntanya, el bosc i el prat m'assemblaven altrament. Tot semblava una altra cosa. Al damunt del vell morí començava a resplendir pels celatges carminencs el blanc quart de lluna nova. Tot semblava un món en flor, i l'ànima n'era jo. Jo l'ànima flairosa de la prada, que es delita en florir i ser dallada. Jo l'ànima pacífica del ramat, escallejant pel bac mig amagat. Jo l'ànima del bosc, que fa remor com el mar, que és tan lluny a l'horitzó. I l'ànima del saula, jo era encara, que dona a tota font son ombra clara. Jo de la timba, l'ànima profunda, on la boira s'aixeca i es deixonda. I l'ànima inquieta del torrent, que crida en la cascada resplendent. Jo era l'ànima blava de l'estany, que aguaita el viatger amb ull estrany. Jo l'ànima del vent, que tot ho mou, i la humil de la flor quan se desclou. Jo era l'altitud de la carena. Els núvols m'estimaven llargament, i el llarg amor de l'ennuvolament congriaves, mon ànima serena. Sentia la delícia de les fonts, naixer en mon sí, regal de les congestes, i en l'ample quietud dels horitzons, i sentia el repòs de les tempestes. I quan el cel s'obria al meu entorn i reia el sol amb ma verdosa plana, la gent, al lluny, restaven tot el jorn contemplant ma bellesa sobirana. Però jo, tota plena de l'anhel agitador del mar i les muntanyes, fortament m'adreçava per dur al cel tot lo de mos costats i mes entranyes. A l'hora que el sol s'apon, bevent els raigs de la font, he assaborit els secrets de la terra misteriosa.

I ara, després de veure el paisatge com qui diu des de dintre per boca de, del senyor Maragall, tornarem a Carme Cabús amb un poema que porta per títol Tarda lluminosa. Tot colors de fantasia en la tarda lluminosa, un cel blau com òpal fi, el sol que el cos ens s'amoixa, translúcid tot l'horitzó, per on el sol se'n va la posta, el teixit lluent dels pins com brodat en seda d'ona. Al firmament, la lluna alta, atraient, captivadora, des de dalt la terra es guarda mentre que el tren ens bressola. Anem de camí a ciutat, tan humana Barcelona. Els seus espais encantats, el nostre cor atresora.

i una de Joan Salvat Papaseit. Paisatge. Ara, a les nits del Pirineu, sembla nevar de tanta lluna. És cert que als pics hi ha encara neu, i és cert també que ho fa la pruna, tota florida, que ara es veu. Sembla quieta i va bronzent tot empolvada de fortuna. Mires a l'aigua d'un torrent i es veu ben blanca, però és ben bruna. Que els roquissers senten turment, diu la granota el seu cant ronc, canta la molsa i a la runa, i sembla un home cada tronc, fidels soldats que té la lluna, soldats que amaga un núvol bronc. Cada filera és un camí, llances esteses una a una. Si el núvol bronc passa per aquí, cada filera pren tot d'una l'aire d'emprendre un nou destí.

El següent és de Marià Villan Gómez. Començament de tardor. Estovada de pluja, la terra es deixondia del mort estiu ardent. Lliures, àgils, els cants ascendien amb joia, a la tarda els ocells. A l'horitzó, ferits de llum, vagaven núvols per l'aire transparent. Somiaven campanes dins la volta de vidre, amb l'hivern ja proper. Les fulles tremolaven a la fina carícia de la gran mà del vent. El vent, que esdevindria guillotina aviat d'un aspre i prima serp.

I en farem una altra de Joan Maragall, una que no per molt coneguda l'hem d'oblidar. La ginesta, altra vegada, la ginesta amb tanta olor, és la meva enamorada que ve al temps de la calor. Per a fer-li una abraçada, he pujat dalt del serrat. De la primera besada m'ha deixat tot perfumat. Feia un vent que enarborava, feia un sol molt resplendent. La ginesta es regirava furiosa al sol rient. Jo la prenc per la cintura, l'estisora va en renou, desflorant tanta hermosura fins que el cor me n'ha dit prou. Amb un vímet que creixia innocent a vora seu, he lligat la dolça i mia ben estreta en un pom breu. Quan l'he tinguda lligada, m'he girat de cara al mar. M'he girat al mar de cara, que brillava com cristall. He aixecat el pom en l'aire i he arrencat a córrer avall.

Bé, ara escoltarem el començament d'una cançó de Sau. El títol és Això es pot salvar. L'he triada perquè la lletra era molt adient amb el nostre tema d'avui. Després que sentiu com sona, us faré 5 cèntims de la lletra per si no s'entén prou. Això es pot salvar, de Sau.

Bé, doncs, la cançó continua dient: si algú em pogués explicar per què els rius estan contaminats, per què el mar és un abocador, quantes espècies ja s'han carregat. Obro els ulls, miro al meu voltant i veig com tot això s'acaba. Si algú em volgués explicar per què, ningú ho vol intentar, que això es pot salvar, això es pot salvar. Després, al final, repeteix aquesta frase diverses vegades. I bé, és molt optimista la cançó, jo no sé si estic gaire d'acord amb ells. Seguim. Una poesia de Jordi Pàmies Grau. Taques d'alzinar en la tarda clara, el rostoll groguenc, pins d'un verd intacte. Quan canten els grills a la fondalada, l'aire d'estiu s'adorm sobre els marges. La pols del camí sembla boliana, darrere el tractor de gruixuda passa. Quan s'omplen les sitges de gra i d'esperança, les roselles porten la vesta morada. A contraclaror, la vila llunyana. Entrada de fosc, un so de campanes.

I ara tenim un poema traduït de l'alemany. El poema és de Johann Wolfgang von Goethe i porta per títol El llac. Fresc nodriment i nova sang, xuclo del món obert, que propicia i bona és la natura que em du dins del seu pit. L'onada bressa el nostre bot, amunt, al compàs del rem. Cims contra el cel ennuvolat em surten a l'encontre. Ull, ull, geu, per què t'abaixes? Torneu, somnis daurats. Ves-te'n, somni, malgrat el teu or, que també aquí hi ha vida i amor. Damunt l'onada centellegen en suspens mil estrelles. Flonjos núvols es veuen al voltant de la distància que s'alça. Vent matinal envolta d'ales l'ombrívola badia i a les aigües del mar s'emmiralla el fruit que madura.

un poema de Guerau de Liost que va dedicat al Montseny total. No pas com les muntanyes, braser de la calitja, o de geleres fosa que interdiria el pas. Trafiques amb paures que l'inexpert desitja, sinó que ens apaivagues amb la claror que fas. Com un illot alpestre, fistonejat d'escumes, de la florida, et voltes que de mitjon et ve. Els globs de matinada, pentines i perfumes. Així la terra nostra és orejat verger. Si cada impuls atàvic te'ls apremava massa, amb una ermita el domtes que lliga amb ta carcassa. Si de la banda gerda t'hauré fruit com cal, no pas de ton perímetre clouré l'itinerari, perquè d'aquest diàleg, viladrauenc rosari, cada paraula estricta pren un ressò total. Aquesta paraula que ens ha sortit fa un moment, domtes, és una manera més arcaica de dir domes, o sigui, és del verb, sinònim del verb domar. Un poema de Isabel Valverde Hernández. És viu aquest fred, tan viu com jo mateixa. Semblava que l'hivern aquest any no trauria les urpes. Ha arribat la boira, amagant tots els paisatges del poble, esborronant la claror de criatures i objectes. Camino entre els núvols que han baixat a la terra, emmurallant la ciutat amb un vel vaporós.

una lletra d'una cançó popular polonesa. És una cançó que jo la vaig conèixer com a cançó d'anar d'excursió i és molt, té ritme de marxa. Sobre els cims imponents, res no es sent sinó el vent. Res no es veu sinó el cel. Res no torba el cor fidel. Amb l'esperit amatent, ens anem a cercar el vent. La ruta és dura fins la carena, però el coratge amunt ens mena. Dins l'huracà, nostres cantades ens lliuraran de tot turment. Dins l'huracà, nostres cantades s'omplen de joia i de vent. Sobre els cims imponents, res no es sent, sinó el vent. Res no es veu, sinó el cel. Res no torba el cor fidel. Amb l'esperit amatent, ens anem a cercar el vent. El pic s'aixeca, lluny de la terra, i ens acostem vers la claror. Neu, aire i sol, cimes amades, dins l'esplendor de l'huracà. Vostre record, cimes amades, dins nostre cor sempre viurà.

un poema meu, de la meva collita, que vaig escriure explicant el que veia des de la finestra d'un tren que anava de Vic a Mollet. Quin bé de Déu de boscos s'enfila pels turons, agrestes, rocallosos. Pollancres mansois resten mirant-los des del fons. Matolls, canyes, ribera d'algun prim rierol. Casetes que s'arrelen al marge on toca el sol. Bosquets de pins i alzines enllà d'aquests turons.

Bé, doncs, fins aquí ha arribat el nostre programa d'avui dedicat a poemes que parlen de la natura i de ciutats. Us desitgem que passeu molt bona setmana.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
3: Convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
4: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Mia Esteve, del Penedès, ens llegirà un text de Guimerà titulat Carta a Josefa Adalbert.
1: Carta d'Àngel Guimerà a Josefa Adalbert i filles. Barcelona, 26 de setembre de 1914. Totes les notícies que corren són de la guerra i corren més mentides que veritats. Aquí tothom és partidari de França, trobant-se algun per rares que ho és d'Alemanya com en Francisquet Permanyer. Sembla mentida. Jo aquí m'esbravo, demaneu, quan fent alguns versos curts contra l'Alemanya i el seu criminal emperador, que no vindrà un mal vent que se l'emporti a l'infern, em penso dedicar-li una col·lecció de poesietes. I per ara us envio aquesta, que de segur que en via trobarà bona. Mal m'està el dir-ho. El monstre geu sobre son llit de guerra. Clou els punys sobre el pit i mira enllà. Tronen canons fent trontollar la terra. Si no tronen canons, no es dormirà. Dorm amb els ulls oberts i a Déu li crida. Partim al món. Tu i jo som els més forts. Per mi la humanitat que resta en vida. Tu queda't les ànimes dels morts. Papeta, no t'esgarrifis. Nenes, petons.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Parlem de cuina amb Laia Oller.

0: Benvinguts i benvingudes a l'espai de Parlem de Cuina. Avui compartit amb la Laia Oller, llicenciada en Biologia, tècnica superior en dietètica i també darrere d'aquest perfil d'Instagram, Laia Oller, guionet baix, Alimento i Equilibrio, també pàgina web, laiaoller.com, la podem trobar i us acompanyarà doncs, això en aquest canvi d'alimentació sana, saludable, equilibrada i, a més, per gaudir-ne. Com ens diu sempre. Benvinguda, Laia.
1: Hola, bon dia.
0: També salutacions, com no, d'en Sergio Guardeño, als controls tècnics i de so, i de la persona que us parla, Emma Balea. Laia, avui anem a parlar de... És una fruita que jo crec que gairebé a tothom li agrada, però poques vegades es parla. No sé si és com allò... No sé, que la tenim en ment, però les qualitats allò no només gustatives, sinó de qualitat allò pel nostre cos, es parla ben poc, que és la mandarina. Anem a parlar de mandarina ja fa un mes aproximadament que veiem en el mercat, no? Mandarines i de tant en tant... Ai, menjo una, no? Com surt, sí, és veritat, que hi ha algunes que dius, ai, si no tenen gairebé suc. De fet, en deies, parlarem de la mandarina i també dels cítrics en general. Estem a l'època de l'any que necessitem vitamina C.
1: Això.
0: I la mandarina porta molta vitamina C, perquè sempre parlem allò, la taronja, no?
1: Per això he escollit la mandarina, perquè si parlem de vitamina C... el que popularment ens ve a la ment és el suc de taronja. Al matí, un suc de taronja per aquesta vitamina C. I doncs per sortir, que la taronja perfecta i boníssima, per sortir d'aquest protagonisme, he volgut escollir la mandarina.
0: I la Laia diu la taronja boníssima i perfecta, però millor com a fruita que no pas com a suc.
1: Sempre.
0: Això ho hem après amb el temps.
1: Que no vol dir que de tant en quant puguem gaudir d'un suc de taronja o de mandarina que fem a casa i o que sigui de qualitat, si el comprem. Però de manera general hem de treure'ns del cap que la font principal de vitamina C que hem de tindre l'hem d'obtenir d'un suc, que el que estem ingerint és més sucre del compte, per tant, tot el que el cos ha de treballar per metabolitzar aquest sucre és més contraproduent que la vitamina C que li afegiràs. És a dir, oxidaràs més l'organisme que no pas el protegiràs amb la vitamina C. Uh-huh. Per tant, anem a escollir aliments que realment siguin beneficiosos.
0: Llavors, la mandarina.
1: La mandarina. Un aliment que té una característica que ens dona... Aquest ens la fa, el que tu deies abans, a tothom acostuma a agradar.
0: Sí, fins i tot els més menuts, no?
1: És fàcil. Sí que hi ha varietats i podem trobar aquesta que és una miqueta més àcida, però sí que, no? Segons va venint l'època, cada vegada són més dolces.
0: Sí, quan comences allò, aquelles que veus que, ui, que verda, no?, per fora, que són una miqueta més àcides, però no et pensis, de vegades allò també trobes alguna que ja comença a estar dolça.
1: Dolceta. Sí. A mi personalment m'agraden més àcides que no pas dolces, però bueno, aquí sí que és veritat que el ser
0: gustos, colors.
1: Té més acceptació, no? Uh-huh. Fàcil de transportar, vull dir, perquè ens protegeix la pell i ens dona molta quantitat de vitamina C. Uh-huh. Per tant, és interessant que amb la mandarina, que no s'utilitza, que no se li dona aquesta importància, la puguem incorporar posar àpats al matí, per exemple, per esmorzar, àpats que siguin a mig matí o com a postre. Per exemple, quan mengem un plat que sigui ric en ferro, però d'origen vegetal, que serien, per exemple, unes llenties.
0: Sí.
1: Què passa amb aquest ferro? Que és un ferro que el cos no... és menys eficient en absorbir aquest ferro d'origen vegetal. No vol dir que no l'absorbeixi, inclús quan seguim una dieta vegetariana on la ingesta de ferro sempre és d'origen vegetal, el cos acaba... sent més eficient, Però sí que és molt més fàcil d'absorbir un ferro que vingui d'origen animal. Si nosaltres complementem aquest àpat ric en ferro amb una font de vitamina C, la vitamina C el que fa és ajudar a absorbir aquest ferro.
0: Ah, no sabíem això.
1: Per tant, és interessant que, sobretot en àpats, que nosaltres estem ingerint una font de ferro, i més si és d'origen vegetal, ho complementem amb un postre. Sempre serà més interessant que el complementis amb aquesta font de vitamina C, que t'estic dient en un postre, com la mandarina de postre, però pots fer una amanida i que li posis uns gris de mandarina. Vull dir que ho pots... te la pots menjar en la preparació que tu vulguis. I que és més interessant que ho complementis amb aquesta vitamina C que no pas, per exemple, amb un iogurt. Són saludables, van perfecte, però el calci que té el làctic interfereix en l'absorció del ferro. Per tant, no
0: si
1: està
0: de més. Si hem de triar, doncs triem una cosa que ens complementi i complementi i enriqueixi allò que estem ingerint, evidentment.
1: Si nosaltres ens fem una analítica i de reserves de ferro anem bé, de ferro circulant anem bé, bueno, està bé, tindreu en compte, però si estem en aquest moment que a l'hivern l'exigència metabòlica del cos acostuma a haver més necessitat de consumir ferro a nivell de l'organisme i podem arribar a la primavera amb el ferro una miqueta just, doncs si estem allò en valors una mica límits o per sota, sí que és més interessant que ho tinguem en compte, perquè el ferro que estem prenent dietètic el puguem absorbir millor.
0: És a dir, que tant si és productes vegetals que fan aquest aport de ferro, com ara serien les llenties, o bé la carn vermella, no?, d'origen animal, doncs un bon complement seria, doncs, això com a postre, incorporar la mandarina.
1: La mandarina. Uh-huh. Aliments que siguin rics en vitamina C. En aquest cas estem parlant de la mandarina, però tindríem la resta de cítrics, quan sigui època de pebrot vermell, el pebrot vermell, i, per exemple, el julivert, també és molt ric en vitamina C. Important, doncs, que ja sabem, i és popular això, que la vitamina C amb la temperatura es degrada, doncs que quan nosaltres condimentem un plat que és amb julivert, que ho fiquem en cru, perquè així ens assegurem que aquesta vitamina C no es perdi.
0: Vaja, ara ja m'ha aixafat la guitarra la Laia, perquè, clar, jo he pensat allò amb una truita francesa amb julivert, que és un clàssic.
1: Pots fer dues coses. Pots, una part la pots utilitzar de julivert a nivell culinari perquè et deixi aquest sabor, i tu cuines, i a l'últim moment, quan abans que acabi de quallar la truita, li afegeixes el julivert, que realment el temps d'exposició a temperatura és curt i no t'oxidarà la vitamina C.
0: Molt bé.
1: Que volem fer un suquet de peix i volem aprofitar tot el regust que deixa el julivert. Una part l'afegim perquè és culinari, perquè deixi sabor, i quan ja acabem el peix, afegim el julivert en fresc.
0: Molt bé. Tornem novament als cítrics. Hem agafat la mandarina, però, de fet, comentaves, bé, ens estem referint a tots els cítrics. Estaríem parlant també de taronges...
1: Taronja, de llimones, per exemple, combinar els amaniments i no sempre amanir amb vinagre, que perfecte, i que si és un vinagre de qualitat no hi ha cap problema, però també està bé que puguem combinar per donar diferents sabors i aprofitar i donar un extra de vitamina C amanint les amanides amb llimona, i no només amb vinagre. Perquè és interessant també, a part de la vitamina C i totes les seves funcions dintre de l'organisme com a antioxidant, com a protector del sistema immunitari, en aquesta època que necessitem tenir el sistema immunitari en bones condicions, és que quan nosaltres ens estem prenent la fruita sencera, estem prenent la seva fibra. I aquesta fibra fa dues funcions. Ja hem parlat altres vegades de la importància d'alimentar la microbiota, per tant, li estem donant aquesta fibra extra, aquest aliment a la nostra microbiota, però la fruita, la característica que té és que és un aliment ric en carbohidrat, no? Majoritàriament, el de les fruites és una fructosa. Això el que fa és que no tota s'absorbeixi. Per tant, ens ajuda a controlar aquest pic glucèmic que dona la fruita.
0: Estava pensant també, Laia, ara que comentaves, no sé si en la fruita també la temperatura, igual que el julivert, passa alguna cosa similar. Deia, ara també és un clàssic que també prenem moltes infusions. I a les infusions hi ha gent, hi ha persones que afegim llimona. Ho estem fent malament perquè li traiem allò...
1: Quan tu estàs preparant la infusió
0: sí.
1: I des de l'inici li afegeixes la llimona, l'aport que li estàs donant de vitamina C amb la temperatura l'estàs destruint. Ara que tu et preparis una infusió i a últim moment li afegeixes la llimona, doncs aquí no hi ha cap problema.
0: És a dir, que ha de ser en el darrer moment.
1: En el darrer moment.
0: És a dir, quan ja estigui feta la infusió, ja estem a punt de prendre-la, doncs podem posar, no?, allò... Un trosset de llimona o també un esgut, no?
1: Correcte.
0: El suc de la llimona també seria adequat.
1: Seria adequat. I quan volem absorbir la vitamina C d'aquests aliments, hi ha estudis que indiquen que si nosaltres ho combinem amb aliments que són rics en un polifenol, que és la quercetina, vale, que el que fa és que també té moltes propietats i molts avantatges a nivell de microbiota, d'antioxidant, el que fa és que ajuda que la vitamina C s'absorbeixi. Per tant, per exemple, si ho combinem amb altres fruites, com pot ser la poma, però la poma amb pell, perquè la major quantitat de quercetina la tenim a la pell, estem afavorint que aquesta vitamina C s'absorbeixi millor.
0: Tot tipus de poma?
1: La Golden i la Gala serien les que més quantitat tenen.
0: Uh-huh.
1: Sí?
0: Molt bé.
1: Però si, per exemple, la volem afegir amb una amanida, doncs podem fer-nos l'amanida amb una mica de ceba vermella envinagrada, perquè ens senti una miqueta millor. Podem envinagrar ceba vermella, que li baixa la furtó, i aquesta quercetina que té la ceba en general, però la vermella amb més quantitat, ens ajuda també a absorbir aquesta vitamina C. I és una manera també de donar envinagrats a la dieta, que també són molt saludables.
0: Laia, ens has dit allò que els cítrics en general, no, els podem com a postre, tot i que hi ha de vegades aquest debat que diuen que les postres no haurien de ser després dels àpats, que haurien de ser allò entre, no, entre àpats.
1: Mira, jo penso que quan ens posem tan curosos, quan faig els cursos sempre ho parlo i quan comencen a fer-me aquestes reflexions d'aquesta informació que tenim, sempre dic, això és quan estiguem ja en el moment 2.0. En quin moment estàs tu de la teva alimentació? Estàs incorporant canvis? Estàs establint com ha de ser la teva alimentació? L'important és que doncs escollis aliments que siguin saludables i que et sentin bé. Perquè no, un altre debat és la fruita de postre és bona o no és bona? Perquè, no, home, si a tu, quan prens fruita de postre, se t'infla la panxa, tens refluxe, és que això et fermenta. Algú està passant a la teva digestió que no està funcionant bé. Doncs a tu no et va bé la fruita de postre, però si a tu la digereixes bé i el postre té aquesta part més interna d'aquella gent que necessita el postre per tancar l'àpat, no hi ha cap problema. Quan ja vulguis fer una alimentació que sigui eficient, doncs ja podem veure en quin moment és més eficient. Però la població general, a vegades, donem tanta informació que crec que en comptes d'informar estem desinformant, no? La fruita, sí que la seva composició, en aquest cas, doncs aquesta mandarina o aquesta taronja, és que és molt rica en carbohidrat, en fructosa. Clar, tu estàs tancant l'àpat amb un pic de glucosa. Si el teu àpat és equilibrat, no hi ha tant problema, però si ha sigut un àpat molt ric en carbohidrat, li estàs donant un extra. Per tant, seria més interessant, per exemple, prendre-la, per exemple, entre hores. A més de que tenim que aquests cítrics, aquesta taronja, aquesta mandarina, per exemple, tenen un poder aperitiu. Doncs si les prens abans de l'àpat,
0: t'ajudes gana.
1: T'ajuda a segregar, no tant que tinguis més gana, sinó que t'ajuda a preparar l'organisme perquè sigui, per estar avisant el cos de que li vindrà a menjar, d'una manera, no? I doncs t'ajuda a preparar l'organisme perquè la digestió sigui més eficient, que de vegades és típic veure en un restaurant que com a aperitiu et donen un suc de taronja.
0: Sí.
1: En aquest cas seria més eficient prendre'ns una taronja o, per exemple, afegir la taronja a l'amanida, la mandarina.
0: I el que comenta la Laia, jo, igual et donen allò com a aperitiu, no? Un suc de taronja. El que és comú és quan hi vas allò a un hotel, a l'esmorzar, que sempre hi és present la fruita. Tot i que no tanta gent com un pensaria acaba agafant fruita. Mica en mica es va incorporant, no?, allò en els esmorzars.
1: Sí, sí. I a més és un aliment que li estàs donant. Quan prenem aliments que són en cru, la fruita, certes verdures, ens estem assegurant totes aquestes vitamines que quan utilitzem coccions es van perdent. Per tant, és interessant. Quan nosaltres estem esmorzant, el que estem fent és trencar un dejú nocturn. Les persones, totes, amb més hores o menys hores, durant la nit, mentre dormim, no estem menjant. Per tant, estem fent un dejú. És interessant quan nosaltres despertem i comencem a donar aliments al nostre cos que comenci a funcionar, donar-li aliments que siguin nutritius, no? que et permetin un bon funcionament, que no pas aliments que estiguin carregats de greixos saturats o modificats industrialment, amb molt contingut de sucre, que això el que fa és donar-li més feina que no pas benefici a l'organisme, no? Sempre poso la comparació que preferim despertar-nos, no?, nosaltres. amb una aigua corrent d'un riu, amb ocellets piulant.
0: Que bucòlic.
1: O, no, algú, no sé, sí, no, se m'ocorre això perquè és el mi... Però, o a cassolades, no? Jo prefereixo que em despertin tranquil·la i pues el cos és una mica el mateix, no? Com vols despertar tu el teu cos? Vinga, va, comença a fer feina perquè has de metabolitzar aquest sucre, és a dir, vinga, va, anem per feina, o tranquil·lament, donant-li nutrients perquè hi pugui fer la seva feina tranquil·lament. Uh-huh. Incorporar la fruita està molt bé com a aliment.
0: Laia, has... Hem dit allò, els cítrics, hem parlat de la mandarina, però els cítrics en general fan un aport important de vitamina C, de fibra, i hem comentat, la mandarina potser és més dolça, no? Però acostumen a ser com més àcids. No sé si aquesta acidesa dels cítrics... No sé si perjudicial, però sí que hi hagi persones que diguin és que, escolta, més que aquesta acidesa a mi no m'acaba de fer el pes, no? O en trobo malament, o no.
1: Sí que és veritat que quan tenim la mucosa de l'estómac, que seria aquesta capa protectora, la tenim malament, tot aliment que sigui àcid irrita. Vale? I una senyal de quan prenem aquests aliments i ens provoquen acidesa a l'estómac és una senyal de que la mucosa del nostre estómac no està en bones condicions. Moltes vegades la mandarina és més acceptada a nivell de persones que tenen aquest tipus de sintomatologia, és més acceptada que no pas la taronja. Mm-hmm. Vale? Però sí, és veritat, si el nostre sistema digestiu en algun punt no està en bones condicions, pot ser que no ens senti bé. I aquí primer... Aquí ja no seria recomanable, perquè el que estàs fent és irritar encara més. Aquí primer hauríem de fer un treball de recuperació de mucoses per després poder prendre aquest aliment i gaudir de les seves propietats, perquè ens ajuda a fer la digestió, ens dona vitamines, ens dona fibres, però sí que és veritat que primer hauríem de fer aquest treball de mucoses que ajudi a que no ens irriti més la mucosa.
0: I per acabar, ens podries fer alguna proposta? Jo, sobretot hem dit de postres, tot i que aquests cítrics també els podem incorporar, com dèiem, a les amanides, no? La llimona per amanir, o posar doncs, això, trossets de mandarina o de taronja en una amanida. Però com a postre, més enllà jo de la pelo i me la menjo, podem fer, no sé si jo, per exemple, no, allò, igual la taronja amb canyella, per exemple.
1: Li podem afegir, donar-li, feu com amb una miqueta d'aigua, i infusionar una mica, per exemple, de clau, de cardamom, i després aquesta aigua la tirem una miqueta per sobre de pues, una taronja llaminada, una mandarina que hem partit al grill, la podem afegir perquè infusioni sense acabar de coure la fruita, no? I que ens doni aquests tocs. Però després, a vegades, dius, és que em ve de gust gaudir una miqueta, no? Donar-li allò una alegria.
0: Sí.
1: Doncs agafem xocolata. Mm. Que sigui una xocolata que sigui més del 85%, la fonem amb una miqueta d'oli de coco, per exemple, perquè agafi més cos i més textura, agafem la mandarina, agafem la taronja i la submergim, ja sigui sencera o ja sigui per la meitat. Deixem que aquesta xocolata es refredi i el que estem fent és dos contrastos, el dolç amb l'àcid fan molt bona parella i ens estem fent un postre.
0: I millor deixar-ho refredat que no menjar-ho allò amb la xocolata calenta, perquè ara m'has fet allò pensar, dic, és veritat, hi ha les fondues de fruita, que són per llepar-se els dits, clar.
1: Millor freda, jo ho plantejava en fred més que res perquè tu això després ho pots guardar a la nevera i pots anar gaudint...
0: Allò picant de
1: tant, o oferir un postre, però evidentment que en calent tampoc... té cap inconvenient, eh?
0: És a dir, que no és que tregui allò propietats.
1: No, en cap moment. I inclús després, si vols, pots haver esmicolat uns fruits secs i abans que es fongui, que s'assequi aquest, solidifiqui, perdó, aquesta xocolata, li fiques una miqueta de fruits secs i estem fent un àpat on li estem donant una mica de fibra de la fruita, li estem donant aquest punt de dolç que ens dona aquesta gratitud i el greix que té el fruit sec i ens donarà sacietat.
0: Mm-hmm. I hi ha fruites que es combinin, allò que vagi millor una fruita amb l'altra? Ara que jo et deia allò, una fondida de fruites, és a dir, la mandarina, la taronja, combina millor amb un tipus de fruita que amb un altre?
1: Si volem...
0: o potencia més les seves propietats?
1: El que dèiem abans, si volem potenciar en quant a potenciar propietats, seria interessant que combinessin, per exemple, la poma, la pera, amb les mandarines, perquè aquest match que fan la quercetina que tenen les pomes, peres, amb la vitamina C d'aquests cítrics, ajuda a que es complementen molt bé i s'ajuden amb l'absorció. Mm-hmm. Després, a nivell gastronòmic, doncs, amb un plàtan, per exemple, també combina molt bé, però si volem aprofitar els nutrients, seria més interessant que ho combinéssim amb la poma.
0: Uh-huh. I en aquesta combinació podem fer doncs, això també amb la xocolata, també la poma i la pera.
1: Sí, la poma, perfecte.
0: No? És a dir, cap mena de problema.
1: Cap mena de problema.
0: Al contrari. Alguna coseta més que vulguis afegir dels cítrics? Allò que pensis, allò... Escolta'm, no us descuideu.
1: Més que no ens descuidem és que els tinguem en compte que són un aliment molt bo i que el tenim a l'època en què necessitem la vitamina C la necessitem tot l'any, però que ens agafem consciència de la importància de prendre l'aliment sencer i no gaudir-ne només de la part dolça, que és el suc, perquè no li estem aprofitant totes les propietats que podíem aprofitar si prenem la fruita, i que no la demonitzem, perquè està com molt demonitzada la fruita. No, gaudim de la fruita, mentre que no desplaci altres aliments. És a dir, aquesta recomanació de 5 peces de fruita i verdura al dia, no. Hem de prendre suficient verdura i després prendre fruita també, però que la fruita no desplaci la verdura.
0: Uh-huh. I la proteïna i totes
1: sí, els sabors. Sí, però sobretot la verdura, que la tenim allà, que ens costa allà una verdura a la gent.
0: Doncs hem d'anar incorporant mica en mica tots aquests productes que són beneficiosos pel nostre organisme i que de tant en tant descuidem i després doncs, tenim aquests problemes de digestió, no? d'inflor, no? Que de vegades dius, ai, i de què ve? Doncs justament perquè no hem treballat.
1: Li faltava matèria prima al cos, perquè acaba funcionant bé.
0: Laia, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos acompanyat. Doncs d'aquí 3 setmanes, novament, aquí als micròfons de Ràdio Mollet. Que vagi
1: encantada.
0: Molt bé.
1: Encantada. Que vagi bé.

0: Sí?
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo.

0: filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanat de Mollet.
1: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Hola a tothom, això és Pals i Botes, l'espai de divulgació i informació del Club Muntanyenc Mollet. La setmana passada us vaig dir que avui parlaríem del mínim que cal portar a la motxilla, per tal de poder sortir d'algun merder amb dignitat. Bé, amb la màxima dignitat possible. Això és una minillista que en cap cas substitueix el material que cal portar segons l'estació de l'any. A l'estiu calor, a la tardor pot ploure, a l'hivern fa un fred que pela i a la primavera, doncs, una mica de tot. Ja sabeu, barret pel sol, roba de recanvi, sac o llençol si aneu de refugi, jaqueta o paravent, folre polar, guants i, per si plou, jaqueta i pantaló impermeable. Personalment, desaconsello les capelines. Acabes mullat igualment i en terreny complicat, més que ajudar, molesten. Entre altres coses, perquè si tens una grimpada, te la vas trepitjant per tot arreu. A més, avui en dia totes les motxilles porten funda impermeable. Per tant, no cal que la funció de la capelina de tapar la motxilla deixi d'existir. Bé, jo us puc explicar que fa anys el que fèiem quan plovia molt, per exemple, amb un xàfec de tarda d'estiu, doncs el que fèiem és que ens ho traiem tot, ens deixàvem la samarreta, ficàvem la roba dintre d'una bossa de plàstic, ens posàvem el barret perquè la pluja no ens molestés a la cara, i quan arribàvem al refugi, doncs traiem la roba seca, ens la posàvem i tan feliços. Bé, fins aquí la introducció. Ara anem al que és important. El material que mai, mai s'ha de quedar a casa. La primera de totes és la frontal. Encara que sortiu per una matinal, mai se sap el que pot passar. I us pot estalviar haver d'anar a les palpentes si us fa fosc. I també, important, serveix per senyalitzar la vostra posició en cas de rescat. I, a més, si afegiu unes piles de recanvi, millor encara. El segon element és la manta tèrmica, un full molt lleuger de polietilè. Pesa molt poc i ocupa poquíssim. I no exagero, us pot salvar la vida. El següent seria un parell de guants lleugers de seda. No pesa, no ocupa enlloc i amb un canvi sobtat de temps s'agraeixen molt. L'altre és aigua. Una ampolla o cantimplora amb un mínim de 3 quarts de litre. Això és a banda del Camelback o de la cantimplora de litro i mig que pugueu portar per ús normal. Això és per tenir una reserva d'aigua que us pot fer falta en un moment donat. Després, pel que fa a menjar, a part del bocata o del que porteu, un parell de barretes energètiques poden marcar la diferència. I, finalment, una petita navalla i unes quantes tirites. No ocupen res i poden ser molt útils. Tot això, a part, diguem-ne, del que és l'ampolla de 3 quarts de litre d'aigua, es pot guardar amb una petita bossa de plàstic que va a parar a la petaca de la motxilla. Fins aquí el comentari d'avui. Us haig de dir que la setmana que ve parlarem dels mitjons i de les botes.
4: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: cada dia pot sortir la llum. Un programa fet per persones usuàries del Servei de Rehabilitació Comunitària del Centre de Salut Mental de l'Hospital de Mollet. Benvinguts i benvingudes en aquest programa especial. Estem a l'estiu i, evidentment, en aquesta època de l'any compartim amb tots vosaltres aquest programa que realitzen usuaris i usuàries del Servei de Rehabilitació Comunitària del Centre de Salut Mental de l'Hospital de Mollet. Ens acompanya la Mercedes. Benvinguda, Mercedes.
1: Hola.
0: També ens acompanya el Manuel. Molt bon dia. I també l'Alejandro. Benvingut, Alejandro. Amb ells i una convidada que després desvetllarem en el dia d'avui, en aquest especial especial d'estiu, parlarem d'alimentació saludable.
2: ¿Nos vamos o nos quedamos?

Cada dia pot sortir la llum. Un programa fet per persones usuàries del Servei de Rehabilitació Comunitària del Centre de Salut Mental de l'Hospital de Mollet.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dissabte 15 d'agost. Avui continua la capta de sang que organitza l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, el Banc de Sang i Teixits, amb la col·laboració de les colles Morada i Torrada. Serà de 10 del matí a 8 del vespre. És una de les proves puntuables en competició d'ambdues colles i té lloc al Mercat Vell. També aquest matí de dissabte, a 11:15, tindran lloc dues activitats. D'una banda, el Club d'Escacs Mollet celebra a la Rambla Balmes les simultànies d'escacs, mentre que el Ball de Diables de Mollet farà la seva cercavila diabòlica amb inici des de plaça Catalunya. Al Parc de les Pruneres, a les 11 del matí, tindrà lloc l'Aquàtic Fest, tobogans inflables i festa de l'escuma que organitza la colla de Torrats. Mitja hora més tard, a 12:45, el Museu Avelló farà una activitat familiar, un museu de festa. És una activitat que s'adreça a infants de 2 a 5 anys. És gratuït, però l'aforament és limitat. Ja a la tarda, a partir de les 6, recordeu que s'iniciarà l'emissió en directe de Ràdio Mollet des de plaça Catalunya, però a la mateixa hora, novament al Museu Avelló, oferirà un taller d'origami infantil per fer els animals de la col·lecció del Museu Avelló. Anirà a càrrec de la barretina de paper. A les 7 de la tarda, cercavila d'inici de la Festa Major amb el seguici popular. Sortirà des de la plaça Pau Casals per arribar a la plaça Prat de la Riba amb la cerimònia d'inici de Festa Major i el pregó a càrrec d'en Pep Plaza. Després del pregó hi haurà la barrilada que ofereix la colla de Torrats i, paral·lelament, a 9:15 del vespre i també a 11:15 de la nit hi haurà un concert a la terrassa del museu a càrrec de Marina i Sumelao. Dic que el mateix museu, a les 9 del vespre, ofereix una visita guiada amb el títol «Quines curiositats amaga la casa del pintor?». A 10:15 del vespre es faran els versots de Festa Major. Serà la plaça Prat de la Riba i anirà a càrrec de les colles. A les 10 en punt, encesa del campanar des de la plaça Prat de la Riba. Dit també que a continuació, a partir de 11:15, tindrà lloc el correfoc de Festa Major que oferirà el Ball de Diables de Mollet amb inici des de la plaça Pau Casals. A continuació, Ball del Moll Fer a la plaça Prat de la Riba amb la colla dels Torrats. A continuació, en aquest ambient festiu, es presentarà la nova joguina Morada, seguida de la processó de la Santa Teca fins al parc de Can Molà. En allà, concretament, hi haurà a partir de 12:15 de la matinada el Tapeo Sound System i Hey Pachucos. Paral·lelament a l'embalat, a les 12 en punt, hi haurà un concert amb Los Mustangs.
0: Festa Major 2026.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Aquí comença la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, el programa que fa un repàs a èxits i números 1. Sigueu benvinguts. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb Just Like Heaven. És el 17è senzill de la banda britànica de rock alternatiu The Cure. El grup va escriure gran part de la cançó durant les sessions d'enregistrament al sud de França el 1987. La lletra va ser escrita per líder de la banda, Robert Smith, que es va inspirar en un viatge passat a la vora del mar amb la seva futura esposa. Abans que Smith completés la lletra, una versió instrumental de la cançó va ser usada com a tema per al programa de televisió francès Les Enfants du Rock. Escoltem The Cure, Just Like Heaven.

Coz és un grup representatiu i pioner del rock en espanyol. En ser de les primeres bandes a cantar rock dur en aquest idioma, o power pop, com alguns anomenen el rock dur d'aquesta època. Va tenir gran popularitat a finals dels 70 i principi dels 80. Escoltem a Coz, les xiques són guerreres.

aquell any el programa que t'acompanya setmanalment al 96.3 de la FM Ràdio Mollet. Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots recuperar i escoltar sempre que vulguis el podcast. Drive és la cançó d'obertura de la banda de rock alternativa americana REM en el seu 8è àlbum d'estudi, Automatic for the People, del 1992. No obstant això, no va ser tan reeixit com anteriors senzills, Loving My Religion, Stand o The One I Love. Escoltem a REM amb el tema Drive.

I Want It That Way és una cançó i senzill realitzat per Backstreet Boys del seu tercer àlbum d'estudi titulat Millennium. La cançó va ser un dels majors hits de 1999. Va aconseguir el lloc número 1 en més de 25 països. Va estar 23 setmanes seguides a les llistes dels United World Chart Singles, convertint-se en la cançó més exitosa d'una boy band. Escoltem a Backstreet Boys.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.

Després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1. Rep una salutació de qui t'està acompanyant, en Josep Casasnovas. Crazy in Love és el primer senzill de la cantant i compositora de rhythm and blues Beyoncé, inclòs a l'àlbum debut en solitari Crawl's Dangerous in Love. Columbia Records va llançar Crazy in Love el 14 de maig de 2003 com a primer senzill de l'àlbum. La cançó va ser elogiada pels crítics. Escoltem Crazy in Love, Beyoncé.

Serenere és una cançó interpretada pel cantant italià Tiziano Ferro. Va ser llançada com el segon senzill del seu àlbum, 111. També es va llançar una versió en espanyol titulada Tardes Negres. Escoltem aquest tema per Tiziano Ferro.

A la nostra pàgina web, radiomollet.com, a l'apartat de programes, pots recuperar i escoltar sempre que vulguis el programa aquell any. Continuem i ho fem amb el tema Viva la vida. És el segon senzill del quart àlbum d'estudi de Coldplay. Va ser llançat el 7 de maig de 2008 a iTunes. El 20 de maig la cançó es va emetre per la televisió nord-americana durant un programa d'American Idol, així com a la nit següent un comercial a iTunes on es mostrava la banda en un fons amb efectes de diversos colors per promocionar el llançament a través de iTunes Music Store. Escoltem Viva la vida Coldplay.

Els Catarres són un grup de música en català d'estil pop-folk. És format per Eric Vergés, Jan Riera Prats, naturals d'Aigua Freda, Roser Cruells, de Centelles. El grup va aconseguir la fama amb la cançó Jennifer a l'estiu de 2011. Escoltem aquest tema dels Catarres.

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell any. Marxem amb Thriller, el videoclip dirigit per John Landis, utilitzat per a la promoció de la cançó Thriller de l'artista nord-americà Michael Jackson. La idea del vídeo va sorgir a partir del desig per part de Michael Jackson de crear un vídeo musical que expliqués una història i així donar un sentit visual a la música. Que tingueu molt bona setmana. Us deixo amb Michael Jackson, Thriller.

0: Parlem de cuina.
1: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
0: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Sí?
3: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
2: Ho sento, però ja tinc plor.
3: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
2: Però què dius? És una cosa més important.
3: Doncs explica't.
2: D'acord, és un programa de ràdio.
3: Un programa de ràdio?
2: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
3: I quin és aquest programa?
2: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
3: Doncs sembla divertit.
2: Us esperem.

0: El racó dels animals. Un programa de la Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Racó Animal, a Ràdio Mollet.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Esther Formosa i Nico Caso, de Sardenya, ens faran una cançó que es diu Lo rei Serafí.
1: Som l'Esther Formosa i el Nico Caso, de Barcelona i Sàsser. Vivim a Sardenya, en un poble a prop de l'Alguer. La cançó és del cantautor algarès Pino Pires i es diu Lo rei Serafí.

de seguida un rató. Mal un rató, corriba massa, i s'he salvat i saltat una bassa. Parteix la gata, tot enfotada, on té jorrent i s'és presentada. Hi ha una bassa, no té taperó, i n'ha fas

filosofia. Si s'escata la culpa no és mia. Si tu fossis un rató, eres contenta de la situació. Pren la filosofia. Si s'escata la culpa no és mia. Si tu fossis un rató, eres contenta de la situació.

cantó, ma la culpa no és mia. Si fossis cuncho, et veig el cantó, eres contento de la situació. Trec la filosofia, sents cantó, ma la culpa no és mia. Si fossis cuncho, et veig el cantó,

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El racó dels animals, un programa de Red Solidaria Pro Animal. Ponemos voz a quien no la tiene.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dissabte 15 d'agost. Avui continua la capta de sang que organitza l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, el Banc de Sang i Teixits, amb la col·laboració de les colles Morada i Torrada. Serà de 10 del matí a 8 del vespre, és una de les proves puntuables en competició d'ambdues colles i té lloc al Mercat Vell. També aquest matí de dissabte, a 11:15, tindran lloc dues activitats. D'una banda, el Club d'Escacs Mollet celebra a la Rambla Balmes les simultànies d'escacs, mentre que el Ball de Diables de Mollet farà la seva cercavila diabòlica amb inici des de plaça Catalunya. Al Parc de les Pruneres, a les 11 del matí, tindrà lloc l'Aquàtic Fest, tobogans inflables i festa de l'escuma que organitza la colla de Torrats. Mitja hora més tard, a 12:45, el Museu Avelló farà una activitat familiar, un museu de festa. És una activitat que s'adreça a infants de 2 a 5 anys. És gratuït, però l'aforament és limitat. Ja a la tarda, a partir de les 6, recordeu que s'iniciarà l'emissió en directe de Ràdio Mollet des de plaça Catalunya, però a la mateixa hora, novament al Museu Avelló, oferirà un taller d'origami infantil per fer els animals de la col·lecció del Museu Avelló. Anirà a càrrec de la barretina de paper. A les 7 de la tarda, cercavila d'inici de la Festa Major amb el seguici popular. Sortirà des de la plaça Pau Casals. Per arribar a la plaça Prat de la Riba amb la cerimònia d'inici de Festa Major i el pregó a càrrec d'en Pep Plaza. Després del pregó hi haurà la barrilada que ofereix la colla de Torrats i, paral·lelament, a 9:15 del vespre i també a 11:15 de la nit hi haurà un concert a la terrassa del museu a càrrec de Marina i Sumelao. Dic que el mateix museu, a 9:00 del vespre, ofereix una visita guiada amb el títol «Quines curiositats amaga la casa del pintor?». A 10:15 del vespre es faran els versots de Festa Major. Serà la plaça Prat de la Riba i anirà a càrrec de les colles. A 10:00, en cessa del campanar des de la plaça Prat de la Riba. Dit també que a continuació, a partir de 11:15, tindrà lloc el correfoc de Festa Major que oferirà el Ball de Diables de Mollet amb inici des de la plaça Pau Casals. A continuació, Ball del Moll Fer a la plaça Prat de la Riba amb la colla dels Torrats. A continuació, en aquest ambient festiu, es presentarà la nova joguina Morada, seguida de la processó de la Santa Teca fins al parc de Can Molà. En allà, concretament, hi haurà a partir de 12:45 de la matinada el Tapeo Sound System i Hey Pachucos. Paral·lelament a l'embalat, a 12:00, hi haurà un concert amb Los Mustangs.
0: Festa Major 2026. Festa Major 2026.
2: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlem amb professionals de l'Institut Català de la Salut, de fet amb dues professionals. Una d'elles és la referent de benestar social i comunitari, la Júlia Polo. Benvinguda, Júlia.
2: Hola, gràcies.
1: Bona tarda. I també tenim a la Isabel Blanco, que és infermera i referent en salut comunitària. Molt bon dia també, o bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Totes dues ens acompanyen, són professionals de l'Institut Català de la Salut, com dèiem, desenvolupen la seva tasca al Centre d'Atenció Primària Planalladó de Mollet del Vallès. I avui ens venen acompanyant el Fem Salut perquè volem parlar de prescripció social. Per això hem dit, sobretot, allò en el cas de la Isabel, l'hem dit allò referent en salut comunitària. Anem a explicar això de la prescripció social. Ens adrecem precisament a la Júlia, primer de tot, perquè nosaltres hem trobat una dada que diu que el 20% de les consultes de primària doncs estan relacionades precisament amb malestar emocional, amb salut mental, no? I m'imagino que és en aquest marc que s'emmarca la preinscripció social.
2: Sí, totalment correcte. Sí que s'ha vist que una de cada quatre visites mèdiques estarien adreçades principalment, no, a temes de salut mental o malestars emocionals, i aquí és on s'ha proposat també el programa aquest de prescripció social, que principalment és una iniciativa a on s'intenta incloure la comunitat com a eina per afavorir el benestar emocional també de les persones.
1: Anem a explicar una miqueta més. Què és això de la prescripció, allò del que té a veure amb la comunitat?
2: La prescripció social és un programa, neix principalment per aquesta necessitat de la població on s'ha vist, no?, doncs que hi ha un malestar emocional, i el que s'intenta és tenir en compte actius, recursos, associacions que s'ofereixen a la comunitat i que poden afavorir la xarxa social i el benestar emocional de les persones.
1: Entenem allò que el que s'intenta és defugir també de la farmacologia, no? Un excés, de vegades allò sentim a dir, és que prenem masses medicaments i potser hi ha coses que també ens poden beneficiar sense que passin per aquest ús de la medicació. M'imagino que és en aquest cas el tema de la prescripció social. Les infermeres acostumen a ser allò, sempre diem, la porta d'entrada a la sanitat és als centres d'atenció primària, però les infermeres acostumeu a ser les que teniu allò un contacte més directe, no? Amb els seus usuaris i usuàries. Isabel, explica'ns allò com funciona la prescripció. La feu vosaltres, la fa el metge, metgessa de família, la fa la Júlia, com, no?
3: Al final és un treball en xarxa. La prescripció social la pot fer tant el metge com la infermera, com la psicòloga, no? Són aquelles activitats que nosaltres podem proposar al pacient que ens visita.
1: Això implica que heu d'estar molt assabentats de tot allò que passa en el municipi on desenvolupeu la vostra tasca, municipi, comarca o no sé si més enllà.
3: Sí, clar, nosaltres tenim uns actius, aquí a Mollet hi ha diferents actius a la comunitat, i nosaltres tenim els més comuns o els que més podem una miqueta adreçar aquestes persones, no? I l'exemple seria si tenim aquella persona que ve amb una necessitat social, no?, que potser la veus que amb medicació podria, un dolor, no?, un dolor al genoll, que podria controlar-se amb medicació, però a vegades si tenim l'opció de fer aquesta prescripció social, d'adreçar-lo cap a aquí mateix, el Jadoner, no? Nosaltres hi proposem, no? Tant sigui la infermera com el metge, detectem aquesta necessitat, fem una sèrie d'escales, no? Una miqueta de benestar, i i els adrecem, no?
1: És a dir, en aquest cas, Isabel, per exemple, en el que comentaves, no? Una persona doncs, amb una edat que manifesta tenir dolor al genoll i que vosaltres considereu que fent ús d'algun gimnàs o algun equipament esportiu que hi ha a la ciutat, dels que ofereix allò a nivell municipal, perquè acostumen a ser doncs, gratuïts. Ara tu comentaves el Lledoner,
3: sí,
1: no?
3: Sí, alguns doncs, són gratuïts, uns altres no? Tenen una part un econòmica més baixeta, no? Que un gimnàs qualsevol.
1: I llavors vosaltres sou coneixedors d'aquests recursos i dieu, escolta'm, doncs més enllà de la medicació que puguis prendre per no? apaivagar aquest dolor, doncs potser t'aniria bé... No?
3: Fer aquest tipus d'exercici o aquesta activitat. Et dic el genoll, com et dic, no? En el cas de la Júlia Poder, ella, no? Els seus recursos són nosaltres, que també els, com a infermera o com a metge també els podem adreçar cap a una altra... cap a una altra activitat, eh?
1: Que no sé si en segons quines circumstàncies, igual abans d'aquesta prescripció social... deriveu a la persona, precisament a la referent, no?, de benestar social, a la Júlia, en aquest cas, no? Sí. Perquè sigui ella, doncs, també qui valori en funció
3: sí,
1: de...
3: Sí, fem... Bueno, també depèn, perquè la feina que fa ella dins de l'atenció primària abarca una sèrie de necessitats que nosaltres els hi podem derivar a ella, però és més fàcil que els hi derivem, no sé, ara dic a la Barcala, no? O
1: amb un altre equipament.
3: Amb un altre equipament que poder sí que els hi fan un seguiment i més exhaustiu, no? I unes activitats com més...
1: Més concretes.
3: Sí.
1: Júlia, posant allò també exemples d'aquesta prescripció social que fas des del teu àmbit.
2: Sí, clar, aquí la idea és que el professional que detecta és el professional que deriva. És qui explora les necessitats del pacient i busca el recurs que nosaltres hi hem fet una recerca prèvia, no? Des de tot el treball de comunitària. Tenim un grup de treball, justament, no? Que ens reunim amb els recursos, parlem... I quan detectem la necessitat, per exemple, no? A vegades ve una persona amb un malestar emocional derivat de... la tasca de cuidar a un familiar amb una demència. Doncs potser aquesta persona es valora que una associació on fan ajuda mútua i es treballa, no?, amb familiars de persones amb demència pot ser un bon recurs perquè aquella persona pugui bueno, tenir
1: alliberar un millor, tota aquesta tensió,
2: alliberar
1: no?
2: I tenir millor benestar emocional. No? Llavors aquí faríem aquesta prescripció social, aquesta associació.
1: Dèiem allò en començar que aquí a Catalunya s'estimava això, doncs aquest 20%, no?, de les consultes. En el cas de la Júlia, no sé si és precisament el metge-metgessa que deriva aquella persona cap al referent de benestar emocional. Sí?
2: Sí, el referent de benestar emocional pot derivar...
1: O pot sol·licitar-ho al propi usuari.
2: No, l'usuari no seria qui sol·licita. Deriva a metge-metgessa o infermeria també. En el cas d'infermeria, si fan la detecció que pot venir amb el referent de benestar emocional, també es faria aquesta derivació. Sí que és veritat que quan deriven a benestar emocional, la derivació va... dirigida principalment a les activitats que fem des del CAP, que serien les intervencions grupals, més en gestió emocional, suport en la fibromiàlgia, suport al dol. Quan ens arriba, si nosaltres detectem que hi ha algun recurs que a part dels grups que fem es pot beneficiar la persona, doncs llavors aquí faríem la prescripció social o inclús després de fer una intervenció grupal detectem, per exemple, a tot el tema de l'aïllament social, una persona amb poca xarxa i poc entorn, llavors potser ens interessa que aquella persona es vinculi a fer alguna activitat més de caràcter oci i, per exemple, en un centre cívic i pugui ampliar aquesta xarxa social, connectar amb la gent...
1: De fet, nosaltres hem vist que, sobretot, el que en aquesta prescripció social són activitats de caire cultural, esportiva, també de contacte amb la natura, que permetin també allò, doncs, sociabilitzar, no? Sí. Dèiem allò el tema de la solitud no desitjada, no? Que no volguda, que mm-hmm. és un dels grans problemes que, socials també que tenim. No sé si la prescripció social, allò, fem una recepta? Com funciona allò? Teniu allò un referent, alguna persona de... en aquell equipament, en aquella entitat on deriveu a la persona, que us pugui allò després fer un feedback de com ha anat tot plegat. No sé si és allò de dir, doncs, al igual que una medicació, no? Doncs, mira, has d'anar-hi dos dies a la setmana o t'has de prendre aquesta medicació dos dies a la setmana, no? I, sí. i després sí, valorem sí, sí, sí. una miqueta. Okay. No sé com...
3: Bueno, és una mica semblant a això que dius, no? Sí. No és una recepta en si, com a recepta, però sí que nosaltres no, fem una, aquella valoració i el pacient o la persona que ve sí que es port, li donem un paper on això és el que hem prescrit, no? Anar aquí o fer aquesta activitat. Amb això, la pròpia persona va al centre que, on li hem derivat. I al seguiment no fem un feedback així com amb l'associació, però sí que el fem amb la persona. O sigui que fem un seguiment, no? Els 15 dies, truquem, fulanito, has anat, t'ha agradat o no, no he anat per això, per aquesta cosa. Sí que fem aquest seguiment. El fem als 15 dies, el fem als 2-3 mesos, o sigui, fem una miqueta, doncs igual que, no? Si fem un tractament pel dolor d'un analgèsic, doncs això igual, no? Fem aquell seguiment per veure aquesta persona si ha anat a aquella activitat o no.
1: Imagino que també una de les coses que feu és una entrevista prèvia de la persona per saber-ne també les seves aficions, els seus hobbies, perquè, clar, si tu prescrius una cosa, clar, quan és un medicament et diuen això va bé per el colesterol, però quan has de fer una activitat social... Suposo que s'intenta que sigui una activitat que aquella persona tingui ja una motivació o sapigueu que... pot ser del seu agrat, o no?
2: Sí, sí, sí.
1: De no fet, serà un càstig, no?
2: No, de fet, és una atenció totalment centrada en la persona i es treballa a través de l'entrevista motivacional, que justament és això que comentes, no? No és un consell que jo detecto que et pot anar bé anar a fer pintura o anar a fer esport, sinó que a través de l'entrevista es va guiant i es va explorant quines necessitats hi ha, els interessos, les motivacions, i que sigui la persona la que acaba de decidir què és allò que creu que li pot anar millor pel seu benestar emocional.
1: Una vegada s'ha fet doncs, aquest qüestionari, es fa la prescripció, ens comentava la Isabel B, després també fem allò un contacte de dir, escolta'm, com t'has trobat, com, no? Com funciona. No sé, en el vostre dia a dia, amb quina tipologia d'usuaris o usuàries us trobeu allò amb aquesta prescripció social? Perquè abans comentàvem, no? Posàvem allò el tema del genoll i penses una persona gran, però m'imagino que també hi ha gent jove, no? Potser són els grans desconeguts en aquest àmbit, o potser és que no s'adrecen tant a la sanitat pública.
2: Sí.
1: Per desconeixença també d'aquests recursos.
2: Sí, la persona quan ve... no ve directament demanant el recurs de la prescripció social, sinó que és més, no, el professional sanitari qui detecta, però és un perfil de gent jove, gent més gran, principalment la detecció o la necessitat és un malestar emocional, poca xarxa social, poca xarxa comunitària, a vegades també mancança d'hàbits, també el fer tenir activitats, tenir rutines... també pot ser, no? Idoni per restablir molts hàbits. A vegades també hem fet prescripció social a gent jove més adolescent. O sigui que en aquest cas seria per totes les edats, totes les franges d'edat.
1: I no sé quina acollida tenen aquestes propostes que feu. Ho dic allò, estava pensant que de vegades quan parlem, per exemple, no, en diferents regidories ens diuen sobretot les dones són més participatives. No sé si vosaltres també trobeu que les usuàries acullen millor aquesta prescripció social que no pas els usuaris.
3: Costa menys, no? Que són com més participatives. També depèn de quin tipus d'activitat o necessitat nosaltres valorem, però sí que segurament les dones són més...
1: Sí, Isabel, sí.
3: Jo crec que sí.
2: Fan més demanda. Potser hi ha la mateixa necessitat, però sí que ens hi trobem que hi ha més demanda. Les dones, no? Tenen, bueno, la necessitat
3: sí,
2: de...
3: Sí, costa, costa. Mm-hmm. Fer una prescripció social costa, perquè no... Tu vens a buscar, doncs, aquell... Tu tens aquell malestar i vols sortir d'allà amb un medicament, no? O vols
1: bueno,
3: sortir
1: amb una solució
3: amb un
1: ràpida.
3: Diagnòstic de, sí. És això i has de prendre això. I això, al final, és veritat que és un... anar picant pedra, no?, una mica, i costa, costa.
1: De fet, nosaltres hem trobat ajut a través de, del Departament de Salut amb dades del gener de 2023. Això, no, suposem que ha canviat, es van atendre més de 8.000 persones arreu de Catalunya amb aquest programa de prescripció social i que en el 65% de, del nombre total aquest de 8.000, de més de 8.000, s'observaven canvis positius en el seu benestar emocional. Si aterrem aquí a nivell local, no sé si vosaltres també diríeu bé, doncs paga la pena apostar per aquest programa. És a dir, si també veieu aquests canvis positius en els usuaris i usuàries que, fa, que heu fet aquesta prescripció.
2: Sí, no tenim dades quantitatives, però a nivell qualitatiu, sí. No? Perquè anem fent aquest seguiment.
3: Sí.
2: El seguiment, per exemple, als 2 i als 6 mesos, sí que es valora de manera molt positiva, no? La BF en xarxa, el vincle amb altres persones... moltes vegades també el que et deia abans, moltes associacions on poden sentir-se identificades, recolzades en persones que estan en situacions similars, ja sigui més d'aïllament o de patiment per la mateixa situació.
1: Mm-hmm. I es dona l'alta també en aquest moment? O és un recurs allò que es cronifica? No sé, allò aquesta prescripció.
2: Nosaltres donem alta del programa... La persona pot seguir perfectament en el recurs, no? Però el programa als 6 mesos es faria l'alta, tancaríem
3: nosaltres
2: amb aquest seguiment.
3: No? Però la persona potser aquell vincle ja el té, que és el que nosaltres, no? És l'empenta aquesta, no? Que agafi aquest vincle amb aquella associació, amb aquella activitat que els hi proposem.
1: Uh-huh. És a dir, que hem quedat que no és un recurs, allò, la prescripció social, no és un recurs que l'usuari o usuària pugui sol·licitar, sinó que són els professionals, ja sigui infermeria, ja sigui benestar emocional, ja sigui el metge o metge de família qui detecti, no?, que aquella persona doncs, pot participar d'aquest programa i veure's beneficiat.
3: A partir d'ara poder sí que ens venen i ens demanen una prescripció social.
1: Potser sí, ens escolten i diuen... Escolta'm, que he sentit i això clar. Seria positiu, a veure que em podeu recomanar i us torneu això. Allò gairebé en una agència.
3: No
1: de...
3: malament.
1: De... Això us implica també estar molt informats dels
3: sí.
1: recursos que hi ha en el municipi.
3: Clar. Sí, sí, ja ten... bueno, és el que deia no, la Júlia.
1: Imagino que teniu un vincle també amb el consistori, no? De dir, escolta'm, doncs, quins són els equipaments i què és el que s'ofereix. No sé si més enllà del municipi, si també a nivell comarcal teniu també informació.
2: Principalment és del municipi, però després nosaltres també tenim la nostra xarxa, per exemple, entre referents de benestar emocional d'altres municipis, no? I potser si aquí no hi ha el que la persona necessita i està el municipi del costat, doncs també li podem fer aquesta prescripció i proposar sempre i quan la persona estigui disposada a desplaçar-se.
1: Ara pensava en el cas que comentava la Júlia, no? Potser una associació... doncs d'un no? d'un àmbit, una temàtica concreta, no hi ha a cada municipi, però sí que de forma propera, si la persona està disposada, com dius tu, a desplaçar-se, sí que ho podeu fer, encara que sigui a Sabadell, m'imagino, eh?
2: Sí, sí, sí, sí. De fet, hi ha algunes associacions o entitats que són comarcals i donen servei a les persones, siguin del municipi que siguin.
1: Uh-huh. No sé, fins i tot allò, si recomaneu anar al teatre, igual les desplaceu fins i tot a Barcelona, dieu, escolta'm, que hi ha una oferta prou positiva. Dèiem allò que no teniu dades, però que sí que veieu que hi ha un efecte positiu. No sé si també, a banda del trobar-se millor, també acaben reduint, no?, el tema de la medicació. No sé si també teniu en compte, no?
3: Bueno, una mica també és l'objectiu, no?, que aconseguim que aquella prescripció mèdica, no?, d'aquell fàrmac, doncs també rebaixem una miqueta, no? És l'objectiu, ara...
1: Poder, bueno, de no fet, allò trobem. Es diu que la societat està sobremedicada, sobretot tema d'ansiolítics o per anar a dormir, no? La gent allò té necessitat de prendre un fàrmac per anar a dormir i potser si tens més activitat Igual estàs tan esgotat que...
2: Sí, no és... i no patologitzar els malestars emocionals, perquè la base del problema és la manca de xarxa social o la manca, no, de tenir uns bons hàbits, de fer esport, una bona alimentació, doncs potser hem de trobar la intervenció fora de l'àmbit sanitari, no? Que seria també, no, aquest 80% de determinants socials que es diu que també estan fora de l'àmbit sanitari, com seria, no, l'àmbit més familiar, de feina, que a vegades també treballem, no? Doncs, per exemple, una prescripció social també pot ser alguna entitat que es dediqui, doncs, a tinguin una borsa de treball, facin cursos de formació, com per exemple l'EMFO.
1: No sé si aquí a casa nostra, abans comentàvem temes culturals, esportius, també de contacte amb la natura. En altres municipis, jo sé que fins i tot des dels centres d'atenció primària es fan sortides, no? A l'entorn, doncs, bé, ja sigui un parc jardí, hi ha un recorregut per la ciutat, o en el cas nostre tenim molt a tocar Gallecs, no?, que és un espai fantàstic. No sé si això es fa també des dels centres d'atenció primària aquí a la ciutat, o si és un projecte que teniu...
3: L'Ajuntament ja té aquests projectes, no? Nosaltres el que tenim ara dins el centre és, sí que ve un tècnic de l'Ajuntament i tenim el que és la prescripció esportiva. I no, a través d'ells sí que els hi explica, doncs, aquests recursos esportius que es poden beneficiar. I ells també fan aquelles caminades cap a Gallecs, no?, una vegada al mes. I nosaltres, com també coneixem, no?, que aquestes caminades existeixen, sí que els hi proposem, no?, fem aquella prescripció, la derivació, i els hi proposem a les persones que venen, doncs, que existeix això.
1: De fet, ara hi ha una tendència, no sé si la Júlia...

0: No? Aquell,
1: que encara els acompanyen.
0: Acompanyen, però hi ha una franja que se'ns escapa una mica i són els que segurament tenen més necessitats. Però bueno, estem allà, no? Poder dir que una mica en mica...
1: La porta està oberta, sí, en tot cas, no sé si a la Júlia també té aquesta franja de joves o no, també és la que costa més que s'adrecin allò a demanar ajuda, a demanar suport.
2: Clar, a mi em fan la derivació quan detecten, no? Sí que és veritat que potser a partir de 40 anys tenim més volum de pacients que estan fent intervencions grupals, però cada vegada hi ha més joves també que venen i demanen ajuda. A vegades costa que hi hagi el compromís de continuar aquest tipus d'intervencions, potser que són una mica més llargues. Però sí, sí, també van fent demanda.
1: I una qüestió que ho ha anomenat en diferents ocasions, quins grups teniu ara de treball, allò de grupals, no? Crec que hi ha de dol, no?
2: Sí, treballem intervencions de suport al dol, gestió emocional, on es donen estratègies, eines per gestionar millor totes les emocions, grups psicoeducatius d'ansietat, depressió, suport a la fibromiàlgia... I treballem també amb adolescents, també fem grups de gestió emocional específics més per la franja adolescent.
1: I aquests grups formen part de la prescripció social o no?
2: No.
1: No formaria part del
2: no
1: programa?
2: No formaria part del programa, sinó més bé, o sigui, jo quan rebo el pacient els hi faig una entrevista, en aquesta entrevista a vegades puc fer una prescripció social, però la majoria de vegades són persones que venen adreçades a fer intervenció grupal. El que sí que quan finalitzem aquesta intervenció grupal, si detecto alguna necessitat durant la intervenció, llavors aquí al finalitzar fem la prescripció social també.
1: En tot cas, que quedi clar a la ciutadania que els nostres sanitaris ens cuiden i que estan allò vigilant, ja sigui des d'infermeria, des de referents de benestar social i emocional, ja siguin els metges, metgesses de família, i que si ells consideren que heu d'anar a un programa o un altre, ho tindran en compte. Ho deixem aquí, en tot cas que sapiguem que aquesta és una de les apostes del Departament de Salut, el tema de la prescripció social, i que cada vegada va en augment i que doncs té bons resultats, que és la part positiva. Agraïm a Júlia Polo, com a referent de benestar social i comunitari, que ens hagi acompanyat.
2: Gràcies.
1: Fins una altra, Júlia.
2: Gràcies.
1: I també a Isabel Blanco, com dèiem, infermera i referent de salut comunitària.
0: Moltes gràcies per convidar-nos.
1: Fins una altra. Adéu-siau.
0: Adéu.
2: Adéu.

0: cada dia pot sortir la llum. Un programa fet per persones usuàries del Servei de Rehabilitació Comunitària del Centre de Salut Mental de l'Hospital de Mollet. Benvinguts i benvingudes en aquest programa especial. Estem a l'estiu i, evidentment, en aquesta època de l'any compartim amb tots vosaltres aquest programa que realitzen usuaris i usuàries del Servei de Rehabilitació Comunitària del Centre de Salut Mental de l'Hospital de Mollet. Ens acompanya la Mercedes. Benvinguda, Mercedes.
1: Hola.
0: També ens acompanya el Manuel. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I també l'Alejandro.
2: Hola.
0: Benvingut, Alejandro.
2: Bon dia.
0: Amb ells i una convidada que després desvetllarem en el dia d'avui, en aquest especial d'estiu, parlarem d'alimentació saludable.
3: ¿Nos vamos o nos quedamos?
4: ¡Vámonos ya!
3: ¡Vamos!
5: ¡Vamos!
3: ¿Pero de verdad?

Cada dia pot sortir la llum. Un programa fet per persones usuàries del Servei de Rehabilitació Comunitària del Centre de Salut Mental de l'Hospital de Mollet.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
3: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.

0: Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.
1: Hola, molt bona tarda a tothom. Com cada dimecres i des de fa 25 o 26 o 27 anys ja ni ens en recordem, a Barreres Fora torna amb vosaltres el programa de Ràdio Mollet que fem els membres de l'associació ADIMO. I bueno, i ara jo us dic que de moment avui estic jo sol, perquè en Jaume Girbau té altres quehaceres, que després us posarem un àudio. La Cristina Sandoval, per motius de salut, un fort encostipat que ha agafat, tampoc pot estar aquí. El Guillermo Legua també té coses personals, i l'Àngela des de Sevilla con amor.

amor, nos lo desea a todos y bueno, que de alguna manera també té altres funcions que fer, però a lo millor després de mis programa torna a estar amb vosaltres, no? Bueno, aquí us parla, ja us sabeu que sóc jo, Josep Roca, i a l'altre costat del vidre tenim avui com a tècnic, tècnica, Nora Corbalán.

0: Molt bé, ens podeu seguir escoltant tots els dimecres com avui, de 17 a 18 hores, i si us heu perdut el programa o voleu tornar a escoltar una altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar les barreres fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar. El d'avui és... Quin és, tècnic? Molt bé. Visibilitat de discapacitat, d'acord? És que ja ni me'n recordava, eh? Bueno, i per cert, la redifusió la tenim el diumenge de 13 a 14 hores, a l'hora de dinar. Molt bé, també ens podeu visitar a la nostra seu social, que està al centre cívic de Camp Antiquet, carrer Can Flaquer, número 25, de Mollet del Vallès, tots els dimarts de 17 a 21 hores. O també ens podeu trucar per telèfon al 93 570 35 25. Ens deixeu l'encàrrec i us atendrem amb molt de gust. I si voleu intervenir en directe, a partir d'ara fins a les 6 de la tarda, ens podeu trucar a la ràdio, Ràdio Mollet, al telèfon 93 5 70 68 66. Benvinguts a casa vostra, amics.
1: Escoltes? Barreres fora.

0: parlem de cuina.
1: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
0: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Sí?
3: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
2: Ho sento, però ja tinc plor.
3: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
2: Però què dius? És una cosa més important.
3: Doncs explica't.
2: D'acord, és un programa de ràdio.
3: Un programa de ràdio?
2: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
3: I quin és aquest programa?
2: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
3: Doncs sembla divertit.
2: Us esperem.
4: Quina és la millor cançó de la història?

Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Classics, amb Esteve Llop. La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.

a tothom. Això és Pals i Botes, l'espai de divulgació i informació del Club Muntanyenc Mollet. La setmana passada us vaig dir que avui parlaríem del mínim que cal portar a la motxilla per tal de poder sortir d'algun merder amb dignitat. Bé, amb la màxima dignitat possible. Això és una minillista que en cap cas substitueix el material que cal portar segons l'estació de l'any. A l'estiu calor, a la tardor pot ploure, a l'hivern fa un fred que pela i a la primavera, doncs una mica de tot. Ja sabeu, barret pel sol, roba de recanvi, sac o llençol si aneu de refugi, jaqueta o paravent, folre polar, guants i, per si plou, jaqueta i pantaló impermeable. Personalment desaconsello les capelines. Acabes mullat igualment i en terreny complicat, més que ajudar, molesten. Entre altres coses perquè si tens una grimpada te la vas trepitjant per tot arreu. A més, avui en dia totes les motxilles porten funda impermeable. Per tant, no cal que la funció de la capelina de tapar la motxilla deixi d'existir. Bé, jo us puc explicar que fa anys el que fèiem quan plovia molt, per exemple, amb un xàfec de tarda d'estiu, doncs el que fèiem és que ens ho traiem tot, ens deixàvem la samarreta, ficàvem la roba dintre d'una bossa de plàstic, ens posàvem el barret perquè la pluja no ens molestés a la cara, i quan arribàvem al refugi, doncs traiem la roba seca, ens la posàvem i tan feliços. Bé, fins aquí la introducció. Ara anem al que és important. El material que mai, mai s'ha de quedar a casa. La primera de totes és la frontal. Encara que sortiu per una matinal, mai se sap el que pot passar i us pot estalviar haver d'anar a les palpentes si us fa fosc. I també, important, serveix per senyalitzar la vostra posició en cas de rescat. I, a més, si afegiu unes piles de recanvi, millor encara. El segon...

0: Després, pel que fa a menjar, a part del bocata o del que porteu, un parell de barretes energètiques poden marcar la diferència. I, finalment, una petita navalla i unes quantes tirites. No ocupen res i poden ser molt útils. Tot això, a part, diguem-ne, del que és l'ampolla de 3/4 de litre d'aigua, es pot guardar en una petita bossa de plàstic que va a parar a la petaca de la motxilla. Fins aquí el comentari d'avui. Us haig de dir que la setmana que ve parlarem dels mitjons i de les botes.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dissabte 15 d'agost. Avui continua la capta de sang que organitza l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, el Banc de Sang i Teixits, amb la col·laboració de les colles Morada i Torrada. Serà de 10 del matí a 8 del vespre. És una de les proves puntuables en competició d'ambdues colles i té lloc al Mercat Vell. També aquest matí de dissabte, a 11:15, tindran lloc dues activitats. D'una banda, el Club d'Escacs Mollet celebra a la Rambla Balmes les simultànies d'escacs, mentre que el Ball de Diables de Mollet farà la seva cercavila diabòlica amb inici des de plaça Catalunya. Al Parc de les Pruneres, a les 11 del matí, tindrà lloc l'Aquàtic Fest, tobogans inflables i festa de l'escuma que organitza la colla de Torrats. Mitja hora més tard, a 12:45, el Museu Abelló farà una activitat familiar, un museu de festa. És una activitat que s'adreça a infants de 2 a 5 anys. És gratuït, però l'aforament és limitat. Ja a la tarda, a partir de les 6, recordeu que s'iniciarà l'emissió en directe de Ràdio Mollet des de plaça Catalunya, però a la mateixa hora, novament al Museu Abelló, oferirà un taller d'origami infantil per fer els animals de la col·lecció del Museu Abelló. Anirà a càrrec de la barretina de paper. A les 7 de la tarda, cercavila d'inici de la Festa Major amb el seguici popular. Sortirà des de la plaça Pau Casals per arribar a la plaça Prat de la Riba amb la cerimònia d'inici de Festa Major i el pregó a càrrec d'en Pep Plaza. Després del pregó hi haurà la barrilada que ofereix la colla de Torrats i, paral·lelament, a 9:15 del vespre i també a 11:15 de la nit hi haurà un concert a la terrassa del museu a càrrec de Marina i Sumelao. Dic que el mateix museu, a 9:00 del vespre, ofereix una visita guiada amb el títol «Quines curiositats amaga la casa del pintor?». A 10:15 del vespre es faran els versots de Festa Major. Serà la plaça Prat de la Riba i anirà a càrrec de les colles. A 10:00, en cessa del campanar des de la plaça Prat de la Riba. Dit també que a continuació, a partir de 11:15, tindrà lloc el correfoc de Festa Major que oferirà el Ball de Diables de Mollet amb inici des de la plaça Pau Casals. A continuació, Ball del Moll Fer a la plaça Prat de la Riba, amb la colla dels Torrats. A continuació, en aquest ambient festiu, es presentarà la nova joguina Morada, seguida de la processó de la Santa Teca fins al parc de Can Molà. En allà, concretament, hi haurà, a partir de 12:45 de la matinada, el Tapeo Sound System i Hey Pachucos. Paral·lelament a l'embalat, a 12:00, hi haurà un concert amb Los Mustangs.
0: Festa Major 2026.
2: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bienvenido a TCC Ràdio Mollet.
2: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al bar Tiki de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que serà el vostre barman, i contem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no totes són veritat, però sonen bé. Sigueu benvinguts a aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans del personal. Avui és divendres 15 de maig, programa número 33 de la tercera temporada de Bar Tiki, i aquest vespre en tenim preparada una de bona. Mireu, molta gent diu que la pandèmia de 2020 va fer sorgir una munió de podcasts. No sé si és veritat o no, però definitivament sí va ser clau pel naixement del que va ser el millor podcast de futbol i humor, Ojete Simpson. L'aventura, com totes, va començar i també va acabar. Però si els Led Zeppelin van decidir fer un concert de reunió el 10 de desembre de 2007, nosaltres, els Ojete Simpson, que som com els Led Zeppelin dels podcasts, també ho podem fer. Així que aquí estem, els quatre membres del podcast, disposats a fer un programa de reunió aquí al Bar Tiki de Ràdio Mollet, i ho farem parlant de Guilty Pleasures. Avisats esteu. Comencem.
3: ¿Vas a tomar algo, chico?
4: Sí. Deme una Fanta.
3: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
4: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
3: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
2: Bé, aquí tenim els altres tres membres d'Ojete Simpson a l'estudi de Ràdio Mollet. Alguns ja havien passat per Cantiqui, d'altres no. Molt bona tarda, Armin Tanzarian.
5: Molt bona tarda, un altre cop.
2: Un dels que repeteix, un dels que repeteix.
5: Sí, sí, sí.
2: I un altre que també repeteix, però feia molt temps que no venia. Molt bona tarda, Roger.
6: Hola, bona tarda.
2: Feia dos anys, un any?
6: No és possible, un parell d'anys.
2: Feia massa temps. I tenim el debutant. Molt bona tarda, Javi Bas.
7: Molt bones. Debutant, sí.
2: Molt bé. Bé, aquest vespre celebrem els Guilty Pleasures. Aquelles cançons que t'agraden, però que et fan vergonyeta. Que si sona al teu mòbil, t'assegures que dus els auriculars ben posats i que no se sent a fora. Hits dubtosos, decisions musicals que no passarien cap control de qualitat, excepte el nostre. Aquí vindrem a fer veure que és ironia, però tots sabem que ens encanten de veritat. I tranquils, que ningú no jutjarà, perquè tots estem exactament al mateix nivell de vergonya. La dinàmica és clara, amics. Jo aniré demanant al Sergio que posi un tema, sonarà uns segons, un minut, i a partir d'aquí parlem i que sigui el que Déu vulgui. Així que, bé, va, Sergio, tira'm el primer tema i aviam què surt per aquí.

0: Bueno, va, qui és el culpable? Qui creiem que és el culpable?
1: Ho hem endevinat a la primera.
2: Jo diré que el Roger.
0: Per les ballaruques, jo crec que hi ha un culpable que ha de sortir a donar la cara.
2: Jo, el Javi Bas o ex-Bas o com ho sigui.
0: Javi Bas ha posat... Explica'ns què és aquesta cançó.
2: Pues Miguel Bosé, Amante Bandido. Qui no l'ha escoltat en algun moment de la seva vida, no sé en què situació, però és un temazo com la copa d'un pi, no?
0: Jo ets a dir una cosa.
2: Sí o no?
0: Quan ha començat a sonar, he vist que ara sé... Hola, Javi, tio, no me jodas, hola, tio. Però al cap de 15 segons, aquí estava tota la taula ballant.
1: Sí, hi ha hagut gent que ha dit temazo.
3: Sí.
1: No diré aquí.
3: Només hi ha una persona que encara no està d'acord, però bueno.
1: Sí.
3: Bueno, no, està d'acord o... Si és un guilty pleasure,
2: home, perdona,
3: sí que està d'acord. Llavors
2: perdona,
3: no sé com definir-ho.
2: És un guilty pleasure, entrávamos.
3: Jo a mi m'ha agradat quan el Javi ha començat a pujar a la taula i a ballar. Llavors m'ha començat a entrar una mica.
2: I m'han dit, no treguis la samarreta.
0: Sí, l'hem fet.
3: Els pantalons, vale, però la samarreta no.
1: Tot això, Miguel Bosé tenia temes millors, eh?
0: Per favor, estem tots encantats a saber quin és...
2: Hola, Roger.
1: Sevilla és molt millor.
3: Sí.
1: Sevilla és millor.
0: El corazón que Triana va...
1: No caurà.
2: A mi m'agrada més aquest, eh? Però ja per el tema del videoclip i tot allò, el que li envolta el tema del...
1: No recordo el videoclip.
2: Hòstia, doncs no ho recordeu? Doncs tu, com a fan d'Indiana Jones, està com una biblioteca...
3: És de la banda sonora?
0: Claro.
2: Por supuesto.
0: Li va ensenyar en Obregón quan va anar a casa de Spielberg.
2: Ja veureu, però està com una biblioteca, no sé si... A veure si ho venen un flash o alguna cosa així, o...
1: Quan arribi a casa seré el primer.
2: Sí, no, por supuesto, que ho entenc. Doncs està com una biblioteca i és molt de l'època del principi del 80 serà, no?
0: Quin any deu ser això? Algú se'n recorda?
2: No ho sé pas. Té que ser del 84 o 85.
0: Bueno, tothom tenia un mòbil, podem buscar-ho així.
2: No fa falta. Perdemos tiempo así. Però que el tema està que jugava amb l'ambigüetat aquesta del David Bowie i del...
0: És veritat, és que clar, era una època que...
3: 84.
0: Era una època que el Miguel Bosé... volia passar per ser una mica del David Bowie espanyol.
2: Clar, sí, per això. O sigui, i aquesta cançó és el que reflexa. Jo crec que aquesta cançó arrisca i té molt bona producció de l'època. És muy de su època.
1: Ara se m'acaba d'ocórrer un altre guilty pleasure que no he recordat de portar-lo. Però parlant de David Bowie espanyol, sense parlar de Tino Casal...
2: No se puede.
1: No.
2: Però Tino Casal, per mi, juga...
3: Però això no és un guilty pleasure.
2: Exactament. Juega en otra liga, per mi.
1: Eloís és...
3: I Champo de Huevo, i bueno.
1: Oh, que bona. Sí.
0: Jo a mi, aquesta cançó, em porta directament... Anem amb les anècdotes, que és el que la gent vol.
3: A les vacunes.
0: A mi em porta directament a... principis dels anys 2000, quan jo anava a sortir a llocs infectes i al final de la nit, ja que era 5 o així, ja era l'hora xunga, començaven a posar aquest tipus de coses i jo me'n recordo fer ballaruques amb Amante Bandido.
3: Però movent les mans?
0: Home, naturalment.
1: Però perquè la gent marxés.
0: Pots fer-ho d'altra manera?
2: Ara salen les vergüenzas, eh? O sigui...
1: Les posaven perquè la gent marxés.
0: Error.
1: Bueno,
0: jo no marxava.
1: Ja. Tu no marxaves.
0: Igual, no sé, l'alcohol feia...
2: I no estic res d'acord del tema de Sevilla, que tampoc és tan...
1: Tan què?
2: Tan bona. Tan temazo, o sea.
1: Home, jo... Això ja va a gustos.
2: Sí, exactament.
3: Jo m'agradaria saber si ja hem arribat al top o això estem...
2: Decadència a partir d'ara.
0: Aviam, un quan comença sempre un... Sí, tu, com comença Pulp Fiction? No comença amb una posta de sol i amb una d'allò, no, comença fort, no? Aquí comencem forts. A mi, d'aquesta època del Miguel Bosé, sempre m'ha cridat atenció aquella gent que el veia com un sex símbol cap a les dones.
3: Cap a les dones,
0: clar. Bueno. I era el follador d'Espanya.
2: Possiblement sí, també, eh? També,
3: sí, però una cosa no treu l'altra.
2: Possiblement sí, pel tema de bisexualitat.
0: No ho podíem veure, ningú no podia pensar que igual això...
2: No, perquè era una altra època, està clar.
1: Clar.
2: Quien se pensava que Ricky Martin també, no?
1: O Rob Halford.
2: Per exemple. Eren altres tempos, exactament, no?
1: Sí.
3: Bueno. Ricky Martin, jo crec que...
2: Bueno, però encara cantava, no?, cançons d'amor a les dones i tot allò, vull dir que...
3: No, cantava cançons d'amor.
1: Cançons d'amor.
3: Bueno, tu t'imagines que no parla de dones.
2: No puc parlar de Ricky Martin perquè no soy fan de su...
0: Pues parlar de Ricky Martin. No ha sortit, ojo, però podia sortir.
1: Oh, i tant.
3: Maria anava de sobre les drogues, eh?
0: No ha sortit, però no volem que surti. Bueno. Per què? Perquè els fills del Roger ens estan escoltant. Saluda.
1: El fill, el meu fill. Hola, Gerard.
0: La teva filla ha dit que no.
1: La meva filla segurament està per altres temes.
2: O segurament ha dit, vente. Escucha esto.
0: Pues saluda el que del Gerard. Alguna cosa més a dir? D'aquest senyor, d'aquest amante bandido? Que...
2: Res, no, home, jo crec que per parlar del Miguel Bosé, al final, pues... te puede gustar más o menos, té una carrera molt àmplia i molt...
0: Molt a Miguel Bosé.
2: Respectable ja és una altra cosa, però clar...
1: A mi m'agrada molt els últims anys de Miguel Bosé. Fora de la música.
0: Ja, vale.
1: Però està bé, és...
3: A veure,
2: bueno, és un punt de vista.
3: El tema és la carrera musical. Bueno, Isabel Pantoja també tenia... Una
2: bueno, al final, complia un cupo, no?, de mercat de l'època i de...
0: Jo, per mi... era millor actor que cantant. No te digo más.
2: Uf.
1: Va fer aquella de...
2: Una de l'Almodóvar, no? Sí.
1: El Caballero del Dragón.
0: El Caballero del Dragón, amb Klaus Kinski.
1: Sí.
2: I quina és la de l'Almodóvar? Tacones
1: Lejanos? Tacones Lejanos, sí.
2: Durilla.
0: Sí, aquesta era Durilla.
1: Ah, però estava molt bé. La pel·li estava bé.
0: Uf, tia, no sé. Però bueno, val a dir que es va arriscar. I la del Caballero del Dragón...
1: Sí, xula.
0: Espanya dels anys 80, ojo, que...
1: I tant.
0: Bueno, tenim alguna cosa més a dir en aquest especial Remember O.J. Simpson sobre Miguel Bosé? Passem al segon tema.
3: Bo, res.
1: Passem.
0: Tenim alguna cosa més a dir que no falti respecte a ningú?
3: No, podem passar.
0: Doncs podem passar al segon tema. Va, posem el segon tema i a veure què surt.

0: Bueno, això, take that, back for good. Ara hem fet una cosa que tots hem posat cara de pòquer i es tracta de que diguem qui és el perpetrador. Qui creieu que l'ha posada a llista?
1: Tu.
2: Per eliminació. I jo per...
3: Tu, sí.
1: Per fer, jo l'anava a posar família. I no ho he fet.
0: Pues podia haver-la posat, sí, perquè este mazo, però no he estat jo.
2: Oh,
0: que salga el culpable.
3: Hola.
2: O sigui que jo no l'hagués posat mai i vosaltres tres sí.
3: He de reconèixer una cosa i ara m'obriré en canal.
0: Molt bé.
3: Això no s'està gravant, no? Era...
0: Perdona, en realitat el Sergio està posant un programa antic en revisió per no posar això.
2: Bueno,
3: això m'heu dit. Era l'any... 90...
2: Aquellos locos
0: 95.
3: I això ho escoltava la meva germana, que per sort no crec que ho estigui escoltant. I he de dir que una vegada li vaig robar la cinta, perquè jo em ficava molt amb ella per escoltar això. Però una vegada li vaig robar la cinta, la vaig posar a casset, TDK, un TDK, i la vaig escoltar. Aquesta, i he de dir, la versió dels Bee Gees, de...
1: How Deep Is Your Love.
0: How Deep Is Your Love.
3: Ah, exacte. I això, i la vaig escoltar i estava bastant bé. I la vaig tornar, la vaig tirar enrere per tal com estava i la vaig deixar. Això és un guilty pleasure total.
0: Molt bé. Jo us vaig dir una cosa, aquesta història l'està explicant una mica Pintanzarian, però podia haver-ho explicat jo.
1: I tant.
0: Quasi igual. La meva germana era superfan. De fet, tenia un vídeo VHS d'un concert dels Take That i tal i qual, que jo recordo una temporada que era cada puto dia arribar jo al vespre i tal amb el concert aquest posat. I lo veo i subo a... Que coño, Take That tenien temazos. Temazos.
2: Jo he estat en un concert d'ells.
1: Ojo.
2: Al Sant Jordi.
0: Ojo, que s'ha sortit tot, perdona, va. I el Roger té un...
3: Bueno, samarreta signada.
2: Perquè el que no sàpiga i no hagi escoltat mai Ojete Sin Son, el Carlos i jo som cunyaos.
0: Criminosos.
2: Llavors, clar, doncs, per una... Em sembla que fa 20 anys o així van fer una mena de reunió sense el Robbie Williams. Con lo cual, van fer un concert una mica descafeinat al Sant Jordi, i ahí estava jo, com a buen marido.
3: Clar, perquè els Take That eren els nou New Kids on the Block, sí, i eren els pre Backstreet Boys.
2: Però jo tinc el dubte, perdoneu, eren també anglesos els New Kids on the Block?
1: No,
2: o era
1: eren americans.
2: Llavors era, suposo,
1: com la resposta
2: anglesa, no?
1: A les boy bands aquestes americanes.
3: I pan de tope.
0: Aviam, New Kids on the Block tenia algun tema bé.
3: Ai.
0: Però Take That s'hi pixen amb New Kids on the Block.
2: El que passa és que vosaltres teniu l'efecte hermana, que a mi em va passar amb Bon Jovi.
0: A mi l'efecte hermana em va venir per New Kids on the Block per la meva germana gran, i en Take That per la meva germana petita.
2: Clar, a mi em va passar amb el Bon Jovi.
0: Bueno,
3: estem parlant de Take That i ha sortit Bon Jovi?
2: Sí, bueno, perquè la meva germana era extra mega maxi fan,
3: doncs. Bueno, aquest és el somni humit de John Bon Jovi, ser els nou Take That. No ho va aconseguir.
1: Perdoneu, Take That estava a la meva prellista de convocats per el programa d'avui, però... i Bon Jovi
2: també
1: estava.
0: Però Bon Jovi no soc Lady Pleasure, per favor.
2: Bueno, depèn de quina cançó.
3: Va posar algú més.
1: Sí.
2: Però no, per germana o què, Roger?
1: No, meu.
2: Cuenta ajena.
0: Muto propio.
1: Sí.
2: Treballador per cuenta ajena.
1: És culpa meva, total, 100%. Ah. No, de Bon Jovi havia triat Runaway.
0: Però si és un tema, això. És un tema. Sí, tu és que
2: això. Li fa vergonya, clar. Jo et digo certes coses, a mi no me fa vergonya, i vosaltres sí. Depèn de com... Bueno, ves.
3: Hòstia.
2: El límite de la vergüenza lo pone uno.
3: Falta jo... que t'agradi Joaquín Sabrina.
1: No, Això sí que no pot
0: ser. Això no pot ser.
4: Quan B.B. King, Sabina.
0: Això és impossible.
4: Salerno.
0: Jo vaig, pues, jo us haig de dir que jo vaig veure fa poquet, fa un mes o així, la sèrie, la minissèrie documental de Take That.
4: Ah, sí.
0: De tres episodis.
4: No sé dónde, sí.
0: No ho sé, perquè per mi lo hacen...
4: En el Netflix, todo.
0: No ho sé. En un Netflix. Todo es un Netflix, que màgicament apareix a la meva televisió i... En fi. I, oye, pues és un documental de tres episodis. Un explica quan va fer la CRUP i va sortir no sé què. El segon explica l'etapa en la que estaven parats i separats i enfutjats a la merda i estava el cantant, hòstia, com es deia?
4: El Robbie Williams?
0: No.
4: No, l'altre. El Gary Barlow.
0: El Gary Barlow.
4: Barlow.
0: Que estava a punt d'entrar a la selecció britànica de sumo.
4: Com vol?
0: Engreixant.
3: Era ironia.
0: Engreixant.
4: Perdó.
0: I després, i el tercer episodi, que és ja quan entren, quan ja fan les gires de reunió, que es veu que van arribar a fer una gira de reunió, van fer la primera, que segurament va ser la que vas veure tu.
4: La del 2006 o 2007, no sé.
0: I van fer una que també van fer amb el Robbie Williams. Una gira...
4: Ah, sí?
0: Jo no ho sabia.
4: Jo tampoc.
0: Però van fer una amb el Robbie Williams.
4: Mundial. Bueno, gira.
0: Bueno, gira. No crec que sigui, que farien quatre... Farien...
4: Gira,
0: no sé,
4: gira.
0: 10 cites a les Illes Britàniques i 4 o 5 per Europa.
4: Uh-huh.
0: I després ja van tornar un altre cop a quedar-se 3. Ara són Take That, un trio. Com els Bee Gees. Ja poden fer Bee Gees.
1: Bueno, bé.
0: Però a favor de Take That i a favor de tot això.
1: Oh, i tant.
3: Vaya, molt bé.
4: Que silenci, home, sí.
0: No. Igual, per un moment que no ens estem trepitjant, també no. Està bé.
3: És que aquest programa crec que hi haurà molts silencis incòmodes, eh?
1: No.
0: Bueno, espera que tot això anirà avançant. Com a corolari detectat, s'ha mencionat Nikos on the Block. Ara estic pensant que podria haver usat un Guilty Pleasure que se m'ha escapat i no l'he posat.
4: Per a la parte 2.
0: Per a la parte 2.
4: Ah.
0: No, anava a posar, però també per un documental d'aquests que vaig veure, els Smiley Vanilli, que tenien temazos.
1: Oh, i tant.
3: Ah, sí.
1: I a la sèrie aquella dels...
0: Era una sèrie o una pel·lícula? Era una pel·lícula així com...
1: La sèrie aquella dels germans que van matar el pare i...
0: Ah, vale,
1: estaven obsessionats amb Milli Vanilli.
0: Ah, sí?
1: Sí.
4: Això diu la pel·li esta, que és rotllo com la de Molly Crue, així...
0: Sí, jo dic que és una
4: pel·li... Xungarrancia de Netflix,
0: no? Sí, és una pel·li així un poco chungui.
4: Un poco seria bé, però...
0: On és ficcionada, però també fan com trenquen la tercera... La tercera paret i parlem al públic, no sé què. I, hòstia, tenien tamassos. I els New Kids on the Block eren molt xungus en comparació amb els Take That.
3: Però, la banda xungus.
4: Però no van coincidir, no? A nivell... Estamos hablando...
0: Jo crec que van acabar la carrera uns i van començar els altres.
4: Perquè el New Kids on the Block em sona a mi del boom 3 o 4, no? Al principi no.
0: tu mesures per boom.
4: Sí, sí.
0: 3, 4, claro. 5.
4: Me santo, cada uno.
3: Si parlem de Milli Vanilli, hauríem de parlar de Charles and Eddie.
0: Perdona, Charles and Eddie és...
3: S'ha parlat en aquest programa, eh?
0: Por supuesto.
3: Hombre.
0: És Wilson Pickett comparat amb Milli Vanilli. Però bueno. Anem a tirar més música, que passen 22 minuts de les 7 i se'ns tira el temps a sobre. Anem a posar el tercer tema, el mateix. Ens caiem, el culpable que no digui res i a veure què surt per aquí.

0: Bueno, què tenim aquí?
1: Tenim al més gran.
0: El més gran.
1: Tenim el més gran.
2: El jefe de los memes de...
1: No he sigut jo,
2: de Julio.
1: No és cosa meva.
2: Ja el tenim molt clar aquí.
3: Meva tampoc.
1: Sí.
2: Era por eliminació. O sigui, que don Carlos confiese.
0: És meva, això és Julio Iglesias. The Guilty Pleasure. Sí, de vegades fa una mica de vergonyeta quan em poso al gimnàs. Allà rodejat de senyors catxes aixecant peces molt grosses. I penso, i sempre penso... no sé, oye, no? Tenc l'auricular i comprovo que no sé si sigui sentint, que sigui jo amb l'emoció.
1: Que no es connecti al Bluetooth del mòbil.
0: Claro, és que estic pensant...
2: Que vinguem al tabú gran, no?
0: Però bueno, ja ara ho dic, jo confesso. Jo fa molts anys que jo sóc molt fan de Julio Iglesias i de fet estava pensant quina cançó posa. Sí, el meu dubte era quina posava.
2: Ah, jo t'anava a dir, que és només... jo pensava que era una cançó, però artista a tope.
0: No, a tope.
3: És que la seva transformació en Alfons Arús està allà al 97%.
0: Sí, estic ja...
2: I Risto Stoikov, que era més fan també, eh?
0: Risto Stoikov era fan de Julio Iglesias.
2: Mogollón.
0: Sí.
2: Hòstia.
3: He de dir que...
2: Però abans de vindre, eh?
1: Sí, molta gent de l'est, d'Europa, era molt fan de Julio Iglesias.
3: Molt bé. Al meu fill li agrada molt la pel·lícula de Mortadelo i Filemón, la última. I
0: la de dibuixos.
3: La de dibuixos i surt aquesta cançó.
0: I surt aquesta cançó, efectivament. De fet, pues, tinc una cosa. Aquesta cançó no és original pel Julio Iglesias. És una composició de Johnny Hallyday en francès. És obrir de viu. Julio Iglesias, evidentment, es pixa la cara i el cadàver de Johnny Hallyday, però no és seva. Però bueno, jo
3: però
0: pensava...
3: Literalment, eh?
0: Literalment. No, sí, ho fa, o sigui, el tema del nínxol s'hi pixa a sobre i el torna a ficar.
3: I ho feia mentre també.
0: La qüestió és, no sabia quina cançó posar, m'agrada molt aquesta, però podria haver posat moltes.
1: Oh, tant.
0: Jo soc molt fan.
1: La vida sigue igual.
2: Però això d'on ve? O sigui, de familiar, de por tu cuenta?
0: Aviam, jo sí que recordo la meva mare allò fent la cuina i no sé què amb el Julio Iglesias, allò tot d'hòstia, però sí que recordo la meva mare posant el Julio Iglesias més de música llatinoamericana, més caballos de la sabana porque estoy viejo y cansado. Sí. I potser m'agrada més una miqueta ja una miqueta abans, l'etapa americana i prèvia americana. Julio Iglesias, escolta, un dels grans.
1: Sí.
2: Fins i tot ara, con todo lo que ha salido, ¿no?
0: Bueno, oye, mira...
3: ¿Podem parlar d'això?
2: No sé, no. He sido precavido. No caía nens.
0: Com diria que ell, una mala tarde la tiene cualquiera.
1: Oi tant.
0: Bueno, ja està, una o varias.
1: I s'ha de separar l'obra de l'artista.
0: A veure, si ara hem de començar a tenir artistes que siguin bones persones i que regalin flors a les seves mares i tinguin cada lleig i llegeixin contes als nens, tens Ozzy Osbourne i ningú més.
2: Jo crec que ha de ser el millor tio que es menja una truita de patates i un vinazo en su jet privado de la història, segurament.
0: Ah, claro, és que ara tots són riures, però escolta... Bueno, i tots els que hem llegit el Popular 1, recordem l'anècdota que explicaven els Red Hot Chili Peppers sobre Julio Iglesias.
1: Ai, no la recordo.
2: Jo sí que em sona, perquè l'has contat, l'has explicat.
0: Que resulta que...
2: Escandalizados, no?
0: Que el conductor de l'autocús de gira del Julio Iglesias... després, pues, una gira més tard o el que sigui, va portar els Red Hot Chili Peppers i els hi va explicar que un cop enmig en trajecte van haver de parar perquè el nostre home va tenir un, bueno, pues, una necessitat i va embussar el vàter d'aquell autocar. Amb la qual cosa tenien un greu problema d'evacuació
1: etcètera, etcètera. Higiene, sí.
0: Però...
3: La cançó de Soc Maquis ve d'unes coses que li agraden a Julio Iglesias que li facin.
0: Bueno.
3: Però bueno, ja en parlarem. I O.J. Simpson ve d'això també.
0: Sí. També. Que seran visionaris. Mm. Bueno, va, aquí, vamos a ver. Julio Iglesias. És un sí a tots, no? Tots diem que sí, no?
2: Bueno, clar, lo que és el Julio Iglesias, tot el que embarca ja independentment...
3: El pare, a mi m'agrada més el pare.
2: Bueno, he vist una cosa, perdoneu, a raïs de, que un del seu fill, el Julio, és, el Junior...
1: Hi havia
0: Julio José.
1: Enrique Iglesias, hi havia Julio José.
2: El Julio José ve aquí a Barcelona, al Coliseum, a cantar les canciones de su padre. O sigui, a l'octubre, ho dic, perquè si és molt fan, el Carlos, que se saque entrada, eh? Vull dir que...
0: O sigui, el Julio...
2: Tiene que ser durillo y gracioso a la
0: Julio
2: vez,
0: Junior, un vividor...
2: Ho vaig veure l'altre dia en un pilote d'esto de publicitat de pòster. Ahí lo dejo, eh?
1: Dels fitxes, el que se sembla
3: més. Però tu cara me suena, i això...
2: Bueno, no sé, vaig veure el pòster i sortia el...
1: Que bé.
2: El nano. Que...
1: Bueno, és per pensar-s'ho. Ja m'ho he pensat.
2: Ja m'ho he pensat, no?
1: Jo no, però...
0: Bueno, jo haig de dir... Haig de dir... Aquí abans, quan sonava, el Javi ha dit... Explica això.
2: Ah, sí, bueno, explica-ho. Vas estar en un concert o no?
0: No, és que, no és que vaig estar en un concert, no. És que vaig treballar en un concert, un concert que va fer Julio Iglesias al Palau Sant Jordi. Jo tenia, jo què sé...
2: Ah, sí? No era, jo pensava que era la Serena, sobre la Monumental.
0: No, era el Sant Jordi, i jo diria que jo tenia, no sé, uns 20 anys, potser 19 o 20 anys, i allò que, clar, treballaves en qualsevol merdeta que poguessis mentre anaves estudiant, i em va arribar la possibilitat de buscar gent... per fer de seguretat. Clar, i passava, seguretat al concert de Julio Iglesias, perdona.
2: En aquell moment que tu anaves a dinar cada dia...
3: Bueno.
0: El cintrón a la senyora o algo així.
3: Sí, tu agenàries.
0: Clar, fixeu-vos que com anava jo de perdut i de pipiolo, que el tio va dir, bueno, no, era un senyor argentí, sí, te venís con unos pantalones de pinza, una camisa. I jo passava, què collons són unos pantalones de pinza? No ho sabia.
2: Clar.
0: I vaig anar allà i era com... Bueno, com mig assegurat estava jo. Diguem-ne que sí. Imagineu l'escenari i a banda esquerra i dreta hi ha com unes valles perquè la gent no pugui accedir a la part de darrere de l'escenari. Pugui estar allà, darrere de la valla aquesta. Hòstia, vaig flipar amb la quantitat de gent d'edat i de pudientes, de dinerets, que després del concert, que era la part complicada... No, déjame pasar, que sí, que tengo que darle a Julio, no sé qué. Y yo, sí, señora, sí, ahora la dejo. Ahora viene Julio y se lo viene a buscar. Pero molta gent mirant de fer això, i ja et dic, senyores bien, senyores feten.
1: Jo us confesso que he anat a no un, dos concerts de Rafael.
0: Hombre.
2: Ah, sí.
0: Hombre.
2: Sí.
1: I és increïble la quantitat de senyores grans que s'atancen a l'escenari i li llencen coses.
0: Llencen coses.
2: En la compreses entre 50 i 80. 50
0: i 150 anys. Entre 50 i 150 anys.
1: 50 i infinit. Sí.
0: Bé, doncs Julio Iglesias. Jo la veritat és que us haig de dir que dins dels Guilty Pleasures tinc Julio Iglesias, però també diria molts melòdics espanyols. Vull dir, Julio Iglesias, el Francisco té temassos. Hi havia un que no he posat, però podia haver posat Pablo Braira. Sí, hi ha coses molt, molt top. Però, bueno, deixem-ho en Julio Iglesias. Quan ja hem travessat l'Equador del programa d'avui, ho creieu o no? Nosaltres estem acostumats a fer programes de dues hores, de dues hores i mitja, de tres. Ara se'ns fa curt.
1: Clar, si teníem un altre.
0: Bueno...
3: Després ens quedem, no? A les 8 hi ha alguna cosa a fer o no?
1: Sí, aquí fora.
0: Aviam, nosaltres potser no, igual el Sergio té alguna cosa a fer. Però bueno, igual sí, igual bueno. No diem que sí.
3: Bueno.
0: Va, anem al següent i clar, evidentment ara ja no diré ai, de quin serà, perquè ja sabem que és el Roger.
1: Ai, quins nervis.
0: Ai, quins nervis, està nerviós ara el Roger.
1: Molt.
0: Jo et veig ara perquè sap que s'avergonyirà molt.
2: Anem a assenyalar el nom al dit.
1: Segurament, segurament.
0: Va, anem a sentir que ens ha posat el Roger. We'll be right back.

0: No tinc ni idea de què és això, no sé res, per tant, Roger, per favor, il·lustra'ns.
1: Em sorprèn molt que no tingueu ni idea ni hagueu sentit mai aquest tema ral d'una banda alemanya que es deia Genghis Khan.
2: Sí.
1: De finals dels anys 70, que encara corren amb diferents iteracions i tal, amb diferents membres. I, bueno, bàsicament anaven vestits de russos mongols, així, en plan mamarrotxo, com ens agrada.
0: Perdó.
1: I, bueno, tenien aquest gran tema.
0: Aviam. A mi, vull dir, la tonada aquesta sí que em sona i pensava que era una versió, o sigui, és l'original.
2: Però aquest és de l'any... Això és d'Eurovisió.
0: Sí. T'apuntava el Sergio també, que això sona molt a Eurovisió.
3: És veritat que sí, oi que sí?
2: De l'any 79.
3: Això t'anava a dir, oi?
2: Del millor.
1: No, de fet, aquesta gent, jo crec que no va participar en aquest tema, va participar en un altre que es deia Genghis Khan, com el nom del grup, i va participar en aquell tema. I no me'n recordo com
3: sí,
1: va quedar,
3: sí, sense tindre res a veure, però tenen un aire ABBA.
1: O Bonnie,
3: exactament,
1: era
3: de l'època del
1: rotllo aquest d'anar vestit de mamarrotxos i fer coreografies i tal. És això. Bueno, està bé. A mi m'agrada molt. I fa vergonya. Per tant, guilty pleasure.
3: No, a mi no em fa vergonya, mola.
1: Bueno, a mi una mica, sí.
0: Bueno, una miqueta, sí. Tu imagina't, ara, Javi, tu imagina't, te'n vas por ahí, pels puestos, amb el teu cotxe, flamant cotxe nou.
3: Ui, sí.
0: I te'n vas allà...
2: Amb les finestres obertes.
0: I baixes les finestres, estàs allà al passeig marítim de... Pues no sé,
3: doncs, sí. Tenies que haver dit que l'any passat vam estar a Alemanya, els Roger i jo teníem que haver-hi fet mosca.
1: I potser la gent d'allà ja no se'n recorda.
3: No, segurament no.
1: Aquest tema va ser un jingle d'un anunci fa 7 o 8 anys. No me'n recordo, si era Media Market o...
0: Igual em sona d'això.
3: El mateix tema, oi? Vull dir,
1: sí, igual.
3: Perquè em sona molt.
1: Canviant-li la lletra. Però era això, era aquest tema. En fi, és un guilty pleasure meu.
0: Un guilty pleasure, allò...
2: Però va, potent.
3: Va profunditzar en la discografia d'aquesta banda o
1: no? No, conec aquest, conec Genghis Khan, l'altre tema gran d'ells, i ja està.
2: L'altre tema gran.
1: Doncs sí, grandíssim. Sembla que no us agrada.
3: Bueno, no, res, bueno.
1: Cap problema, eh?
2: Jo és que a mi només m'agraden els meus. O sigui que...
1: Bueno.
0: A mi només m'agraden els meus i els de l'Armin Alzaria. I també del Javi.
3: I els quatre agraden els meus. O sigui,
0: Bueno, pues, si alguna cosa més a dir d'aquests senyors alemanys mongols?
1: Mamarratxos.
0: Mamarratxos?
1: Res.
3: Mongol mamarratxo.
0: Mongol mamarratxo.
3: Sona a banda punk, no? Sí.
0: Mamarratxos mongols. Sona a nom de banda punk del Berguedà. Ah. Doncs ja ens hem de tirar una cançó, una altra cançó, i a veure què ens sembla.

0: Us haig de dir que ara, mentre sonava aquesta cançó, que això és Hombres que visiten nuestro bar, que hi ha hagut una personeta molt enfadada. Roger.
1: Hola. Estic indignat. No, em fa molt de fàstic. L'he portat perquè... No ha sigut jo. Sempre he odiat Hombres G.
0: Jo estic molt indignat perquè aquí tothom a la taula m'ha acusat a mi. No, tampoc és meva. No és meva.
2: Meva segur que no, doncs pues és del Javi.
3: És meva,
2: Javi
3: és vas. Meva.
0: Hombres G, visite nuestro bar.
3: Me sembla un temazo d'esca.
0: Sí, és
3: que a mi m'agrada molt l'esca. Clar, partim de la base, si no us agrada l'esca...
1: Sí, no, sí que m'agrada. L'esca m'agrada, no m'agrada Hombres G.
3: Bueno, per què, Roger?
1: Anem perquè em fa ràbia. Són uns pijos, són...
3: Bueno, però jo els veo com
0: campechanos. Els Beastie Boys també eren els pijos, claro. I no passa nada.
1: Bueno, però, ojo, un respecte.
0: No sé.
1: Sí, Beastie Boys tenien un discurs, tenien... Encara que fossin uns pijos, tenien un discurs, bueno, una ideologia...
3: Aquests eren, pues, fiesta i tal. Jo cada vegada que els veig, ara, a mesura de los años, a mi m'han donat igual sempre, realment. A mi Suprema Mon i Sop, saps? Me dava un poco igual. Les pel·lis me'n semblen molt gracioses. Això sí.
0: les pel·lis no. dels Hombres G.
2: Suprema Mon jo la vaig anar a veure...
0: Perdona. Suprema Mon és per mi un pel·liculón, però les vas veure...
1: No vull saber res més.
2: Al cine.
0: Al cine?
2: Sí.
0: Estreno?
2: Sí, no, bueno, crec que era aquesta, no sé quin any és, però si és del 80 i alguna cosa, sí.
0: Home, jo recordo que era petit. El
3: cine de barri o què?
0: Jo crec que era una miqueta, te'n va portar a la cosa molt parada.
2: No, el meu germà.
0: Ah, bueno, igual seria, va, porta't el nen.
2: Sí, exacte, jo crec que era algo així, en tot aquest tio, del 87 pot ser, perfectament.
0: Sofrem sí. Mamones del 87?
2: Sí.
0: Clar, collons, jo la feia més antiga, la sí. Pel·lícula.
2: És del 87.
0: A veure, jo ja dic que...
2: El pare m'agradava més, eh?
0: Home,
2: feia aquella pel·lícula de...
1: Todo el mundo bueno.
2: I de Diesel Gustazo, Dieselo.
1: Oh, ah. És veritat.
3: Hòstia, sí.
1: No, era el tiet.
3: El tiet, sí. Que surt a la pel·li, per ser.
0: És igual, para el tiet.
1: Però, ja puestos.
2: No, sortien els dos.
3: La cara...
0: No, l'altra era el... Ignacio Salas, Guillermo Salas, sí. No sé què.
1: Ignacio Salas i...
0: I el no sé què, Summers.
1: Ah, això mateix. Però no era el pare.
0: En fi,
2: vaja.
0: Bueno, recomanem Suprema Mon, la pel·lícula, però què hem de dir de la carrera dels Hombres G?
3: Pues van, la primera època crec que va ser 7 anys que el que van durar, i era 7 discos, 7 anys, o sigui, el ritmo frenètic dels 80 de disco gira, eh? O sigui,
0: home, jo crec que hi tenien residència al parc d'atraccions de Montjuïc.
3: Exactament. Com Manolo Escobar, que aquí va mi
1: abuelo. Descansi.
0: El Palau d'Accions o Manolo Escobar?
1: Tots dos.
3: Però era que aquella època també, suposo que ara, no sé si ho fan igual, però possiblement feien 150 bolos a l'any, eh?
0: Sí, segurament.
2: Però a mi...
3: I més disco, més...
2: La cançó que més m'agradava, que no era d'ells, que era la de Hombres G, G de Gil.
3: De Gil.
2: Es pot dir gilipolles,
3: sí.
2: A la ràdio?
3: Home, és de quin era? Del
0: sí, no, per
2: un pabellón psiquiàtrico, que era el mateix de un limón i medio limón.
0: Per tant, sí que
3: passi. Era pabellón psiquiàtrico? Bueno.
2: Pabellón psiquiàtrico.
1: Sí, en poc descansi, també.
0: Ah, jo pensava que eren los inhumanos.
3: Sí, no bueno.
2: Era el pabellón psiquiàtrico, que era aquell que va sortir amb el... Pepe Navarro, era?
1: Pepe Navarro.
0: Ah, sí.
2: Un limón i medio limón, dos limón i medio limón, sí.
1: I es va...
3: Mira, no ho sabia, ja.
1: Es va penjar.
3: Sí?
0: Sí, al telèfon. Li va trucar el Pepe Navarro i va penjar.
2: Se li van acabar les limones i...
3: No sé, a mi la veritat és són uns pijos madrileños. A mi em fan gràcia.
0: Però és que a mi que siguin pijos.
3: No em cau malament, saps? Al final jo crec que tampoc era impostat ni res, va sortir així.
0: Jo també haig de dir que, clar, si comparem ara com a música pop ultra popular...
3: No, exacto.
0: D'adolescents espanyol, si ho comparem amb el seu equivalent actual, que no sé què seria, són com els Black Sabbath, al costat del que pugui sonar ara mateix.
1: Ara podria ser l'oreja de Van Gogh. O...
0: Bueno, Van Gogh igual ja...
3: Que mal tirado.
0: Hola.
1: No,
0: sí. Bueno, Van Gogh
1: són pijos també.
0: Sí, però són molt passadets.
2: Amb la veu sí que s'assemblen, sí.
1: Sí, oi?
0: Igual serien, no sé, els Taburet, aquests, o els Viva sí. Suècia, o aquestes coses,
1: sí.
0: No?
1: Sí, i més tard d'Hombres G hi havia
3: els Canto del Loco, no?
1: Sí, Canto del Loco, o Modestia Aparte.
3: Hòstia, sí, veram, sí, suposo que hi havia una època com de pigi-pop, no? Sí, aquesta, sí. Sobretot al final, o dels 80 al principi, del sí. 90.
0: Però aprovem visita al nostre bar? Jo digo sí. Jo l'aprovo.
1: No. Se m'ha currat una altra cançó. Vaja. Que no us diré però portaré el següent especial Guilty Pleasure.
0: Estem assumint, està assumint que hi ha un següent especial.
3: Exactament. Després de negar la cançó, jo no sé si se pensa que va voler.
1: Excitats.
0: No tornarà. Sí, diu això, no tornarà. Va, que és que se'ns encida de la sobra i vull que sonin almenys dues cançons més. O tres més, i així ja fem la ronda sencera. Així que anem una miqueta per feina, anem a posar un altre tema més.

0: no necessita presentació, Spice Girls, qui en ha sido?
1: Tamasso.
0: Bueno, ya
2: Tamasso y gran vídeo.
3: Ya. Yeah.
1: Y gran vídeo y...
0: Yo...
1: Y las...
0: Sí, digo no. Sí. Yo digo,
3: yo digo no, yo digo Spice Girls.
2: Sí.
0: No. No, perdón. No, Spice Girls.
3: A les músiques.
0: Jo no dic no Spice Girls perquè, a més, aviam, siguem sincers, tots érem pubers en aquella edat, en aquella època, i tots teníem la nostra preferida. Mm-hmm. Però bueno, aquella cançó, sí, a mi particularment em posa molt nerviós, aquestes senyores criden molt i dient, i parlen molt ràpid i és com una novia xunga. les coses com són. Aquest tema, jo dic no, però el concepte Spice Girls, evidentment dic sí.
1: I és que jo crec que aquesta cançó és el concepte Spice Girls.
0: Però això s'ha posat el videoclip, posar el mute... i aleshores te poses un disco de Julio Iglesias a la cadena i
3: ja. Aniria més enllà del concepte Spice Girls ja, per lo que hem parlat del New Kids on the Block i de Tic-Tac, que era el contrapunto en dona, no?
1: Cadascuna d'una manera, una rosa, una tal, perquè tothom tingui
3: com la seva locomia.
0: Preferida. Quina era la teva preferida, va? Anem a dir.
1: La meva preferida...
3: La Mel C.
1: No em diguis, no tinc ni idea.
0: Tots eren Mel B, Mel C, és com la Karol G, Becky G, Paco G, no ho sé.
1: Mira, la rosa no, perquè no. La del Beckham no. Pel roja, hi havia una pel roja. Sí, la negra.
3: Sí. La moraneta.
1: Es pot dir negra?
0: Sí. Es pot dir negra,
1: la negra
0: sí.
1: No. Oh. La del xandall.
0: La del xandall?
1: Sí.
2: La Yonki.
1: No? La del xandall de Yonki, de Tàctil.
0: Xunga. Roger. No?
2: La pel roja.
0: La pel roja.
1: És que no sé quina era la...
3: La moraneta.
0: Sí, després la Gary Halliwell.
2: Això.
1: M'agradava, però quan es va decidir a fer unes quantes fotos.
0: Vale.
1: I es va...
0: Va, tanquem aquest micro. Javi Bas.
3: La moraneta. A més, va tindre un fill...
0: La moraneta és la negra?
3: Sí.
0: Gràcies. No, és que a mi la moraneta és la Verge Montserrat. Si
3: bueno, però també, bueno, no sé si se puede o no se puede. Esto no és el que té Simpson.
0: I tant.
3: Va tindre un fill amb el Lady Murphy, pot ser?
0: Sí, però Lady Murphy no va reconèixer el fill.
3: No?
2: I ara? Això no ho sabia.
1: Que a mi m'han informat... Tinc notícies. 25 anys després, tinc notícies. He estat informat
0: que... És exclusiva?
1: És exclusiva. És exclusiva.
2: Arminazo.
3: És su exclusiva.
1: És exclusiva que aquestes dues noies que han sortit, la del xandall i aquesta senyora negra...
0: Moraneta.
3: Moraneta.
1: Estaven liades.
2: Oh.
0: Oh.
1: Sí, senyors.
0: Oh, què m'estàs dient?
1: Lamento trencar records, però sí.
3: I... La Julia Canet, ¿cómo va esto?
0: Por supuesto. Jo us haig de dir que estic molt enfadat perquè aquí s'ha criticat molt ara mateix a la Roseta del grup.
2: S'ha criticat?
0: Aquí. Bueno, aquí ha dit la Rosa no. Em fàstic.
2: No, mama.
0: No, la Rosa sí.
1: No.
0: A favor, sí. La Rosa sí. I... La Moraneta, m'agrada molt això de la Moraneta, la Verge Montserrat.
3: Estem valorant molt la part musical del grup.
1: Molt. Estic dient de color.
0: Sí.
3: Perquè ara, en sèrio, jo no... Por desinterés o per lo que sigui, no conozco mucho más hits de...
0: És que així com els Tic-Tac tenien Tamassos, aquestes senyores...
3: No hay. 0%, no?
2: Però ja us torno a dir que...
3: No sé, havia aquell que...
1: Sí, aquella.
0: Sí, aquella.
2: Ja us torno a dir que el vídeo està molt bé. Està rodat en pla seqüència.
3: Ah.
1: Bueno, ho va fer l'Scorsese, no?
2: No sé qui ho va fer.
0: Segurament no. faria el plànol aquell d'Uno dels Nuestros i després faria
2: aquell. Sí, el del restaurant.
3: Hi havia un docu també d'això, no? Potser, por ahí. I
2: després que...
3: Sí.
2: Ni idea.
3: I em sona que no està malament, eh? Em sona d'haver vist... Bueno,
2: no ho sé.
0: Bueno, jo per mi es fa Skills, no? O sigui, conceptualment sí, el videoclip sí, la senyoreta sí, aquesta cançó no m'agrada gens, vull dir, hi ha coses pitjors a la vida, però vamos.
3: Jo tinc última anècdota d'això, per tancar favor, ràpid, quan anava amb el senyor Lobo, alguns d'aquí, a Barcelona,
0: mai no hem anat, mai.
3: I era com més rocker o indietat, quan posaven aquesta cançó la gent xiulava molt al DJ. O sigui, molt, eh? I tenia que tallar la cançó, a meitat de...
0: Bueno, jo crec que ja forma part del xou. Sí, exactament.
3: Però bueno, com vivent d'anècdota, com diuen.
0: Clar que sí. Alguna exclusiva més de fa 25 anys o 30 anys, Armenta Zarian? No. Fitxatge de Rui Costa o alguna cosa així, no?
1: No, sona Toldo pel Barça.
0: Vale. Va, pues ja recta final del programa anem a posar un tema més.

0: Ritme de la Noche, Mystic, Fuera Caretas, aquesta és meva. Temazo.
1: No.
0: Sí.
2: Jo he de dir que anava... Alguna vegada havia sortit amb uns amics de festa, que un que tenia, diria que era un ritmo, perquè un cert ritmo no era,
0: sí,
2: i sonava aquesta cançó, Ritme de la Noche. Per...
3: Això és molt festiu,
0: eh? Sí, jo per mi això és... és de a les entradilles de Telecinco. Telecinco, any, no sé, 91-92. Mm. Per mi és estiu Telecinco 91-92, allò de les gales de José Luis Moreno, i sortia... que després, buscant la cançó per posar-la ara, he vist que hi havia diverses versions. Per tant,
3: perquè no seria un sampler, no? Suposo la base.
0: No, la base és un sampler, totalment. Però hi havia diverses... gent que té l'autoria, suposada autoria...
3: Com la Macarena, no?
0: D'això. I hi ha un moment molt, molt xungo, quasi sòrdid, perquè ens han posat pianillo i Ritme de la Noche, bla, bla, bla, però hi ha un moment en què la noia diu... Sona una, com una mena de guitarra espanyola, i diu una cosa, com un rotllo molt porc, un rotllo molt de pel·lícula eròtica xunga, és a dir, diu... ¿Quieres tocar la guitarra o me quieres tocar a mí?
1: Oh.
0: Això ho diu ja avançada la cançó, hi ha un moment que això... El que no sé és en quina de les múltiples versions de Ritme de la Noche que he trobat hi havia això.
2: Però perquè tocava com Paco de Lucía i va dir, hombre...
0: Claro.
2: Si toques així...
0: Claro.
3: Has dit el nom del grup, perdona? No.
0: Jo he posat la versió d'uns tals Mystic,
1: buah,
0: que era un projecte belga. A tope amb la indústria musical belga. Ritme de la Noche, diem sí, diem no.
3: Jo dic sí per les noches vividas en carpes de verano, segurament caia. Sí.
2: Tema ral de la vida.
0: Gràcies.
1: Sí. No.
0: Ets un grinch? No. Ets un grinch? No. És que no et torno a convidar.
1: No, aviam. Aquesta cançó a les 5 de la matinada i passat...
3: Això, però bé, és el concepte.
1: No, però un guilty pleasure és posar-te-la a qualsevol hora i dius...
3: Bueno, però si la tens en una llista, no? Pues si cae y es veranito, pues el cuerpo lo sabe.
1: No.
2: He de dir que estic mirant la lletra de la cançó. Segons Google... és u yeah, venga, u yeah. O sigui, aquesta és la lletra.
1: Diu belíssima.
2: Ai.
0: Diu belíssima.
2: I així.
1: Belíssima. Doncs
2: pues aquí hi ha uns senyors que es diuen Safri Duo.
0: Safri Duo.
1: Tutucu.
0: Exactament. Bueno, ara que tota la parròquia d'Albertiqui busqui Safri Duo i mentrestant tirarem un...
2: Això és el del Joan Clos, no? A Barcelona.
0: El que diria que és l'últim tema. A veure, va, el galliner s'han desbaratat. Posarem el que diria serà l'últim tema del vespre.
1: Aquest serà molt bo.
0: Serà molt bo.

0: Vas que diuen, no és la Blondie, no, la Blondie és el grup. En fi, i no sabia el que era, i començava la cançó, dient al Roger, vaya bajona, que mierda és esto, perquè em va semblar una merda com un piano, fins que ha arribat a la tornada.
1: Ah.
0: Ojo!
1: És un tema ral.
0: Però jo l'he sentida, però no aquesta versió. Pot ser que a algun grup tipus Atomic Kitten o aquest tipus de grups de princeses del 2000 de noies,
1: no
0: ho sé, una versió.
1: No ho sé, no ho he sentit. No
0: Central de dades, Armit Altària.
2: No ho sé, però Angel of the Morning és el que cada matí...
1: No.
3: Ah, no. Jo estic fora d'onda, no me'n sonava de nada. A l'estribillo, quizá una mica.
0: Però... Tampoc, no, res.
2: A veure, hi ha diferents...
3: Com hi ha diferents versions, potser sí.
1: És de l'any 81.
3: Potser aquesta versió no me sona.
0: Sí, aquesta versió així... no la sentirà.
1: Una...
2: A veure, Chrissy Hynde, Dastry Springfield...
0: No, més petardo.
2: Olivia Newton-John.
0: Més petardo, més això...
3: Olivia Newton-John, uau. Potser, amb l'Olivia.
2: I Raybon.
0: Raybon, no sé, jo, sí, Rachel,
3: bueno, però...
0: Rachel sí, però Raybon no. No sabria dir, jo ja he sentit una versió, però no és aquesta, i no sé.
3: I d'on ve això, Roger? Perquè...
1: Això, aquesta cançó la vaig sentir a la banda sonora de Deadpool.
3: Mm.
1: I d'allà vaig dir, ostres, quin tros de tema, or... I sí,
3: és molt or, és el tema, or...
1: Així, rotllo Pat Benatar...
3: Però és molt, o sigui, molt avançat el seu temps de l'or, no? Perquè si és del 81, ha dit...
2: Kelly Clarkson,
1: sí? També. Ja és, sí? Ja és...
0: Kelly Clarkson, sí. Kelly
2: Clarkson. Bueno, em sembla lamentable que Ritmo de la Noche no, i això sí. Jo ja, amb això acabo.
0: Ritmo de la Noche, si pixa i si caga...
1: No és veritat, no és veritat.
2: I les espaigues també, això.
0: També,
2: t'ho imagina't...
0: Bueno, ja està. Hem d'acabar, i jo diria això tan bonic que ens poden escoltar no sé què a l'iVoox i no sé quantos, però és que no ens dona temps. Ha estat un revival molt, molt xulo. Moltes gràcies a Javi Bas, Armin Danzarian i Don Roger per venir amb aquest revival OJ Simpson. Potser hi haurà més, per aquí m'ha amenaçat que hi hauria una segona part. No ho sé, però això ja ho averiguarem.
4: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix bat-canal.
0: I com us deia, ara hauria de dir això de Podeu Saltir a Ràdio Mollet, a la pàgina web i a l'iVoox i tal i qual, però no em dona temps perquè ara sí que hem de tancar. Així que, salutacions a qui us parla, Carles Molina, del trio que m'ha acompanyat aquí també, i del Sergio Guardeño tocant botons a control tècnic, i sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions.

interpretacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en negre és la unió entre el vinil i el digital, entre allò que ja forma part de la història i allò que encara està per escriure. Blanc en negre, un podcast d'Àngela Yats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a Blanc en Negre, el podcast on els clàssics del passat conviuen amb les veus del present.
1: Un espai on la música no és només cançó, sinó context, actitud i memòria emocional.
0: Avui parlem d'un disc d'uns intèrprets que no va voler encaixar en el món musical, en l'engranatge musical de la indústria. Un disc que no demana permís.
1: I aquest disc el posarem en context amb un diàleg amb un artista contemporani que encara entén el rock com un espai de risc, d'intuïció i de llibertat.

0: Imagino que ja sabeu de qui estem parlant, almenys en el que està sonant de fons. El disc que escoltarem avui
1: és Are You Experienced, de Jimi Hendrix, i després escoltarem Freedom's Goblin, de Ty Segall.
0: Més de 50 anys de distància és el que separa entre un artista i l'altre, però una mateixa pregunta de fons. Què passa quan la música deixa de voler agradar i decideix per si mateixa dir la veritat?

0: Som a l'any 1967. És un any clau per entendre la música popular. La contracultura està en plena expansió, la guerra del Vietnam a Estats Units sacseja consciències i la joventut busca noves formes d'expressió.
1: En definitiva, la música deixa de ser només entreteniment i es converteix en experiència, psicodèlia, expansió mental, trencament de límits estètics i morals.
0: I enmig de tot aquest context apareix Jimi Hendrix, un músic afroamericà en un món de rock majoritàriament blanc. Un cos estrany dins aquesta indústria i alhora una revelació absoluta.

0: Hendrix arriba a Londres després de d'anys tocant com a músic de suport als Estats Units. Allà troba una escena oberta, curiosa, disposada a escoltar alguna cosa nova, més vanguardista.
1: Sí, i ell ho té tot. Té tècnica, té imaginació i té una relació totalment física amb la guitarra. No la toca, la força, la sedueix i la porta al límit.

0: Això és el que ens porta Jimi Hendrix. Distorsió, feedback, pedals, l'estudi com a espai creatiu, tot allò que abans era un error i que es converté, i ara, actua, després, ell ho va convertir en un tot un llenguatge.
1: Sí, i amb aquest disc la guitarra deixa de ser només melodia i passa a ser atmosfera, tensió i paisatge.

She said, the gypsy is riding, she will ride.

0: Avui, David, tenim un programa superpotent, eh?
1: Sí. Jimi Hendrix i Ty Segall, això és per menys molt guitarrístiques, eh? Que els agrada molt la guitarra, eh?
0: Què comentaves de les regles ara?
1: Sí, Jimi Hendrix no va arribar simplement, va irrompre directament. És a dir, va trencar totes les regles, va portar els amplificadors al límit, la distorsió la va convertir en poesia, va barrejar el blues, el rock, el soul, la psicodèlia, com mai
0: I va trencar moltes guitarres, també.
1: Moltes.
0: I moltes. Va cremar, també.
1: Bé, jo sóc d'aquells que no m'agrada tocar instruments, perquè, bueno...
0: És que en David té una col·lecció de guitarres, no ho sabeu, però, clar, si les hem de cremar totes, l'arruïnem.
1: Directament. La gent no ho deu saber, jo sóc guitarrista, i bé, el que passa amb els guitarristes és que sovint col·leccionem guitarres, no? Però bé, a marge d'això, que és una anècdota personal, que tampoc va més enllà d'això, simplement dir que Jimi Hendrix és una de les majors influències de la música rock actual i de la música fins i tot contemporània actual, no només de l'estil rock, sinó del soul, del blues, i en fi, ha influenciat gairebé a tothom. De fet, és un dels grans influencers del segle XX i del XXI, tot i que va morir també amb 27 anys.
0: I tot això sense tenir Instagram, eh? No.
1: Sense tenir cap xarxa social, directament. Bé, ara, tornant una mica a la música, anem a escoltar un altre clàssic d'en Jimi Hendrix, no? Foxy Lady. Foxy Lady no és només una cançó de seducció, és una demostració de poder i de força. Hendrix canta des de la seguretat absoluta, gairebé animal.

0: Jimi Hendrix aquí, amb la guitarra, no acompanya la seva veu, la desafia, la persegueix, la domina. La lletra parla de desig, però sobretot de presència escènica. És una actitud, sóc aquí, sona així, i no demano permís a ningú. Manic Depression, sí. El teu anglès és millor que el meu.
1: S'intenta, però bé.
0: Una de les cançons més avançades d'aquest disc que us presentem, no només pel compàs poc habitual, sinó pel que explica. Hendrix parla obertament d'alts i baixos emocionals quan encara no es parlava de salut mental en el món del rock.

La lletra d'aquesta cançó és gairebé una confessió, Manic Depression. Parla de la confusió, del cansament i de la necessitat de continuar encara que costi. Això és el que ens transmet aquesta cançó. És una cançó que connecta directament amb discursos potser més contemporanis. I bé, simplement és Jimi Hendrix.

0: Això en alguns cercles, en algunes reunions familiars així, si poséssim això, dirien, què és aquesta fressa, no?
1: Sí, què és aquest soroll, sí. Sí, sí, ha canviat molt, la música des d'aquella època. De fet, Purple Haze, que és la cançó que hem sentit, no s'ha d'entendre. Simplement s'ha de sentir i ja està, és com un estat mental, no? Important, important una cosa que voldria destacar d'aquest disc, és que en Jimi Hendrix també toca el piano en aquest disc. Potser hi ha gent que no ho sabia, això. I dos qüestions interessants també de dir, que... Déu-n'hi-do, el baix i la bateria. En Noel Redding, que tocava el baix i feia les veus, els background vocals, i en Mitch Mitchell, que tocava la bateria.
0: Evidentment, en aquesta cançó hi podem trobar confusió, desorientació, desig, tot conjuntat. La guitarra sona com si es desfés, com si el so s'estigués expandint. A partir d'aquí, la guitarra elèctrica ja no serà mai més el que era, no?
1: No.
0: No serà només un instrument, serà un paisatge sonor com algú l'ha definit literàriament, no?
1: Sí, de fet, la guitarra elèctrica en aquestes mans és de Jimi Hendrix, la que per molta gent és considerat el millor guitarrista de la història, no? I continuem amb Hey Joe, un altre clàssic de Jimi Hendrix, amb una història de violència explicada amb una calma absolutament inquietant. I Hendrix no jutja el personatge, no crida i no dramatitza. Simplement, Hey Joe.

0: I és precisament aquesta serenor que fa que aquesta cançó sigui tan, tan colpidora, que ens arribi tan a dins. L'atenció no està en el volum, sinó en el que es diu i com es diu.
1: Exacte. De fet, hi ha una cosa que seria interessant també destacar, que són les influències de Jimi Hendrix, perquè Jimi Hendrix ha influenciat a molta gent, però no es parla massa de qui va influenciar Jimi Hendrix. I el que és més interessant és que un d'ells va ser Muddy Waters, però també...
0: I Chuck Berry. Bueno, no sé.
1: Robert Johnson, sí. Segons ell mateix, i Elmore James, que Elmore James, sí. Per qui no ho sàpiga, que potser tenim algú que està escoltant aquest espai nostre i no sap qui és, Elmore James va entrar al Hall of Fame el 1992 i està considerat el rei de l'slide, de la guitarra slide de blues, eh? En fi...
0: Sí, però de totes maneres també tindrem en aquests episodis de Blanc i Negre tindrem en Chuck Berry, perquè l'estem obviant una miqueta en aquests comentaris, però jo crec que en Chuck Berry té un fet capdalt en la història de la música, que és el que va electrificar, el que primer que va electrificar la guitarra.
1: Sí, sí, està considerat com a tal, correcte, sí, sí, correcte, correcte.
0: La guitarra elèctrica no existia. Sí. Llavors, si no existia la guitarra elèctrica, pot existir Jimi Hendrix.
1: Sí, de fet, jo penso que va ser el primer guitarrista elèctric que va tenir una projecció fora de lo normal, fora del comú. De fet, a molts llocs, no sé com dir-ho, però és com un guitarrista que no se'l té... se'l deixa com de costat, no? I és curiós perquè és un gran guitarrista i té cançons on, evidentment, no només toca bé la guitarra, sinó que canta molt bé. Per tant...
0: El gran dilema, diguem-ne, intel·lectual, està en que... Qui, on està l'origen del rock and roll? Si en Chuck Berry o l'Elvis Presley, no? Una miqueta... Aquí hi ha aquest dilema, no? Suposo que hi ha, sí. Aquí a la vessant és els blancs i els negres, no? Per un...
1: Sí, o fins i tot Muddy Waters, eh?
0: Bueno, sí, Muddy Waters, evidentment, la influència de Muddy Waters és brutal en el món de la música. Però qui realment va posar en escena, possiblement, amb tot el que comporta el rock and roll, no? Tant l'escenografia com les poses, com el d'allòs... Muddy Waters possiblement seria l'essència, l'ànima, el sentiment, i en Chuck Berry i en l'Elvis Presley van posar l'escenari, no?
1: I l'energia.
0: I l'energia.
1: I també et diré una cosa, eh? Jimi Hendrix, crec... No he buscat informació al respecte, perquè a vegades sí que busques informació una miqueta per informar-te del que ha de ser el contingut del programa, però a vegades, evidentment, nosaltres també quan tenim coneixements del que estem projectant aquí en aquest espai, no? Però a mi em dona la impressió, i crec que... no sé, espero no desorientar-me massa, que l'Elvis Presley va ser una gran influència en Jimi Hendrix.
0: Sí, crec, eh? Sí, és que tot jo crec que estava tot relacionat, perquè no haguéssim pogut viure un sense l'altre. Això, fent el símil amb els artistes, possiblement l'època en la que a París es trobaven en Picasso, tots els pintors allà, tots s'influenciaven uns als altres, no? I tots van ser importants en la seva disciplina.
1: Però bé, anem a veure el Hendrix més íntim, The Wine Cries Mary, una cançó que neix, curiosament, després d'una discussió de parella.

0: En aquesta cançó no hi ha ràbia, hi ha tristesa. Parla d'incomunicació, de silencis que pesen. És la prova que Hendrix no era només explosió, sinó també una fragilitat, i això es notava.
1: Sí, de fet, uns quants anys més tard, un gran guitarrista va morir precisament a Màlaga, i fem referència a Gary Moore. I per què fem referència a Gary Moore? Perquè, i connectant-ho amb el tema de la fragilitat, no? En aquest cas que va morir fatídicament, ho fem perquè Gary Moore va fer un gran homenatge a Jimi Hendrix, un disc en directe que es deia Blues for Jimi, gravat el 2007 a Londres, i és molt interessant que veieu el nivell guitarrístic que tenia Gary Moore. Un altre, ja que fèiem menció a Chuck Berry, que potser era com un guitarrista com deixat de costat, no? Doncs Gary Moore també se'l coneix molt pel estil cat de blues, etc, etc. Se l'associa al blues, fins i tot al hard rock de finals dels 70, principis dels 80, però ningú possiblement l'havia associat a Jimi Hendrix, tot i que la influència era evident, eh? Però escolteu aquest disc, i si no el podeu escoltar, intenteu buscar el vídeo, perquè és absolutament espectacular el que fa Gary Moore amb la guitarra.
0: En aquí et vares adonar que Gary Moore era un gran guitarrista, no?
1: Bueno, jo ja el tenia en consideració, el que passa és que l'havia erròniament encasillat en el
0: blues comercial.
1: Sí, i l'estil Gat de Blues va ser una cançó que va arribar a ser pesada. Molt repetitiva, bueno, i ostres, Gary Moore, sí, estic Gat de Blues, no?
0: Però quantes parelles agraeixen que existís aquesta cançó?
1: Moltes, moltíssimes.
0: A l'època que es ballava lents a les discoteques i...
1: Moltíssimes. Però és cert que quan veus aquesta cara més salvatge d'en Gary Moore, simplement al·lucines, eh? I per a la gent que li agradi les guitarres... Compte. Escolteu Blues for Jimi i us n'adonareu del nivell exageradíssim de guitarra que té en Gary Moore.
0: Però, en definitiva, aquest disc que hem analitzat i hem escoltat és un disc que va canviar una mica les regles del joc. Va trencar esquemes, va trencar motlles i va posar una pedra angular en el món del rock, no?
1: Sí, de fet, la revista Rolling Stone, la va enquadrar com el 15è disc més important de la història del rock. I no és un disc no només pels guitarristes, sinó que va arribar a la música popular. Hendrix va obrir un camí, el rock com un camí i una exploració constant i, sobretot, com un espai de llibertat.
0: Però tornem als nostres esquemes, blanc en negre, transició. Jimi Hendrix és el blanc i ara volem passar al negre. Però què ens queda d'avui d'en Jimi Hendrix? Què creus, David, que ens ha deixat en Jimi Hendrix?
1: Home, sobretot ens ha quedat l'actitud.
0: Ho dic perquè tu ets guitarra.
1: Sí, sí.
0: I per la part que et toca, alguna cosa a dir tindràs.
1: Mira, ens ha quedat actitud, ens ha quedat que el rock no ha de ser còmode, ens ha quedat que... Per què hem d'estar ara sense solos de guitarres a les cançons? És una reivindicació que Jimi Hendrix ja va començar d'una manera molt, molt potent. I, bueno, encara més coses, no, Àngel?
0: Sí. Aquesta, la idea aquesta conceptual, jo crec que encara respira avui.

0: però entrem una mica en matèria. Anem al context actual i aquí sí que hi ha... també tens alguna cosa a dir.
1: Sí, en la meva part de l'espai que fem amb l'Àngel, que és la part negra, del blanc en negre, us presentem a Ty Segall, Freedom's Goblin, un disc del 2018. Som en aquest any i la música és digital, és polida, és calculada, i en canvi...
0: I el Ty Segall aposta pel contrari. Urgència, soroll, intuïció. Un disc que no busca agradar, però busca ser honest, ser fidel al seu estil i a les seves influències.
1: De fet, Ty Segall és molt prolífic, és molt inquiet i és difícil d'etiquetar. Grava, produeix i experimenta una mica com feia Hendrix.
0: Sí, busca, no busca la perfecció, busca senzillament una veritat sonora.

0: Bé, com podeu veure, el disc s'obre sense preàmbuls, amb una energia immediata i amb una energia que transmet un rock cru, visceral. És una declaració d'intencions. Així sonem i així comencem. Aquesta era una mica la filosofia que volia transmetre Teixigel amb aquest disc.
1: Correcte. Un disc on també hi ha un tema més íntim que s'anomena Rain, que dona un moment de respir en aquest disc i de pausa emocional i controlada.

0: Així que en aquí sona fins i tot experimental, no? Una cosa indie, alternativa...
1: Sí, és bastant experimental en moltes ocasions. Pensem que en Ty Segall és un artista que és multiinstrumentista, toca la bateria també, i és molt prolífic. Està entre el 2008 i el 2025. Ha fet, si no recordo malament, 14-15 treballs discogràfics. És molt, molt prolífic. És a dir, en té el 2008-2009-10 i després em penso que el 12 en fa dos. Bueno, i així fins actualment. El 2024 també va fer dos i el 2025 n'ha tret un. Per tant, estem parlant d'un artista molt, molt, molt prolífic. Un artista nascut al 1987. Per tant, jove, és de Califòrnia i bé, és un artista multiinstrumentista que l'últim disc el va fer ara el 2025 i que és absolutament meravellós, simplement ara doncs, continuem, no?
0: Sí, en aquesta, però tot així volia afegir que en aquesta cançó Ty Segall baixa el soroll, baixa una mica la intensitat i es mostra com vulnerable, no? És un pont directe. De fet, aquí m'ha recordat, sí, entenc que és un pont directe amb l'Hendrix, més delicat també, més íntim, no?
1: Sí, de fet, és l'objectiu, no?, del podcast Blanc en Negre, intentar connectar els artistes, i penso que aquí aquesta cançó és un exemple.
0: Sí, aquí, bueno, doncs hi ha una connexió, hi ha una connexió. No comparteixen l'època, però hi ha una connexió. Anem a la propera cançó.
1: Sí, la cançó és Every First o Every Once is a Winner. Això vol dir cada primer és un guanyador.

0: Avui, excepcionalment, també hem trobat interessant que de Ty Segall, més que dedicar-ho íntegrament a un sol disc davant el prolífic que és el noi que treballa sí. tant i que fa tanta, que té tanta creativitat i tant de desbordament, hem triat cançons d'altres discos perquè ens han semblat interessant també posar-los en l'episodi, en el programa.
1: Sí, ha sigut així. De fet, First Taste, que és de 2019, és de la que ara posarem un parell de cançons, I Sing Them i The Arms. I bé, quan l'Àngel va decidir que aquest programa en la seva versió blanc era Jimi Hendrix, va ser molt difícil poder trobar un artista que arribés actualment a ser identificat amb Jimi Hendrix, perquè podíem haver tingut moltes opcions, podíem haver utilitzat Jeff Beck, John Frusciante, etc, que són clars guitarristes influenciats per en Jimi Hendrix. Però volíem una persona jove i aquesta va ser l'opció, Ty Segall. I Sing Them és el següent tema que escoltarem, que diem que està en un disc del 2019 i que es diu First Taste, i aquí apareix una clau de Segall molt interessant. Darrere d'una distorsió hi ha cançó.
0: Sí, i un incís. Nosaltres no és una norma, però vàrem decidir marcar-nos una mica un criteri, una pauta de què seria blanc o què era susceptible a ser blanc i què era susceptible a ser negre, no? Vam dir que dins el llarg cronograma de la història de la música, que possiblement doncs, el 2000 era una data que marcava uns anys abans i que ja tenim 26 anys després del 2000, no?
1: Exacte.
0: Vull dir que hi ha hagut temps perquè surtin nous cantants, nova música i gent influenciada pels que van fer música abans del 2000. Llavors, el nostre criteri és aquest. Nosaltres, els clàssics i els blancs són del 2000 per avall, i els negres i els alternatius i
1: els nous,
0: els
1: no?
0: quatre punts són del 2000 per endavant. Anem, doncs, ara amb la cançó que us comentava en David.

0: com diria algú, però bé, no tothom possiblement hi estaria d'acord, en aquesta cançó la melodia hi és, el pop hi és, però cobert de soroll. La bellesa no sempre ha de ser polida. Això diu, però no sé si tothom estaria d'acord amb aquesta
1: cosa. Jo estic totalment d'acord, Estic totalment d'acord. Bé, continuem amb aquest disc, que és molt interessant, aquesta segona part de Ty Segall, centrada en el disc del 2019, i anem a escoltar The Arms, una peça que podem dir que és potser la peça més fosca del disc. Psicodèlia contemporània, tensa i, sobretot, molt, molt inquieta.

0: Ràdio Mollet amb motiu de la festa major d'estiu de Mollet del Vallès d'aquest 2026. Estem patint allò pel temps, però escolta'm, si cauen quatre gotes, doncs cauen.
1: Aguantarem.
0: Tenim amb nosaltres aquesta veu que heu sentit, que és l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio. Benvinguda, bona tarda.
1: Molt bona tarda a tothom.
0: I tenim els caps de les colles Morada i Torrada, en Xitxo, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I també a la Valèria de la colla Torrada, molt bona tarda. Per cert, avui els controls tècnics i de so tenim en Jaume Montsant i en Josep Casasnovas, i també tindrem amb nosaltres el nostre company en Joel Gascon, que d'aquí no res s'anirà amb una de les proves puntuables que començava ahir, que és la capta de sang, que ja hem vist que l'alcaldessa ja s'ha passat per la capta de sang, no?
1: Sí, per primera vegada, perquè era una cosa que tenia pendent, em feia molta impressió, però vaig pensar, he de superar la por, i ahir per primera vegada doncs vaig donar sang.
0: Molt bé, per alguna de les colles...
1: No vaig posar punt.
0: En aquesta taula hi ha una persona que ens va dir: quan comença la festa major oficial, per mi ja està acabant la festa. I hi ha un acte de la festa major que a mi em fa molta il·lusió, que és el tema de la cercavila. Jo, allò, anar amb el pregoner fins al balcó, no? I no mirem a ningú, no?
2: No. Vaig ser jo. Sí que és veritat que estem de baixada perquè portem ja gairebé una setmana fent activitats, llavors ara a mi em queden al cap 4 dies de festa major, llavors està de baixada, però no és menys important que la resta de la setmana. Que el pregó em fa il·lusió? Sí, perquè és un moment molt bonic de viure com a president i que també té un respecte que es mereix, i és un moment únic el seguici de festa major, que és molt important per la ciutat.
0: L'alcaldessa, que ja porta uns anyets, allò exercint d'alcaldessa, doncs pot aconsellar a la Valèria i al Xitxo, que s'estrenen aquest any com a caps de colla, per viure aquesta distinció que detenen. No?
1: No puc donar cap consell, al final és un moment únic i molt especial. Jo, de fet, és el moment que encara sento molts nervis. De fet, des d'ahir que pensava que avui era el pregó, em ve una coseta a l'estómac. És una experiència única, no? Veure el seguici, veure la plaça com es posa, que esperem que el temps avui ens respecti, i pujar al balcó, veure la gent de Mollet, és una cosa que, mira, se'm posen els pèls de punta, i per tant que gaudeixin molt d'aquest moment, i bueno, és un moment únic de la nostra ciutat.
0: Arrencàveu a principis de setmana, Valèria, vosaltres també, aquest any les colles heu donat a conèixer el motiu de cadascuna de les colles amb molta antelació. Això ha anat prou bé?
3: Sí, jo crec que sí. Sí. Al final ens ha ajudat a, jo crec, treure pressió de sobre, de poder preparar les coses amb més tranquil·litat, que al final sempre vas amb que no se n'enteri l'altra colla, que no se n'enteri, i després vas molt estressat. D'aquesta manera ja hem pogut anar com amb més temps i amb més tranquil·litat, i jo crec que hem pogut fer els actes que fèiem el juliol ja una mica tematitzats, i jo crec que ha anat prou bé. Repetiria, la veritat.
0: Sí, coincidiu, allò des de Morat?
2: Sí, coincideixo amb les paraules de la Valèria. També dic que per exemple, amb l'exemple de blaus de blancs i blaus de Granollers, amb els temes de les temàtiques, s'explica la temàtica d'una colla a l'altra molt aviat, treballen juntes al mateix espai, i el que fan és picar-se a veure qui la fa més grossa. O sigui, que esperem que Mollet alguna vegada canvi tot i arribi a ser això, que aquesta empenta de dir-ho abans ens motivi més, i que cada cop les temàtiques i tot el tema de la festa major vagi més amunt.
0: El pregó podríem dir que és l'inici oficial, tot i que des del consistori ja també fa uns anys que el divendres, no, previ al dia del pregó, ja es considera ja data oficial de festa major. Així i tot, imagino que també segueixen les activitats que fan les colles els dies previs, no?
1: I tant, jo coincideixo, no, amb el que m'ha comentat el Xitxo. Portem de festa major des del 10 d'agost. És evident que a nivell institucional, a nivell doncs oficial, ha d'haver-hi, no, un dia d'inici, podem dir institucional, com és el dia del pregó. Ahir també va ser molt important, no, amb la nit de les colles, però en tot cas Mollet porta de festa des del dia 10 d'agost, i avui podem dir que és el dia del tret de sortida institucional.
0: No hem preguntat, però m'imagino allò sense

0: Incidents, tot bé?
1: Tot bé, tot bé, tot, tot bé. Perfecte. Ahir també va anar molt bé amb la nit de les colles, sense incidències, i al final el que nosaltres des de l'Ajuntament el que volem és això, que tots els veïns i veïnes de Mollet gaudim d'aquesta ciutat, que la gent que vingui de fora també visqui la nostra cultura, la nostra identitat, i sobretot que hi hagi molt respecte, molta tolerància, i que això, que tothom cuidi de tothom i que tothom pugui gaudir de la festa sense cap tipus de problema.
0: Hem dit sense incidències, però sí que hem vist que les colles han hagut de fer un comunicat oficial. No sé si volen aprofitar els micròfons de Ràdio Mollet per explicar, no?, què és el que... No? Hi ha hagut uns rumors, a més sobre un acte que és demà, a primera hora del matí, no?, la despertada.
2: Sí, bueno, jo crec que és un rumor que s'ha anat deformant, llavors tampoc hem aconseguit donar amb l'origen d'aquest rumor. Llavors, és un rumor en el qual incitaven a les noies, particularment a enviar fotos a roba interior, a aguantar tot l'acte d'aquesta nit i de despertada, amb roba interior, a canvi del dia següent tenir barra lliure amb molets i torrats. Però jo crec que al final s'ha deformat tot, que qui dava la barra lliure no sabem qui és, qui fa la proposta tampoc, llavors ja hi ha molts reptes molt moderns entre la joventut, lamentablement, com aquests, i jo crec que creiem que és un d'aquests rumors que es fan entre joves com a reptes, que lamentablement el que fan és crucificar el cos de la dona i que no aporten res a les nostres festes.
0: Penseu que amb aquest comunicat digues, Valèria.
3: Sí, jo espero que en realitat hagi estat, com diu el Xitxo, que han començat a sonar una persona a l'altra, una mica com el joc del telèfon, i en realitat sigui tot mentida i no ningú passi això, perquè a mi es parlava a mi. Barra lliure el dia següent, nosaltres, per exemple, no muntem cap barra, llavors era una mica estrany. Però és veritat que hem parlat amb la gent jove de les nostres colles, no hem trobat l'origen, i però per si de cas, perquè com tenim molt clar les dues colles que no volem que això passi i que no recolzarem mai res així, hem preferit fer un comunicat per avisar-ho.
0: Avui és dia de pregó, dia de barçots, també. No sé, aquest any allò barçots...
2: A mi el que m'ha arribat, que valdrà molt la pena, que seran molt divertits.
1: Estarem a l'espera, a veure.
2: No deixarem a cap sense cap, com sempre.
0: I crec que és avui que hem de descobrir una nova joguina.
4: Sí.
2: Sí.
0: I fins a...
2: Si no t'ho he dit, si no t'ho he dit abans, avui no t'ho diré.
0: És a dir, que haurem d'esperar aquesta nit.
2: Serà un moment històric per la ciutat i per la nostra entitat.
0: Ahà, molt bé. Bueno... Igual demà ens pot acompanyar aquí a l'estant, aquesta joguina.
2: Mira.
0: No? Us podem fer la proposta.
2: Sí, demà podem explicar més.
0: No, no, podeu portar la joguina.
2: Ja veurem, ja veurem.
0: Ja veurem. Per torrats, hi ha algun moment allò destacat del dia d'avui? Allò...
3: Home, per nosaltres, el Vall del Moll, amb foc, amb pirotècnia. Per mi, sí, jo sempre he defensat que és molt important que el Moll només es parteix a Mollet i per festa major d'hivern i d'estiu. Crec que, tot i que tenim la primera bèstia de Catalunya que es parteix mentre balla, el fet de només fer-ho per aquestes dates li dona molt valor i per nosaltres és molt important. Esperem que el temps respecti i que ho puguem fer.
0: Us heu fixat les arracades que porta la Valèria? Sí. És que jo m'he fixat quan ha vingut cap aquí i he dit, escolta'm, com has estat capaç de trobar una cosa així? Diu, mira, de casualitat.
3: De casualitat, i ho dic, no em fa vergonya.
0: I molt econòmic.
3: Un euro al Ciman em va costar, fa un mes vaig anar i anava a comprar una altra cosa, ho vaig veure i dic, ui, això pel pregó.
0: Perquè a més a tu t'han xivat que crec que el cap de colla morat no ha vingut vestit com anirà ara al cercavila o què?
2: No, ho tinc a casa preparat.
0: Ho tens a casa preparat?
2: El tatxa de nubi d'aquest any.
0: Ah, molt bé.
2: Perquè és lila també.
0: Molt bé, molt bé. L'alcaldessa, abans comentaven que per ells el moment allò del cercavila i tal, i més 100 caps de colla, no? És un moment especial. No sé, l'alcaldessa, de tots els actes que hi ha, l'estructura de la festa major de Mollet està ja doncs,
1: sí,
0: molt consolidada,
1: sí.
0: No?
1: Home, jo si hagués d'escollir un moment, tot és únic, perquè al final és viure tot el que fem a la ciutat, tot el que fan les colles a la ciutat, però si hagués d'escollir un moment és el moment del pregó.
0: Home, la veritat és que quan s'acaba el pregó, quan comencen allò els confits, els globus, sí. Hi ha imatges, no? Hi ha fotografies fantàstiques. Molt. Parlem del pregoner, d'aquí no res ha d'arribar al consistori, no?
1: Sí, en principi en 10 minuts anirem a rebre a l'Ajuntament i bueno, ja sabeu que sempre portem un temps que volem un pregó el més divertit possible, el més còmic possible, però al final creiem que la festa és això, un moment de retrobar-nos, de passar-nos-ho bé, no? I per tant aquest any tenim el Pep Plaza i esperem això, sorprès. no sabem què dirà, com ho farà, ni res. O sigui que jo també expectant, com la resta de veïns i veïnes.
0: Fa molts personatges, vull dir que veurem allò amb ganes també de sentir el pregoner. Us ha fet el pes, allò...
2: Sí, sempre és el que diu la Mireia, sempre és algun actor així de còmic, que sempre està bé per el pregó. A mi personalment m'agradaria que alguna vegada fos alguna persona rellevant de la ciutat, que no cal que sigui una persona famosa, però bueno, està bé.
0: Molt bé. Escolteu una cosa, referent a la competició, esteu frec, esteu allò aquest any, no?
3: Sí.
2: Esperant que arribi, sisplau.
0: No sé, us heu preparat d'alguna manera? Quines sensacions teniu amb la gent que parleu de la colla?
3: Saps què passa? Que hi ha tantes proves objectives, d'aquestes que no podem controlar, el camió, el fanalet, no tenim manera de preveure, que nosaltres sempre a Maxis, òbviament, amb la decoració, amb l'engrescada, fem el millor que podem i de la manera que creiem que va millor per la colla, però és tan difícil preveure què passarà, que no sé.
1: Com va la capta de sang ara, ho sabeu?
0: No, ara connectarem allò, a veure com està anant la capta de sang, ara anirem cap allà.
3: Sempre anem fins al final una mica...
1: Frec a frec.
2: Sí, perquè el que fa la gent sempre posa la gota que va perdent, llavors. Sí. Quan treus molta diferència, doncs totes les gotes van caient a la cama més endarrere.
0: És a dir, que haurem d'esperar al darrer moment, a no ser que comenceu allò a agafar doncs, avantatge a una de les colles, no?
2: L'any passat, que l'important aquest acte de saturació.
0: Jo crec que va passar això, no? Que abans del ball del fanalet ja s'havia de cantar, no?
1: Dilluns, dilluns, no? Amb la tarda ja marca una miqueta.
3: Sí.
0: Jo no sé si Mireia Dionisio havia participat en alguna de les proves... És a dir, abans de ser alcaldessa, de fer, no sé si havia format part de les colles...
1: No, he estirat el camió ni res.
0: No. Però se les mirava, aquestes proves,
1: Sí, home, participar, sí, viure la ciutat, la festa, però des de fora de les colles, sí.
0: És a dir, que mai allò ha estat això, estirant del camió, ni a la garrinada, res.
1: Soc molt torpe, eh? Encara hagués fet... que anés pitjor, la colla amb la que estiguis.
0: Bueno, en tot cas, desitjar molta sort a totes dues colles. Nosaltres cada dia començarem les emissions de Ràdio Molletes d'aquí des de Plaça Catalunya acompanyada de les colles, precisament per comentar com ha anat, no?, el dia d'avui, en aquest cas aquest dissabte, i avançar una miqueta, que és el que es preveu per l'endemà. És a dir, demà comentarem les proves de diumenge, avui tots doncs, esperant el pregó. No sé si l'alcaldessa vol afegir alguna cosa abans de deixar l'estudi a l'estand de Ràdio Mollet, aquí a Plaça Catalunya.
1: No, res.
0: Un desig de...
1: Exacte. El que deies, Emma, un desig de bona festa major, que tothom gaudeixi de la nostra festa major, de la nostra ciutat, i que vagi tot bé, i com sempre, perquè és el que penso i és el que em toca també a nivell institucional, que tothom la visqui amb molt respecte i molta tolerància i amb molt desseny.
0: Nosaltres, de fet, allò anirem seguint aquestes proves, en aquestes franges horàries que fem l'emissió, així que demà doncs, estarem allò al peu del canó. Moltíssimes gràcies a Valeria, al Chicho i també a Mireia Dionisio per haver-nos acompanyat. Nosaltres complim amb la nostra paraula, ens han exigit allò, escolteu, a un quart han de marxar doncs, una miqueta abans perquè puguin arribar a temps i rebre en Pep Plaza. Que vagi molt bé.
1: Molt bona festa major.
0: Igualment, bona festa major. Per cert, allò, aquelles persones que ens esteu escoltant, que sapigueu que el pregó de festa major, si no us podeu desplaçar a la plaça Prat de la Riba, el podreu sentir a través de les zones de Ràdio Mollet. Ara posem una miqueta de música. Avui també entrevistarem a Diables, que hem vist allò que, com sempre, s'estan prenent les mesures de seguretat. A veure què ens expliquen cara al correfoc d'aquesta nit.

0: Festa Major 2026.
1: Fa un moment ens preguntava l'alcaldessa i com està anant-hi la capta de sang, i és que és la primera prova puntuable entre totes dues colles. Ahir, ja divendres, s'iniciava aquesta capta de sang en el Mercat Vell i engresquem, animem a tots els molletans i molletanes a participar-hi, ja sigui a favor d'una de les colles o senzillament per un gest de solidaritat com és la donació de sang. Fins al Mercat Vell ha anat el nostre company, en Joel Gascón, així que veurem a veure si pot parlar amb els organitzadors o amb alguna de les persones que estigui doncs, participant activament d'aquesta donació de sang. Bona tarda, Joel.
2: Hola, molt bona tarda, Emma. Doncs estem aquí al Mercat Vell, un Mercat Vell doncs, que presenta doncs, una bona afluència de públic que està donant sang a hores d'ara. És encara d'hora per, no, per parlar d'una tarda d'estiu que, per tant, doncs, són optimistes. Ara parlarem també de dades, però hi ha força gent ja donant sang, complint els qüestionaris, i el que té la gràcia d'aquesta capta de sang solidària és que doncs, també cada persona que dona sang amb un gomet en forma de gota ho enganxa en un marcador de morats o torrats per saber qui s'emporta aquest punt solidari de la Festa Major. I ara, a hores d'ara, us podem comentar que qui va per davant per 9 punts de diferència és la colla morada, que porten unes 142 donacions de sang per unes 133 de la colla torrada. Per tant, doncs, forces donacions de sang, que recordem, i no és novetat, que se'n fan des de, crec que va ser ja l'any passat, doncs, que es fa en 2 dies, i per tant això fa doncs, que puguis reunir doncs, a més gent doncs, per donar sang, que no només com abans que es feia tan sols un dia. I per comentar com està anant tot plegat, tenim l'Enric Batiste, de l'associació d'aquí a Mollet, de Donants de Sang, que aquí saludem. Molt bona tarda, Enric.
3: Hola, bona tarda.
2: I volem preguntar, de moment, quina és la valoració abans d'acabar el dia d'avui que en feu d'aquestes donacions de sang, de la gent que s'està acostant en aquest punt solidari de la Festa Major?
3: Aviam, la valoració d'avui és bona. Tot s'ha de dir, és bona. Entre ahir i avui ja portem 290 donacions, encara falta un parell d'hores, una hora i mitja per tancar, però sí que és veritat que comparat amb l'any passat és menor i crec que acabarem abans. Bueno, és qüestió de veure si animem més a la gent ve, la gent s'anima, sobretot joventut, 18 anys cap amunt, 18, 19, 20, 21 anys, que són els que duraran més perquè els de 65 ja queda poc. Però, bueno, animar la gent a que vingui, però sempre la valoració és positiva. Sempre està molt bé que vingui la gent a donar sang.
2: Perquè, més o menys, quin és el nombre que us marcava? O s'arribi o no?
3: Home, l'ideal seria superar l'any passat, però això ho mana el dia de la Festa Major. El cap de setmana, la meitat d'agost, ja és complicat. L'any que ve serà poder millor. Però, bueno, tot el que vingui és benvingut.
2: Per tant, en el dia avui creieu que acabareu sobre aquestes més de 300 donacions?
3: Sí, crec que sí, més de 300, sí, això sí, això sí, sí, sí.
2: La gent com la veus, no? Perquè no sé si veieu moltes cares noves, sobretot al ser una prova de morats i torrats, potser molta gent jove s'esperen per primer cop per donar sang, ara quan fan el 18 perquè saben que hi ha aquest punt competitiu.
3: Sí, sí, sí, això ho fan, això ho fan. Moltes vegades venen fills i pares, i algú, potser el fill diu, m'espero, ja tinc els 18, però m'espero a la Festa Major perquè vull posar el punt. Això sí, això sí que ho tenen les colles, que la competició la tenen, competició sana, això sí.
2: I veiem també doncs, que, a part d'aquesta competició sana, potser hi haurà algú que s'emportarà doncs, algun regalet, que això també ho fa una miqueta més ganes. Voleu animar també la gent a que donin sang perquè es poden emportar. Veiem aquí doncs, dues samarretes de futbol signades, explica'ns per qui.
3: Sí, mira, l'Espanyol és la portera del primer equip de l'Espanyol, que ja ens el va firmar l'any passat, i aquest any també teníem l'Alexia Putellas, sempre fèiem la del Barça, però aquest any l'Alexia ja no està al Barça, per tant vam pensar que demanar-li una samarreta firmada del Barça, que no havíem de fer-ho, i ens ha donat la samarreta de la seva fundació, la Fundació Eleven. I, bueno, ens ha donat la samarreta i la bufanda. I a més de tot això, doncs tenim sopars, gelats, llibre, bueno, diversos lots. Si no m'equivoco, són 9 lots que tenim o 8 lots que tenim per després del sorteig, sí, sí.
2: I el fet d'això també, que es faci en 2 dies, també doncs, creieu això que és bona idea que fa doncs, que no sempre a Mollet passa, no?, que hi hagi dos dies que puguis estar donant sang i que a part que siguin dos dies que hi passa força gent.
3: Sí, sí, sí. Sí. La idea va sortir perquè els dissabtes, quan es feien dissabte, s'acumulava molta gent, venia molta gent i vam decidir d'aviam si venia la gent repartida, però venia més gent. I efectivament ha passat això. Vull dir, abans es feien molta gent el dissabte, però mai s'arribava als 200 o 300 donants. Per tant, aquest any, poder el dissabte ve menys gent que venia abans, però amb els dos dies sí que és veritat que venen més gent, bastanta més gent que abans.
2: Ho hem comentat abans a Plaça Catalunya, doncs en aquest estudi de carrer que tenim muntat per aquests quatre dies de festa major. És cert que la gent posa al punt, molta gent aquí va perdent? A part de que potser algú ja vindrà amb el mocador de morat i torrat i ja saps que li donarà aquesta colla, però no sé si t'hi has fixat algú que no sap a qui donar-li i ho vol fer una mica més competitiu tot.
3: Algú sí que ho diu. Sí que és veritat que algú, després d'agafar el punt, li és igual a qui el posi i diu, doncs, qui perdi? Va, qui perdi? I li posen, sí. Sí.
2: Molt bé, Enric, doncs esperem això, que la jornada sigui profitosa i que també doncs, més endavant doncs, ja sabrem com ha quedat aquest marcador, que sigui el que sigui, haurà estat un èxit i beneficiós doncs, per tothom que ho necessita.
3: I tant que sí. Moltes gràcies i animar a tot Mollet i a tothom en general a que facin donacions de sang.
2: Doncs Emma, ja ho hem escoltat, li donem les gràcies també doncs, a l'Enric, que també està rebent a tota la gent que està entrant, que a hores d'ara fins i tot ara podem veure una miqueta de cua, fins i tot de gent que està esperant per donar sang, altra gent que està omplint qüestionaris per després poder ser atès, i fins i tot també doncs, amb altra gent doncs, que acaben de donar sang i que estan fent un petit refrigeri, perquè també amb aquestes temperatures, per molt que ara hagi baixat potser, no?, després d'aquest intent de tempesta que hem tingut aquí a Mollet, que no sé com teniu el cel, nosaltres estem aquí al Mercat Vell i no el veiem, esperem que aguanti, perquè traient el cap així per fora veiem que mig ennuvolat i mig blau, per tant esperem que acabi tornant cap al blau i que puguem tenir doncs, una cercavila i un pregó de festa major que sigui tot un èxit.
1: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta connexió en directe des del Mercat Vell. Estem a tocar, de fet, i doncs ens... que Batista s'ha dit d'engrescar tota la població, especialment a la gent jove, perquè participi d'aquesta capta de sang que fins a les 8 del vespre es pot fer aquesta donació. Penseu que també coincideix que al costat del Mercat Vell és on està el balcó de l'antic Ajuntament i es fa el pregó, de manera que aquelles persones interessades a participar, doncs, sobretot que aneu ara per doncs, fer costat, sobretot el gest solidari, que és fer donació de sang. Dit això, posarem ara una miqueta de música, perquè d'aquí no res us hem de parlar d'una de les activitats estrella del dia d'avui, que és el Correfoc. Tenim amb nosaltres a la presidenta de la Colla de Diables de Mollet. Estem esperant també que ens acompanyi la cap de colla, així que amb totes dues parlarem una miqueta de que ens expliqui com ho tenen organitzat pel dia d'avui. Posem aquesta mica de música i ara tornem.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Festa Major 2026.
2: Amb les colles de Moratxa i Torratxa podem dir que estem de festa des del dia 10, però avui, bé, ahir començava el que és doncs, tota la programació oficial i podem dir que el tret de sortida sempre a totes les festes acostuma a ser el pregó de Festa Major. Avui tenim pregó, però darrere del pregó tenim un acte que jo crec que és dels que desperta més interès, sobretot hi ha molta gent que et diu el correfoc, el correfoc. Bé, doncs hem convidat, com fem cada any, a la gent de la Colla de Diables. Dic a la gent, però he de dir a les dones de la Colla de Diables, perquè és una junta totalment femenina, no sé si feminista també, jo crec que sí, i tenim allò a la Caral, que és la presidenta. Benvinguda, Caral.
3: Hola, moltes gràcies.
2: I també a l'Estel, que és la cap de colla.
4: Hola, bona tarda.
2: Què tal, com estem?
3: Bueno, nervioses una mica ja.
2: Sí?
3: Sí, sí, a la que comença la tarda ja no estem massa tranquil·les fins que no acaba el correfoc.
2: Escolteu una cosa, fa calor, però veig a l'Estel que ve allò aquí amb una suadera, que això és per protegir-te, m'imagino, després de...
3: Clar. Sí, clar.
2: És a dir, encara que fa calor, una de les recomanacions que la gent, si vol participar activament del correfoc, és que doncs ha d'anar tapada, no? Coberta la pell.
3: Sí, han d'anar cobert amb un gorro en el cap, de, preferiblement de palla o de cotó. Després han d'anar tapats amb alguna sudadera que sigui de cotó, sempre evitant totalment els teixits sintètics, perquè són més inflamables, i a poder ser doncs, amb un bon calçat i amb uns bons pantalons llargs, també.
2: És a dir, que res de tirants, pantaló curt, res. Hem d'anar allò preparats. Com teniu muntat el correfoc? Allò, és a dir, alguna... No, no sé quin nombre de pirotècnia teniu pensat allò de llançar, quants cartutxos...
4: Enguany anem una mica en la línia, no, dels últims anys. Ja tant han recorregut, no, des que vam poder recuperar el tros de l'església que ja no està en obres, tant han recorregut com en quantitat de piro, o sigui, la quantitat és més o menys semblant.
2: No?
4: Fem el nou.
2: El nou,
4: sí,
2: això.
4: Sí, el que sí que comentàvem, no? Que potser aquest any sembla que portem més, perquè com som menys, o sigui, no tenim colles convidades, potser sembla que hi ha més piro, però potser el que, no? És la sensació de que és només Ball de Diables de Mollet.
2: I deies, no tenim allò colles convidades, per algun motiu allò en especial? Perquè, bueno, clar, aquest any, tal qual ha caigut la festa, avui doncs, ho sentíem, no? El dia 15 és... doncs, Festa Major a un munt de poblacions. No sé si això és el que ha fet que...
3: Bueno, un dels motius és que sí que és veritat que la nostra Festa Major coincideix també amb altres festes majors i això sempre dificulta una miqueta que puguin venir altres colles, però sí que és veritat que aquest any no tenim quasi descans, que tenim un acte rere acte i vam decidir no convidar a colles perquè després aquestes colles et retornen l'intercanvi i llavors encara seria més atapeir l'agenda i vam prendre aquesta decisió des de Junta.
2: Uh-huh. Avui heu tingut cercavila pel matí, no? De diables, sí,
4: avui hem fet el cercavila, que ha anat molt bé. També, al final, no sabem perquè acabarà sent superaviat. També anem avançant per la calor, però la veritat que jo crec que ha anat molt bé a l'hora que ho hem fet aquest any. I...
2: amb el tema allò de la calor, teniu problemes, diables? És a dir, no només vosaltres que patiu, m'imagino més, no?, sinó a l'hora de prendre mesures, no?
3: Sí, clar, sí. La nostra activitat està supeditada a no estar en pla Alfa 3, que és justament el que hi havia ahir. Avui, per sort, ja bueno, van sortir ahir les notícies i van sortir que només hi havia el pla Alfa 2, que ja són altes temperatures, però sí que està permesa l'activitat en pirotècnia. Així que sí, estem supeditats a la calor i, bueno, i a altres condicions.
2: És a dir, Caral, que si avui estiguéssim en Alfa 3... Hauríeu de suspendre
4: no
2: el correfoc?
4: Sí. Ni nosaltres, ni res de pirotècnia.
2: Ja, ja, ja, ja, però que penses tot l'esforç, no? Tot els preparatius... Sí. I, bueno, que sempre esteu allò...
4: Sí, doncs... perquè tant sigui per la calor, la pluja, el vent, fins i tot, no? Vull dir que ha de fer unes condicions perfectes.
2: És a dir, que nosaltres, quan hem començat allò, les emissions, que estàvem patint també... cap al cel, a veure què és
4: sí,
2: el que passava.
4: Ja s'ha fet una mica, no?, el holgorio de sortirem, no sortirem, però, bueno, mantenim tot igual. També, al final, a la nostra festa major, normalment, no?, aquest...
2: temps, ruixat, allò,
4: això ja passa, o sigui que
2: sí, sí.
4: Sota la normalitat.
2: Quanta gent participareu en el correfoc d'avui? Que dèieu allò, estarem només diables, no tenim colla convidada, no sé quanta gent, perquè clar, també el que comentàvem, hi ha molts municipis de vacances, però també hi ha molta gent de vacances i no sé si precisament a la colla això també us passa factura o no.
4: Jo crec que rondarem entre les 80-90 persones, no?
5: Sí, por ahí. Més o menys.
4: Sí. Sí. Que igualment som colla.
2: Sí, sí, no, no, no, no. Prèviament estarà el Mollfer, no? Allò, prèviament al correfoc vostre hi ha l'encesa del campanar.
4: Sí, el campanar, sí. Sí. El moll sortirà després.
2: Uh-huh. Sí. Ah, després de vosaltres.
4: Sí,
2: després
4: una vegada acaba el correfoc, surt el moll.
2: És que hem parlat amb les colles i ens deia precisament la Valèria, no?, la cap de colla Torrada, i ja que per ella, en el dia d'avui, el moment més... significatiu era precisament doncs, això, el ball del moll del moll fer, no? Que només allò per les dues festes és quan s'obre.
4: Sí.
2: Vosaltres allò amb el tema d'espiar dimonis també estaran les activitats de diables?
3: Bueno, el correfoc d'avui participaran els socis que tant són d'espiar dimonis com són de diables, així que hi haurà una alta participació. I després, doncs, per part de socis de diables que vulguin ajudar-los en el correfoc en el seu propi correfoc de demà, doncs també hi serem.
2: Anem a recordar allò, aquest recorregut, allò, aquesta forma de nou. Comenceu des de...
4: Des de l'Ajuntament
2: Nou. Des de l'Ajuntament Nou, sí.
4: Sí, fem la baixada dels tubis, que aquest any presentem personatges nous. Sí.
2: Ah, explica, explica, Estel.
4: Sí, bueno, és com una mica la... potser no el factor sorpresa d'aquest any. Hem preparat... bueno, fem la baixada, no?, als tubis, que li diem nosaltres, i...
2: Per a la baixada dels teletubis, no?, que tothom li
4: sí,
2: diu, no,
4: sí,
2: no vosaltres
4: sí, sí.
2: I molta gent.
4: Fem la baixada i bueno, hi haurà una mica com de part d'espectacle de piro perquè bueno, presentem dos tratges nous. Hasta aquí podemos leer.
3: Que no personatges, sinó tratges.
4: Sí.
2: No, és que estava pensant que avui també es presenta una nova joguina de Morats. Dic, quantes
4: sí,
2: presentacions
4: sí, sí,
2: tenim
4: sí, sí.
2: En el dia d'avui?
4: Sí, sí,
2: i també
4: sí.
2: Ens han dit, i hasta aquí puedo leer? Dic, bueno, doncs vale.
4: Bueno, vosaltres presenteu
2: dos tratges.
4: Nous. Dos tratges nous. I llavors això, fem la baixada dels tubis i iniciem Avinguda Llibertat. Fins aquí a la plaça Catalunya.
2: Catalunya sí.
4: Anem cap a Prat de la Riba, creuem, pujarem per l'església i tornem a baixar. I fem una altra entrada a la plaça.
2: Molt bé. I aquests tratges, després se'ls ha de portar allò algunes persones concretes de la colla de diables?
3: Bueno, sí. Són tratges que diguem que no porta tothom. I per portar-los has de tenir una miqueta més d'experiència, una miqueta més de rodatge dins de la colla i poder desenvolupar el paper corresponent.
2: Molt bé.
4: Al final el personatge l'entenem com un premi, no? Com algú molt valuós que tenim a la nostra colla. Al final és el que ens diferencia, no?, d'una altra colla. Llavors intentem cuidar molt, no?, qui el porta i així, valorar-ho, no?, donar-li aquesta importància.
2: I les persones que estrenaran aquest tratge ja saben qui són, no?
4: Ja ho sabem. Ens fa molta il·lusió. Són sòcies emblemàtiques, no?, de la nostra entitat, que han donat molt per l'entitat, que a dia d'avui encara estan al peu del canó. I també és una manera, no?, de reconèixer tot l'esforç i el sacrifici.
2: M'ha agradat sentir que són sòcies.
4: Bueno, jo parlo en genèric femení, eh? No vol dir que siguin dues dones.
2: No, pensava dir que, escolta'm, que podria ser, o no.
4: Sí, sí, sí, sí, no, podria ser. O no,
2: perquè
4: clar, és tot
2: sorpresa. Quin percentatge teniu de socis i sòcies?
4: Jo crec que ara ja està molt igualat,
2: està molt igualat.
4: De fet, sí, potser són més dones.
3: Més dones que homes, sí, pot ser. Mm? Sí, sí, sí, però bueno, sí, és bastant, bastant per igual.
2: Equilibrat.
3: Sí.
4: Sí. Sí, sí.
2: Anem a fer darrer recordatori, jo, perquè la gent que vulgui participar... És a dir, una cosa és vull participar, però només allò com a voyeur, no? Allò veient-ho, així tot doncs, respectar
4: les
2: i seguir
4: distàncies.
2: Les, no? Les distàncies i les normes que vosaltres segurament, no? Aneu dient a la gent. No? Està marcat el recorregut.
4: Sí, o sigui, bueno, sobretot el més important és només creuar o estar a la zona de foc. Tot l'altre ens entorpeix molt quan la gent intenta passar entremig de lo que és el tros de no foc, no? Tota la formació. Aquesta seria la indicació per les persones que estiguin com més de públic, no? De mirant. Mm-hmm. Intentant no travessar i no destorbar, no? Tant els tabalers com les persones que van repartint la piro.
2: Estava
4: aigua.
2: Pensant, com feu allò l'assaig d'aquesta, no? D'un correfoc?
3: Bueno, l'assaig, només assagem la part de la pirotècnia, que l'assagem un cop al mes, habitualment. Quan s'acosten dates de correfoc sí que potser fem un parell d'assajos, però el que és la formació de correfoc, fins que no vas al teu primer correfoc, no la pots practicar, sí que expliquem la teoria i intentem imitar la pràctica, però al final, fins que no fas un correfoc, no ho vius i no aprens a col·locar-te del tot bé, no?
2: Hi ha persones que s'estrenin aquest any?
4: Sí, que tenim noves incorporacions.
2: Teniu noves incorporacions que viuran el seu primer correfoc.
4: Sí, bueno, de fet, tenim gent esperant correfoc pues, des de Sant Vicenç. Vull dir que tenim bastantes persones.
2: Que tenim llista d'espera.
4: Ara mateix no en tenim, però n'hem tingut bastanta. Bastanta, o sigui, fins ara no hem pogut, com un any i mig, hem estat per poder treure la llista d'espera.
2: Doncs d'unidó, molt bé, no?
4: Sí, sí.
2: És a dir, que esteu contentes, imagino,
4: sí, sí.
2: No? Des de la colla.
4: Sí, o sigui, al final també animem, no? Que ser soci és com, al final pagues una quota i ets soci, no? Diguéssim, el que ens agrada, no? Són aquells socis i sòcies que s'apropen, que ajuden, que aporten idees, no? Que estan en
2: que
4: el que és el dia a dia de la colla, perquè al final la nostra manera d'entendre la colla és aquesta, no? El construir plegades i poder tirar-ho endavant entre totes.
2: Doncs Estel, Queralt, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Jo esperem que tot funcioni tal qual ha de funcionar, que el correfoc sigui un èxit, com cada any, i fins l'any vinent, ara a disfrutar d'aquesta festa major.
4: Molt bé.
3: Moltes gràcies.
2: Que vagi molt
4: Moltes
2: bé.
4: Gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a totes dues. Bé, ja sabeu, correfoc aquesta nit, després de el que serà doncs, pregó, versots, doncs, el correfoc, i nosaltres que continuem amb aquesta programació especial des d'aquí, des de Plaça Catalunya, en sentit allò capta de Sant, però d'aquí no res, intentarem també tenir les paraules del pregoner previ a l'inici de Cercavila de Festa Major. Així que en Joel doncs, es desplaçarà fins allà per poder sentir també en Pep Plaza a veure si ens pot avançar quina mena de pregó ha previst pel dia d'avui a la nostra ciutat. Posem una miqueta de música i tornem de seguida.

0: Festa Major 2026.
1: Sou seguidors de la programació de Ràdio Mollet, també d'aquesta programació especial que l'emissora fa amb motiu de la Festa Major d'estiu. Sabeu que convidem també els representants dels diferents grups municipals. Avui, en representació del grup municipal d'Esquerra Republicana, ara Mollet Esquerra i EUIA, doncs tenim en Sergi Suárez, que a més és l'alcaldable, que ara l'any vinent, sí, per part d'Esquerra Republicana, per ara Mollet Esquerra. Com estem?
2: Molt bé, eh? Molt, sí? Festa Major a tothom.
1: Molt de Festa Major, molt bona Festa Major. En Sergi Suárez, que ens ha dit, jo des de dilluns, que ja estic allò...
2: Sí, encara no estic en vacances. Vindran després de la festa i ara pues, gaudint aquesta setmana, sobretot, de tots els actes que ha fet Morats i Torrats, que la veritat que ha estat d'una qualitat immensa.
1: Sí? Què destacaria?
2: Destacaria, primer, l'alta participació en tot, no? Hem vist molta gent al carrer en uns dies que són complicats, no? Perquè molta gent encara són de vacances, però destacaria la gran confitada de dimarts de la colla de Morada, que van llançar més de 100 quilos de confeti i ho van passar molt bé. Moltíssima gent, la plaça estava plena a l'arribada de la Santa Teca i la veritat que va ser molt bonic. I també destacaria, malgrat la dificultat del moment, no? la invocació del Mollfer, que també és una tradició a la ciutat, i que va tocar un dimecres que veníem 20 minuts abans d'un eclipsi parcial solar i que no estava tan ple com d'altres anys, però finalment també es va començar a unir la gent i al final aquí a Prat de la Riba també estava ple de gent. Per tant, són dos actes molt destacats de les colles, perquè són el seu bestiari fins avui, no? Perquè sembla que avui vindrà alguna sorpresa nova de la colla Morada, segons ens han explicat.
1: Una joguina nova.
2: I també de destacar...
1: Nosaltres els hi hem dit que demà ens la portin.
2: No sé si cabrà, diguéssim, però estaria molt bé.
1: No sé, jo els hi he fet la convidada,
2: i tant,
1: si la volen portar.
2: Estaria molt bé, la veritat, no? Que té molt bona pinta. També l'engrescada d'ahir, que també va anar molt bé, amb molta participació per part de persones ajudant a les dues colles, no? Amb moltes setmanes preparant-ho, i la veritat que cada vegada més, no? Aquesta prèvia de Festa Major té més pes a la ciutat i permet que no tinguem una Festa Major de 4 dies, no? Com fa uns anys, sinó que la tinguem de 8 i de 9, no? I per tant, doncs, és una molt bona notícia, no? Que a l'agost, doncs, també Mollet es pugui omplir de cultura i es pugui omplir de festa. I per tant, doncs, de moment, el balanç que fem, malgrat la calor, perquè també ha estat molt intensa, i això a vegades també dificulta el dia a dia, molt participativa, i sembla ser que aquests 4 dies grossos, però d'alguna manera ho continuaran sent, i per tant, esperem que el temps respecti.
1: Respecti, esperem-ho, eh? Ara per ara ho està fent. Han caigut 4 gotes, però han estat 4. Deien les colles, per exemple, aquest ha estat el primer any que han fet públic allò, el motiu de cadascuna de les colles, no? Atlantis i Toy Story, i que pensaven que això els hi havia tret pressió, que estaven contents i contentes, no? No sé, com a espectador, o no sé si veiem allò que porta totes dues, mocadors, sí, és a dir, que no es decanta per cap de les colles.
2: Tothom sap que jo tota la vida he estat torrat, però com a representant públic, no? Doncs hi dono suport a les dues i intento anar a tots els actes que fan les dues. No només és la meva obligació, sinó que m'agrada, no? I la veritat, el que comentaves, no? Jo crec que ens al contrari, no? Jo crec que ha ajudat precisament a que gent abans es creés unes expectatives veient el món Toy Story, el món Atlantis, i s'hagi pogut crear una expectativa que finalment, no? Doncs s'ha desenvolupat, no? I per tant, jo crec que parlant amb elles també ens ho comentaven, no? Jo crec que ha estat un bon any.
1: Més enllà de les colles, en Sergi Suárez, que li agrada molt tenir contacte amb la ciutadania, no sé quins són els comentaris que n'ha sentit allò... La gent li agrada la festa... Dèiem que té una estructura ja molt consolidada, no?
2: Exacte. Sí, jo crec que, a diferència d'altres festes majors, la de Mollet, que ja està molt consolidada, tenim molt clar sempre el que farem, no? A alguna gent això no li agrada, no? És que sempre és el mateix, però jo crec que això és una virtut, perquè això vol dir que hi ha tradicions a la nostra ciutat que es van mantenint, i que és bo que es mantenin. mantinguin, no? Perquè el que fa no només és consolidar tradicions, que en el moment actual costa i costa molt mobilitzar en tots els àmbits, sinó que crea poble, no? I per nosaltres això és molt, molt important. Evidentment, cada any hi ha innovació, no? Aquest any, per exemple, s'ha tornat a recuperar l'escuma golfa per part dels morats, els torrats, doncs, també amb l'Aquàtic Fest que s'ha fet avui, no? I que ha estat
1: que
2: un èxit.
1: Estaven, sí, un èxit. Exacte, absolut,
2: un èxit absolut. Es va innovant, però tampoc és fàcil, no? Perquè els recursos també que tenen les colles, pues, malauradament no és infinit i costa molt, i això són moltes persones fent-ho durant setmanes i setmanes preparant-ho. No?
1: Recursos de personal i recursos econòmics, perquè teníem allò, doncs, conversa prèviament allò a la que hem sostingut en els micròfons, i d'un-hi-do la inversió econòmica. Exacte. Que fa cadascuna de les colles per aquesta qualitat que estaven dient, que cada any, doncs, es va allò superant.
2: Sí, sí, sí. Cal destacar tot els econòmics, em referia evidentment al que tu has dit, no? Tant els econòmics com també els de persones, no? Perquè moltes persones treballen pel matí, per la tarda van a l'escola a preparar les coses des del juliol o abans, i per tant cal destacar això.
1: Dèiem estructura consolidada, però més enllà del que fan les colles, doncs sempre tenim la sorpresa de qui serà el pregoner pregonera. No sé quina opinió li mereix que vingui en Pep Plaza.
2: Bé, sí? Crec que és un humorista reconegut a Catalunya i que crec que farà un bon pregó, ens farà riure. La nostra opinió també, i la diem sempre, és que creiem que el pregó de Mollet hauria de tenir potser un altre sentit, no? Ens agradaria també, doncs, que entitats de la ciutat, persones de la ciutat, com passa a altres pobles, on tingués més pes. També dones, perquè des del 2014, l'altre dia ho destacava, des del 2014 una dona no ha protagonitzat el pregó de la ciutat, a més va ser l'última també molletana que ho va fer, i per tant creiem que hem de buscar també pregoners i pregoneres locals de Mollet destacats, i per tant aquest és un model que a nosaltres ens agradaria més, però en tot cas el Pep Plaza és segur, és una baza segura i segur que ens fa riure a tothom, perquè la veritat és que és un humorista de Déu i reconegut a tot el país, i per tant segur que ho passem molt bé, que també és una de les maneres, no? I una de les simbolismes que té el nostre pregó.
1: I de les actuacions musicals, allò, els grups que venen, alguna cosa a comentar?
2: Home, a mi m'agrada moltíssim, sóc fan de La Fumiga, no, la veritat que no m'esperava tornar-la a veure i veure la Mollet.
1: Acomiadant, no?
2: S'estan acomiadant i veure la Mollet, doncs, és un privilegi, no? I per tant, doncs, poder gaudir d'ells el dimarts i a més acabar la Festa Major amb La Fumiga, doncs, serà un moment molt, molt especial. I per tant, si he de destacar algun, no, jo sóc més diurn que nocturn, també ho he de dir, de tota la vida, eh? Per tant, els concerts potser és el que sempre menys he gaudit, per dir-ho d'alguna manera, però en tot cas el de La Fumiga segur que no me'l perdo.
1: Avui li preguntàvem a l'alcaldessa, ara que vostè ha dit, bé, jo sempre he estat torrat, vostè ha participat activament en alguna de les proves? Allò, quan no tenia un càrrec públic, allò que recordi, ui, sí, doncs sí, l'estirada del camió, sí, o la garrinada...
2: Jo recordo, tindria 12, 13 anys, just començava l'ESO, que amb els meus amics van participar a l'estirada del camió. L'estirada del camió. Més enllà no, jo no m'he atrevit mai a la fartada, per mi això ha sigut sempre molt complicat, la garrinada tampoc, però a l'estirada del camió sí. Jo crec que encara tinc alguna fotografia que es pot recuperar d'aquell moment.
1: I la cursa de roba interior?
2: Tampoc. Perquè no sóc atleta, eh? Si no, també m'animaria. La vergonya també em pot a vegades.
1: Molt bé. Sergi Suárez, no sé si vol comentar alguna cosa més que vulgui d'aquesta Festa Major, l'any vinent. Doncs dèiem allò que vostè es presenta com a alcaldable. Li hem dit a en Sergi Suárez si havia estat aprofitant allò per anar configurant llistes d'aquí no res.
2: Sí, ja s'hi està treballant. En tot cas, l'any que ve m'agradaria estar aquí com a alcalde, això és evident, per això em presento, i per tant, doncs, l'any que ve m'agradaria seure aquí al costat dels caps de colla de morats i torrats com a alcalde de la ciutat, i per això lluitarem i fins al final. I per tant, desitjar també molt bona Festa Major a tothom, que la gaudim amb respecte, amb civisme, que també és molt important, i per tant, doncs, que la valoració que fem dimarts és que tot ha anat bé i que hem pogut fer un nou balanç de positiu de la festa, i per tant, doncs, animar tothom a participar a tots els actes, perquè tots tenen la seva peculiaritat, tots tenen darrere una feina i s'ha d'agrair i s'ha de viure.
1: Doncs, Sergi, ho hem de deixar aquí perquè tenim en Joel precisament a punt d'entrevistar en Pep Plaza.
2: Ah, molt bé.
1: Així que, si vol quedar-se, doncs nosaltres anem a escoltar aquesta conversa.
2: I tant.
1: Bona festa major i gràcies per haver-nos acompanyat.
2: Gràcies a vosaltres i molt bona festa major a tothom.
1: Igualment.
2: I a vosaltres també, especialment.
1: I ara anem a sentir, doncs, aquesta conversa. En Joel, crec que tens en Pep Plaza, no?, aquí al costat.
3: Bona tarda, sí, però dient que ha anat tan ràpid tot que està a punt d'incendiar la cercavila. Ja estan muntats en el cotxe d'època amb el president, la cap de colla de Morats i la presidenta de Torrats, i per tant el tenim ja en el cotxe i el saludarem abans que comenci tot aquest xivarri. Pep, molt bona tarda. Com ho estàs visquent tot? I encara no hem començat.
4: No, molt bé, molt bé. Un ambient festiu. He fet pregons, he anat a moltes ciutats i molts pobles, però dir-vos que s'està superant totes les expectatives. Estic aquí amb la Valèria, de la Colla dels Torrats, amb el Chicho, per tothom també, de la Colla dels Morats. M'estan posant el dia de tot i realment el que feu aquí és espectacular.

0: Xofer? Què, quanta estona tenim, Xofer?
1: Quanta estona hi ha fins a la plaça? El ritme de cercavila.
0: Uns 20 minutets. Bueno,
2: ho aguantarem, això, mare de Déu.
3: Bueno, anirem parant, eh?
2: Espero que no ens marejem, perquè ja amb el cotxe em mereix. Hi ha moltes voltes, no?
3: Anirem parant, no, o què?
1: Després també anava a comentar. Portes un mocador de cada colla.
0: Sí, sí, perquè s'ha de ser imparcial, i en aquest cas, bueno, la meva dreta tinc la Valèria, i per tant, solidaritat total i absoluta amb els torrats, i aquí el Xitxo, que és molt trempat, i és que porta les sabates espectaculars. Bueno, per la ràdio no es veu, porten les extraordinàries. I també, sí, sí, morades, dic que va totalment aconjuntat. Bé, ben acompanyat, i per no decantar-me per un o per l'altre, doncs, evidentment, un mocador a cada canyer.
1: Del que vam parlar al principi, de com seria el pregó, has pensat alguna coseta més o el que surti?
0: No, el que surti. Sigui un pregó, el que... Aviam, la festa major, el que ja us vaig dir per l'entrevista, un pregó el que significa és que el pregó n'hi ha d'animar la gent que participi a la festa major, sobretot amb molt de seny, i això és el que farem, que riguin, que cantin i que comenci la festa major amb un tret de sortida diferent a altres anys, i res, farem cantar i intentarem fer-vos riure, que suposo que aconseguirem.
1: Sí, esperem que cantant no plogui, que hem patit tots una miqueta, però crec que tot ha passat i, per tant, cercavila, crec que al 100% sense passar per pluja.
0: Esperem que no passem per la pluja.
4: Jo crec que no plourà, aguantarà, no farà un xin-xin. Esperem, ja l'ha fet, molt ruixadet.
1: Gràcies a Pep i ens veiem després en el balcó i t'escoltarem tot el que ens hagis de dir.
0: Molt bé, ens veiem d'aquí una estona.
1: I després nosaltres, abans de començar, perquè jo no sé si hem de començar ja o no, jo estic esperant aquí a tothom qui digui, així que, Emma, nosaltres estàvem aquí, que ara teníem centenars de persones a mirant com fèiem l'entrevista, amb els gegants col·locats, així que més petits fins al més gran, en files just darrere del cotxe descapotable, i ha sigut això, acabar nosaltres l'entrevista i començar ja el que serà aquesta cercavila de festa major, ja s'enfila la Mercè Pérez, que no puc gairebé ni parlar amb ella, que ens deia, heu arribat tard, i dic, nosaltres cada any veníem sempre a aquesta hora, però ha anat molt ràpid i avui segueixen els horaris, i per tant, aquelles persones que ens estiguin escoltant això, que pensin que en uns 20 minuts crec que en Pep Plaza doncs, ja estarà tal i com marca doncs, a aquest programa de festa major a partir de 7:45 d'aquesta tarda, doncs ha enfilat al balcó de la plaça Prat de la Riba, i de moment no escoltem aquest soroll de fons, però és que jo crec que és un dels anys que més gent estic veient que participen en aquesta cercavila, perquè hi havia moltíssima gent aquí a plaça Major. Veiem també a la colla torrada amb molts globus, inflables, amb temes relacionats amb l'Atlàntic preparats. Després dels gegants van els castellers, que estan també preparats al grup de gralles i tabals doncs, per fer tot aquest xivarri, la Santa Teca, i tancant després doncs, el Montfer i Torràs. Per tant, tot a punt perquè comenci doncs, aquesta cercavila amb un Chrysler LeBaron, que és el cotxe blanc descapotable per excel·lència que fa aquesta cercavila per preparar-se per enfilar aquesta Avinguda Llibertat, encapçalats també per Protecció Civil de banda de tot, i poder arribar doncs, en aquest Mercat Vell, plaça Prat de la Riba i aquest balcó per començar doncs, la cercavila de festa major. I, per tant, el que comentàvem, doncs, molta gent sobretot s'apleguen en aquest principi perquè l'altre ja estan al final, però podríem dir que gairebé fins al mercat municipal i aquesta gent esperant doncs, a que comenci tot això. I també ho direm que abans de començar ja ens hem trobat el pregoner que es plaça doncs, a les portes d'aquest Ajuntament de Mollet fent-se fotografies amb tota la gent que li ha demanat per poder doncs, immortalitzar aquest record de festa major. Ens acomiadem ara, et dono pas ja per poder doncs, finalitzar tot just ara quan comença aquesta cercavila de festa major i connectarem en uns minuts quan ja ens estiguem apropant a plaça Prat de la Riba.
5: Molt bé, Joel, doncs gràcies per aquesta connexió en directe. La veritat és que ha començat molt puntual aquest cercavila. Penseu que la cerimònia d'inici està anunciada per les 8 del vespre, és a dir, que ha d'anar a poc, aquest cercavila, lent. Veiem allò regidors del consistori que passen per davant. Algun crec que ja ha passat per la capta de sang, perquè veiem allò doncs, que porten la punxadeta al braç. Abans d'anar fins a la plaça Prat de la Riba, perquè ara a Ràdio Mollet traslladarem aquest estand que tenim aquí a plaça

0: Catalunya fins a la plaça Prat de la Riba per poder oferir-vos la retransmissió en directe del pregó. Sí que volem doncs, fer 5 cèntims de les actuacions musicals. I per parlar d'actuacions musicals, aquest estiu hem tingut en el magazín Posa't les piles en Ferran Alfaro, que ens ha acompanyat fent, doncs, ens ha anat allò fent entrevistes amb els grups que han actuat en el Mollet Music Week i li varen proposar que ens acompanyés també per Festa Major i el tenim aquí. Molt bona tarda, Ferran.
1: Molt bona tarda.
0: Com estem?
1: Molt bé.
0: M'has confessat que ahir vas anar a la MIT, a la nit de les colles.
1: Sí, sí. Sí?
0: Que hi havia versions.
1: Estava el grup Boicot i després va estar el grup de Diversió Impossible. Estaven fent allà versions i... ambient de Festa Major, sí, sí.
0: Molt rebé. Escolta'm una cosa, avui tenim actuacions, tenim en el museu, a la terrassa
1: sí,
0: del museu, no?
1: Sí, bueno, que estan ja les entrades exaurides, o sigui que si ja no tenim entrada ja...
0: No la podem. No,
1: però sí, a la terrassa del museu tenim a Maria Isumelao, que és un projecte musical establert a Barcelona, liderat per la cantant portorriquenya Marina Molina, que bueno, interpreta música portorriquenya des d'una mirada contemporània i fresca, i farà dues sessions, a les 8:30 del vespre al primer pas i a les 10:30 al segon.
0: I totes dues sessions estaven allò esgotades? Ho dic allò perquè, clar, la primera coincideix molt allò amb el final de pregó, segurament.
1: Sí, sí, però a la pàgina web ja per adquirir les entrades surt el cartell d'exaurides.
0: Esgotades. És una proposta d'elles allò d'aquesta cantant, no sé si té allò molt de recorregut com a formació.
1: Jo no la coneixia,
0: sí.
1: Però bueno, la vaig estar escoltant i sí, és la música portorriquenya, una... Sonava bé.
0: Molt bé. Doncs aquelles persones que tinguin l'entrada segur que disfrutaran d'aquestes sessions de concert a la terrassa del museu. I després avui tenim concert amb Los Mustangs, que això no té, doncs, per la gent jove, doncs no, però per la gent gran segur que tindrà també molt d'èxit a l'Embalat. Però després, en el Parc de Can Mulà, què és el que trobarem, Ferran?
1: Sí, al Parc de Can Mulà avui es pot gaudir d'una nit de grups de versions, també. Aquest any estem amb els grups de versions. I tenim el Tapeo Sound System i els Hey Pachucos, que comença a les 12:30 i primer...
0: I quan diem allò grups de versions, fan allò versions variades?
1: Sí,
0: o estem
1: sí.
0: Parlant allò
1: en,
0: de...
1: En aquest cas, són els dos grups faran reinterpretacions de cançons tan populars com clàssiques de Festa Major i es ballarà, segur que es ballarà.
0: No, ho dic allò perquè no és grups allò que es dediquin únicament allò amb una formació musical, no?
1: No, en aquest cas no. Sí.
0: Molt bé. Això serà a partir de 12:45 d'aquesta nit amb el Tapeo Sound, com dèiem, Sound System i Hey Pachucos, que ara demà, que ens vindràs a fer 5 cèntims, tindrem els Catarres, no?
1: Sí.
0: Sí? Molt rebé. Doncs, Ferran, en parlarem demà, perquè ja ens estan dient allò, el nostre company tècnic, estan dient hem de desmuntar l'estand perquè ens hem d'anar fins a la plaça Prat
1: sí,
0: de la Riba.
1: Cap al pregó.
0: Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Tens ganes de sentir el Pep Plaza?
1: Sí, sí? A veure què tal.
0: A veure què tal. Molt rebé, gràcies,
1: doncs,
0: Ferran.
1: Doncs ens veiem demà.
0: Fins demà.
1: Adéu.
0: Nosaltres us deixem ara amb una miqueta de música. Segurament el nostre company en Joel Gascón ens farà alguna retransmissió més d'aquest Cercavila que ha sortit superpuntual a les 7 de la tarda des de la plaça Major i tot seguit després la connexió que farem, la retransmissió en directe del pregó de Festa Major. Us deixem amb una miqueta de música. Oh.

0: bona tarda un altre cop. No sé si ara estem connectats bé, perquè hi ha molt de xivarri. No m'ha volgut escoltar-nos bé en aquesta connexió. Hi haurà una entrada especial de les mèdies de Ponent a la plaça Prat de la Riba i de tota la cultura popular, així com els gegants, etcètera, i per tant els podrem veure com entren a la plaça Prat de la Riba també per rebre el presoner. Això necessita una mica de logística i per tant, doncs, és el que ha passat avui, que tot comença una mica més d'hora i per tant, doncs, podran entrar tothom, podran entrar la gent a lloc, a entrar tothom en aquesta espècie i després també tota la gent de nosaltres que entraran a la plaça Prat de la Riba i per tant, doncs, serà com a la gent de la resposta del que hem presentat ara, ja que tot va una mica a Barcelona. Però ha començat tot a Barcelona, però el pregoner ara mateix doncs, està al principi. Podria dir a l'alçada del mercat municipal, per tant, va avançant, però no molt ràpid, va un tema suau i per tant, doncs, tot crec que arribarà de trajecte. Anem nosaltres ara a parlar, si volem, amb algú de la Santa Teca. Si hi ha algun d'escoltadors de la Santa Teca, com estaran aquesta cercavila? Perquè ja volen començar, però us heu cansat perquè no pareu.
1: Sí, ja portem bastant de la setmana, però bueno, sempre que la traia de la malaltia i apurada. És una bonica que fa gos de llar-la.
0: Ho aneu parlant ara, tota la música que toca, el ball que toca, o és el mateix tota la sola? Explica'ns una miqueta com ho feu ara.
1: Tenim una sèrie de diverses cançons, de veritat que tenim un gran grup de músics, de moltes gaies, molt treballs, tenen un repertori molt gran, llavors van tocant diferents cançons, els caps de gaies de les van fer les cançons, i nosaltres fem més bonics amb els anys que podem.
0: O sigui, aneu tornant o aguanteu fins a la plaça Prat d'Arriba els quatre portadors?
1: Ens hem tornat, perquè estàvem a fer una sensació. Una altra cercavila, potser ho aguantem molt, però estem per aire, que queda molt a fer-se això.
0: Gràcies, general.
1: Gràcies, senyor.
0: Doncs nosaltres que hem pogut fer això, una petita parada amb els portadors de la Santa Teca, que va acompanyat amb aquestes grups de Toy Story que fica morats i que, per tant, tota la gent que els veu de cara doncs, són reconeixibles doncs, que són de la colla morada. Ara hem fet aquest petit descans i quan ara l'un, quan va enamorant, torna a torrar i ja dit revés, o la cucamolla, etcètera. Per tant, nosaltres ara anirem cap a la colla tornada, que aquí podem enganxar, que veiem el bon fet com ja està preparat i ja està allò fent els espais. Com estan en aquesta cercavila?
2: Molt bé, molta gent, molta quantitat i així de gust, molt xulo.
0: Bon color. Veiem a molts nens per aquí, no sé si voleu parlar. Què voleu dir? Què és el que esteu fent vosaltres? No sé si ara escut alguna tasca en concret ara.
3: Thank you. portar la bandera de l'Oest, us deixo fent aquesta cercavila perquè veient això que esteu molt animats, no? Hi ha ganes d'aquesta festa major perquè diguéssim que avui es fa el pregó, però ja ha molta unió de festa, no? I teniu ganes perquè el molt fet sortirà a ballar i a treure escurnes, no?
4: Sí.
3: Molt bé, doncs res, us deixo animats i ens anem veient per aquí, d'acord? Que vagi molt bé i a tots els residents del molt fet que estan aquí a l'estiu, a més, portant aquestes banderes, portant les escurnes, portant també aquesta qüestió del corrent. Veus que canta? Gracias.

0: Festa Major 2026.
1: De la Festa Major de Mollet, que està trucant, estan venint ja, estan venint, et diuen què tal, et diuen que ja venen?
2: Ja no sé què digues.
1: Ja, estan venint ja.
3: Hola, bona tarda, des de la plaça, des de la Riba, de Mollet de Mollet, on està a punt de tenir lloc el pregó de Festa Major. I que està a punt

Que és l'aniversari de la Santa
Mama, t'ajuda

Ah, pode.

0: de Barcelona, que també doncs, estarà un curat aquí a la plaça de la Riba. La Mèrcia dona nom a la colla infantil de Llapart.
1: Amb l'Espurna!
0: L'Espurna és el nom d'aquesta Barcelona que també...
1: La colla infantil! L'Espia dimonis de la colla de la infantil! De Mollet, ens arriba l'Espurna, que va perdre el cap però l'ha recuperat. I aquest aplaudiment també per l'Espurna, només faltaria!

0: però estem aprovats de molta la zona aquí a 70 rata, aviam com ho podem fer. De fet, comentava que també s'escoltava una miqueta malament a nosaltres que s'ha fet la guanya, havia tant de xifarris que imagina.
1: Aquí no s'ha pogut continuar! Per la guanyada, tios, aquí continuen els dimonis! I els teus!
0: Sobretot el que escoltarem per intentar aquesta pregó que menjarem directe de taula.
1: I ara, atenció, molta atenció, perquè la colla castellera,
0: la colla gegantera,
1: la colla gegantera
0: a plaça
1: de Maestra,
0: que avui plaça, i això, Emma, que era que la novetat era anar a l'entrada
1: de Cuit, la gegantera,
0: per Mariona, que esteia, i per tant, doncs ara, amb aquest temps, doncs, això fa, al final anirem a l'hora que tocava.
2: Molt bé, estava anunciat allò a l'inici del preu a les 8, i per això nosaltres no acabàvem d'entendre, i és que han entrat totes aquestes pastioles.
1: Al seu darrere, la gent de la Mariona tenim, a la Guillema de Manlleu, i al seu darrere tenim en Mir de Mollet, que són els grans nous de Mollet. I darrere del tot tenim el Gerard Solenes de Mollet, la Mariner i el Vicent. Són els nostres gegants, són els nostres grans. Aquest és el moviment per ells i per elles. Que s'hi donaran... Vinga, va, un empat, que s'hi va, un empat, que s'hi va, que s'hi va, que s'hi va, que s'hi va, que donessin les seves faldilles mentre ballen el ritme d'una vida d'un canó fixa la revolució.
0: M'ha dit que al final diu que incorporarà una mica com ho vagi veient. Imagino que també va agafant idees, no, ara mateix no, el que veu. Imagino que tot el que haurà viscut ara en aquest
1: moment. Els gegants seran situant el seu lloc.
0: Sobretot amb aquesta gran personatge de parental que m'ha capat.
1: Mentre naixeran i fa...
0: Parlant del temps...
1: Ara sí!
0: Doncs jo crec que això t'ha tallat...
1: A la teva!
2: Gracias. pel món. S'han perdut, eh? Allò, la salutació que feia l'ensenyament.
0: Sí, jo crec que han pujat cap allà. Nosaltres també aprofitarem per posar-nos cap a dalt al balcó i després també, com ho estan dient,
1: eh?
0: Anar-ho...

0: de la colla de l'Antiga, de Mollet del Vallès.
1: Per tal de poder entendre aquestes imatges que compartirem amb vosaltres a Ràdio Mollet a través de la xarxa social, que sabeu com els moments màgics del pregó, que seria allò que ens posi en pregoner, justament a tots aquests processos i aquests globus que han acabat pregons, omplen el cel de la plaça de la Riga. En aquest moment, són els gegants de Mollet els que estan fent aquest espai de festa major, recordem que no diumenge, podríem dir que és el dia de la festa més tradicional, i que major estan espapulant el rei. Thank you.

0: I després del ball de gegants tinc l'autor del balcó de l'Ajuntament.
1: Estàvem
0: esperant, mira, l'autisme, aquesta càrrega... Farem els tres pilars, no dos. Aquest any en fem tres, perquè un és homenatge a la colla Morada, l'altre és homenatge a la colla Torrada, i el tercer és per commemorar els 20 anys del recapte de sang a Mollet.

0: l'Associació de Voluntaris de Donants de Sang, que és d'aquí de Mollet del Vallès, que hem de reconèixer que, a més, ha estat una iniciativa que ha anat més enllà de les fronteres de Mollet del Vallès, perquè ara hi ha molts municipis que, justament per festa major, fan una capta de sang solidària, tal qual se celebra aquí a casa nostra, i que també doncs, en aquests municipis que compten també ampolles que fan competició, aprofiten també precisament perquè sigui un puntuable. De manera que d'aquesta manera s'aconsegueixen més donació, tenint en compte que en aquesta època de vacances ens despullem tots plegats d'aquestes accions solidàries que són tan importants. I que les reserves de sang disminueixen de forma notable i per contra, doncs, efectivament, són èpiques que també tenen molta necessitat en centres hospitalaris. Veiem allò que s'estan preparant els pilars, és a dir, les línies d'aquests tres pilars, que s'han d'aixecar en breu, i intentarem doncs, poder-vos narrar aquests pilars que s'han fet. És tres pilars
1: Aquest any, havent de plegar les 8, heu passat

0: Ara és el balcó que agafa fruta. Veniu, veniu cap endavant. Veniu cap endavant, que aquí queda espai, que hi ha molta gent a plaça. Ara. Espera, espera. Farem un moment, que hi ha una intervenció a plaça, al Parc de Protecció Civil.
1: Celebrar la nostra identitat com a mulletans i mulletanes i uns dies per gaudir. Així que demano que us ho passeu molt bé, que gaudiu moltíssim de la nostra ciutat, que gaudiu moltíssim de la nostra festa major, però sempre amb tolerància, amb respecte i amb seny. Perquè la millor festa major, aquella festa major que volem, és la que tothom hi té cabuda i en la que tothom és respectat. Així que visqui la nostra festa major, visca Murats, visca Torrats i visca Mollet. I ara, com no podia ser d'una altra manera, ja tenim aquí el nostre pregoner, que us deixo amb el Pep Plaza.
2: Moltes gràcies. Molt bona tarda a tothom. És per mi una gran satisfacció ser el pregoner enguany de la vostra festa major i alhora també per mi és un gran compromís. La ràdio de la vostra localitat em preguntava setmanes enrere quin tipus de pregó faria i jo els deia que em sentia una mica impostor, Mireia. Per què impostor? Perquè jo no hi tinc cap arrel amb Mollet del Vallès. No, sí que el conec de passada, sé que teniu aquí l'escola de la policia, però bàsicament, com que sóc del Maresme, doncs poc vincle tinc jo amb Mollet. Però és d'agrair que un poble com una ciutat, com Mollet, m'hagi acollit i, hòstia, jo el que no sabia és que per fer el pregó havíem de fer aquesta comitiva. Deixeu-me dir que jo només arribar i pujar-me amb aquell descapotable m'he sentit com a mínim com el papa de Roma. Vull dir, també us haig de dir una altra cosa. Com que anàvem a una velocitat que crec que han saltat tots els radars, crec que ens arribaran moltes multes per excés de velocitat, la gent em anava demanant personatges, perquè, clar, la gent està acostumada... O sigui, jo realment no sé quina és la meva veu, perquè al final, quan surto per televisió, quan em veieu al Polònia o al Cracòvia, sempre estic fent personatges, no? Hi ha hagut un senyor durant la cercavila, anàvem davant de tot, aquest ha sigut el primer any que els presidents, aquí el Chicho, un fort aplaudiment pel Chicho. Com veieu, soc parcial. I la Valèria, a la meva esquerra, de la colla dels Torrats, durant tot el trajecte del nou ajuntament fins a la plaça de l'antic ajuntament, m'han estat posant el dia de la vostra festa. I us haig de dir que com a mataroní, com a capgròs que sóc, tinc una enveja molt sana de la festa major que teniu muntada. No només és una festa major, sinó que hi ha una comunió entre dos colles, que hi ha molta rivalitat, però alhora hi ha molt de companyerisme. I feu pinya no només durant la festa major, sinó durant tots els actes culturals que es celebren durant l'any, que no són pocs, i a la construcen de cultura per organitzar qualsevol cosa, barres, etc etc, de seguida hi sou. Per tant, aquest segon aplaudiment per totes les colles i totes les entitats de Mollet del Vallès. I Jo quan era molt petit i anava a la crida, un dia com avui, la festa major de la meva ciutat es fa a la crida el dia 25 i sempre venia alguna personalitat a fer el pregó. Jo era molt petit, tenia la meva mare, el cel sigui, i el meu pare també, el cel sigui, una banda de cadascun, i jo me'ls mirava i miràvem a l'Ajuntament i recordo que un dia hi havia el Joan Pera. I jo li vaig dir al meu pare, hòstia, quan sigui gran, m'agradaria algun dia pujar a l'Ajuntament de Mataró a fer el pregó. A dia d'avui encara no he fet el pregó a Mataró. Però bueno, tot té un perquè. Perquè des de fa uns anys es va decidir que el pregó sempre el faria l'alcalde i per tant, fins que no canviï la cosa, no seré pregoner. Però jo recordo aquell dia que el Joan Pera més o menys deia... Hola a tothom. Ho veieu? Si parlo jo no fa punyetera gràcia, però faig un personatge, faig... Ai, mare de Déu. He vingut amb un cotxe descapotable amb el Chicho, la Txetxa i el Xochi. Jo, la veritat, la santa teca que em fotré aquesta nit, mare de Déu, mare de Déu. Clar, jo, hi ha un altre personatge que crec que encaixa molt amb la vostra festa major, que és el Bertín Osborne. Bertín Osborne és el personal, li hem de fer un gegant, ja estem trigant, o sigui, si Bertín Osborne vingués a Mollet del Vallès, diria, coño, fenómeno, señora y señor, es que yo soy de Morao y de Torrao, es que yo me pongo fino, fino con el jamoncito y con el vinito, señora y señores, que yo digo una cosa, al que este mundo vino y no cata vino, ¿a qué coño vino? Ea. Doncs vinga, fort l'aplaudiment pel personatge. Hi ha hagut un xicot que m'ha parat mentre jo venia cap aquí, ha vingut, ens ha demanat una foto, i m'ha dit, faràs el Guardiola? I jo dic, ostres, dic, no sé si me'n recordaré. Com que és un pregó que no està escrit i està totalment improvisat, jo li he promès que faria de Guardiola. Si el Guardiola estigués a la balconada i sigués l'encarregat de donar el tret de sortida a la vostra festa major, diria... Veig que teniu bona vista, eh? Diria, molletans i molletanes, Ziga! Saga! Morats! I Torrats! Si us lleveu ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, quan us lleveu encara hi haurà gent a la plaça. Gràcies. En aquest pregó imaginari, jo també havia pensat què passaria si tinguéssim el president imaginari. És imaginari, Mireia? El president Rajoy. Ojo amb Rajoy. Diria.
3: Es el alcalde el que elige el pregonero Y es el pregonero el que elige el pregonero que sea el alcalde como su beneficio propio el suyo. Es decir, si yo digo lo que digo cuando lo digo y porque sé lo que digo, que no digan los que han dicho qué dirán, que yo sin decir nada ya he dicho mucho. Así es que gracias muchas, noches buenas y mañana Navidad.
2: Estava mirant amb atenció a la traductora amb signes perquè m'ha demanat que li passi el pregó per escrit i li he dit... Em sembla que li he fet una putada. Amics i amigues, no puc acabar el pregó sense deixar-vos amb un personatge que, a més, té afinitat amb l'alcaldessa. El Pedro Sánchez m'ha trucat aquest matí. M'ha trucat el Pedro Sánchez i m'ha dit: «Oye, vas a fer el pregón a Mollet?». Dic: «Sí, dale recuerdos a Mireia».
1: Ah, bien,
2: bien. «Dale recuerdos», que m'ha dit, bueno, que te den muchos recuerdos, no? Clar, si tinguéssim el president Sánchez, us diria: «Atenció, que aquest és més difícil, sense maquillatge».
4: «Comparezco ante todos ustedes como presidente».
2: És que m'heu sobtat, home, m'esteu animant molt.
4: «Comparezco ante todos ustedes como presidente del gobierno para decirles, para comunicarles que me he unido a las dos collas, he estado intimando con Valeria y con Chicho y mañana estaré ayudando a empujar ese camión a ver si ganamos puntos unos y otros. Como presidente del gobierno, quiero deciros que yo también puedo hacer de presidente Zapatero, ¿os imagináis?».
3: «Tengo la seguridad tengo la seguridad que hoy en Mollet empieza una fiesta mayor, muy mayor. Mayor porque gracias a ese Banc de Sang que conmemoran hoy esos 20 años de recolecta de Banc de Sang durante la fiesta mayor, durante el día de hoy. Y hoy quiero transmitiros a todos y a todas, en un día de familiaridad, creatividad, originalidad, festividad, versatilidad, águila rapaz, antifaz, velocidad, antigüedad y todo lo que acabe en A. Feliz fiesta mayor».
4: Muchas gracias.
2: Mireu... Hòstia, dona goig veure la plaça tan plena, Dona... Clar que si tinguéssim el president Pujol, l'hauria de baixar aquí.
5: Bona tarda a tothom. Avui és un dia feliç per tots i totes la gent de Mollet i Rodalies. Catalunya s'enorgulleix de ciutats... i una alcaldessa que teniu tan trempada. Vull dir-vos a tots i a totes... que passeu uns dies amb la família, que tingueu molta, que feu, que tingueu molt de seny, no us veig, nois, i que col·laboreu en tots els actes de la festa major, però molt de civisme. Apa, bona festa major i fins una altra. Adéu-siau.
2: I per acabar... No, encara no. Bueno, no passa res. És un fals, és un amago. Mira, és maco perquè és un interludi. A veure, tots els que teniu kabukis, aquest any no farem compte enrere. Aquest any hem desgavellat el pregó. Com veieu, és un pregó que... la festa major. Disbauxa, que comencem amb alegria, que comencem amb felicitat, que riem. Per tant, això ha sigut un assaig. El que farem és que en comptes d'una compte enrere farem com a Pamplona, que en comptes d'un xupinazo farem el molletazo, que és un coet però ecològic. Aleshores, quan jo... faci anar el coet i arribi dalt de tot i faci l'explosió, en aquell moment, quan jo faci BUM, que serà una palmera ecològica de tres colors, tothom dispararà els kabukis, val? De moment, ja per posar punt i final, us diré que Matías Prats ha obert un titular aquesta nit per Antena 3 i dirà que «interrumpimos la emisión para darles una noticia de alcance. Pep Plaza hizo el pregón de Mollet del Vallès». Y no dejó a nadie indiferente. Incluso algunos que tiraban kabukis se equivocaron de tiempo. Pero como en Mollet del Vallès hay presupuesto, no hay problema. Com el Mollet del Vallès no hi ha res. Bé, amics i amigues, aquest pregó us he dit al començament que no estava escrit, però que era un pregó diferent. Com cada any fem la compta enrere i comença la festa major, espero que gaudiu molt. M'he permès la llibertat de portar la guitarra. Perquè veig que teniu moltes ganes de festa. I sense més preàmbuls, jo el que haig de fer és... El pregoner el que diu és que ha d'animar la gent a que participi a tot, no? Per tant, hem de començar a escalfar la veu per quan soni l'alegria és festa major després de la conta enrere, després del molletazo. Per tant, jo aniré tocant i us aneu apuntant, a veure si us la sabeu, eh? Piquem de mans. Hòstia, que bonic. Oh. I diu així, eh? Jo us faré unes preguntes a veure si les sabeu, eh? Si jo us dic... ¿Cómo están ustedes? Fuerte, no se oye, ¿cómo están ustedes? Que bonic que algú gravi.

paseo. Pero no me importa. Venga, Chicho, porque llevo torta. Molt bé, i si us dic, ara pels més antics, per la gent més boomer, si jo us dic... Tigres. Molt bé, mira, els petits no saben de què va. Tigre, leones, todos quieren ser los campeos. Ara els petits, que vive en la piña debajo del mar. Cuerpo amarillo, absorbe sin más. El mejor amigo que puedes tener. Igual que los peces, él sabe nadar.

correcte que fan ara. Festa, festa major. I ara sí, perdoneu que potser m'he allargat una mica amb el pregó. Si us ha fet llarg, em feu molt, però que molt feliç. Vull aprofitar que tinc la plaça plena, el Pep Plaça, la plaça avui, eh? El Pep Plaça té la plaça plena per dir-vos que, a més de ser el pregoner, tinc l'honor i el privilegi d'estar a la vostra festa per partida doble. Per aquells que no sigueu de Mollet, que avui heu vingut a treure el nas, sapigueu que el dilluns, dia 17, no sé si vaig bé, a l'embalat, portaré el meu espectacle El Substitut, que si algú s'ha quedat amb ganes de més personatges i més històries, les podreu veure per el preu mòdic de 2 €, És baratíssim, és quasi regalado. Bé, ara anem a fer aquest compte enrere diferent. Ara sí que buquis a punt. El que farem és que heu de col·laborar. Aviam, Mireia, engeguem la metxa. Engegarem la metxa es anirà engegant, jo faré el coet, tots mirareu amunt, a veure com mirareu amunt, fareu així tots com vagi pujant, i quan arribi dalt de tot heu de fer o. Val? Doncs vinga, Mireia, engeguem la metxa, sí, posa, engega-la.

Yo.

Les proves ja començarem demà.

Tapeo Sound System que hi haurà a la, al parc de Can Volà. I demà més festa, en concret en la despertada, que protagonitzaran les colles de Morat i

0: des dels estudis centrals de Ràdio Mollet, aquí a plaça Catalunya i també a plaça Prat de la Riba, el cap tècnic de l'emissora, en Josep Casasnovas, i els encarregats de la retransmissió i d'aquest programa especial de Festa Major per part de Ràdio Mollet, els periodistes Joel Gascón i qui us parla, Emma Balea. Demà ens retrobem, si així ho desitgeu, a partir de les 6 de la tarda al 96.3 de la FM. I també ens podeu seguir a través de la nostra pàgina web radiomollet.com. Bona festa major a tothom, que vagi molt bé i fins demà.
1: Festa Major 2026.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Cada dia pot sortir la llum. Un programa fet per persones usuàries del Servei de Rehabilitació Comunitària del Centre de Salut Mental de l'Hospital de Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes en aquest programa especial. Estem a l'estiu i, evidentment, en aquesta època de l'any compartim amb tots vosaltres aquest programa que realitzen usuaris i usuàries del Servei de Rehabilitació Comunitària del Centre de Salut Mental de l'Hospital de Mollet. Ens acompanya la Mercedes. Benvinguda, Mercedes.
3: Hola.
2: També ens acompanya el Manuel. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: I també l'Alejandro. Benvingut, Alejandro.
4: Bon dia.
2: Amb ells i una convidada que després desvetllarem en el dia d'avui, en aquest especial d'estiu, parlarem d'alimentació saludable.
5: ¿Nos vamos o nos quedamos?
6: ¡Vamos ya!
5: ¡Vamos!
4: ¡Ey!
5: ¿Pero de verdad?

cada dia pot sortir la llum. Un programa fet per persones usuàries del Servei de Rehabilitació Comunitària del Centre de Salut Mental de l'Hospital de Mollet.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Oh, que llarga que es fa...

Es fa llarg esperar. Tragicomèdia en 5 actes. De Said Al-Qadawi i Pep Puig Ponsa. Una producció d'Ona la Torre per a La Xarxa Més. Personatges: Biel, Jordi Sunyer. Aziz, Joan Carles Blanc. Neus, Raquel Martínez. Tomàs, Enric Bonant. Júlia, Sílvia Mercader. Tiet Enric, Carles Marquès. Dona misteriosa, Carme Canyelles. Nouvinguda, Anna Plaza. Edició i disseny sonor de Lourdes Anatonio i...

0: fa trist esperar.
1: Se la despera d'un hospital.
0: Cada dia.
1: Matinada.
2: Bona nit. Ja que heu tingut el gest d'acompanyar-nos, us explicaré per què som aquí. La companya del meu amic ha patit una aturada cardíaca. Eren al sofà mirant una pel·lícula russa. Els dos són molt cinèfils. Quan a ella se li ha parat el cor. El seu cor ha deixat de bategar sense avís previ. Era una persona sana, no se li coneixia cap patologia, ni tan sols ha sentit cap indisposició ni un mal al pit ni res. Simplement el cor ha dit prou. Crec que qualsevol metge diria que tècnicament s'ha mort. Però no s'ha mort, perquè ara la tenen a intensius i el cor torna a bategar. Quan el meu amic s'ha adonat que ella no reaccionava, ha corregut tot el que ha pogut. Primer he trucat a un veí, després al 112, i mentre li enviaven una ambulància entre el veí i ell, ja han estat fent un massatge cardíac. No han aconseguit reanimar-la, però amb el desfibrilador el cor ha reprès la seva marxa. Com veieu, de moment no és una història trista del tot. Cal esperar. Jo crec que la majoria d'històries són tristes, però mai ho són del tot. Cal esperar. La meva història, per exemple. Segons quin dia l'explico, sembla trista, però mai ho és del tot. Va, no em vull desviar, disculpeu. El meu amic i la seva companya voregen els 50 i des de fa pocs mesos estaven vivint una història d'amor preciosa. Després de fracassar diverses vegades, més o menys com tothom, ara semblava que havien trobat un company de viatge, que diuen els cursis, un company de viatge fiable, però es veu que no. Per això dic que la majoria d'històries són tristes. Quan el Biel m'ha trucat, he vingut corrents. No és que siguem els millors amics, però suposo que necessitava trucar a algú i m'ha trucat a mi. Jo sóc psicòleg, però no crec que m'hagi trucat per això, sinó perquè som amics. I, és clar, no m'hi he pogut negar. Jo estava a casa mirant un capítol d'una sèrie de Netflix i el primer que he pensat és que què vol aquest a aquestes hores. Una hora abans havia tingut una discussió forta amb la dona, al dormitori, i al final, per no seguir discutint, els nens dormien, me n'hem tornat al menjador i engegat la tela. Hem discutit per una bestiesa amb la dona. Ja estàvem en pijama, quan m'ha preguntat si l'estimava. La pregunta m'ha posat de mal humor, de molt mal humor, diria. Primer he callat, i llavors la Berta m'ha dit que feia molt que no li ho deia. I no és que dubti que m'estimis, m'ha dit, però és que necessito que m'ho diguis. Jo me l'he mirada com de vegades em miro la meva dona. La sensació és que m'acabava de parar una trampa. Ho fa sovint això la meva dona, em para trampes. M'acabava de dir que no dubtava que l'estimava, però per la manera que em mirava era evident que ho dubtava. I no és per dir-ho, fins i tot jo dubtava en aquests moments. Si no ho dubtes, per què m'ho preguntes? Li he preguntat jo. Perquè tinc ganes de sentir-t'ho dir, fa molt de temps que no m'ho dius. He tornat a callar, una bona estona. Com comprendràs, avui no t'ho diré, li he acabat dient. No em vull sentir forçat a dir una cosa com aquesta, ja em coneixes. Mai m'ha agradat que em forcin a res. Ella ha somrigut, com si qui fes trampes ara fos jo. I suposo que una mica sí que em feia de trampes. I llavors ha sigut com he anat cap al menjador i he posat la sèrie de Netflix. No sé què hagués fet. Vull dir, no sé si tard o d'hora hauria tornat al dormitori o hagués vingut ella mateixa per seguir discutint. Però de tot d'una m'ha trucat el meu amic per dir-me que la Rita havia tingut una parada cardíaca. Ja us podeu imaginar com se m'ha quedat el cos just en aquests moments. De camí cap a l'hospital m'he imaginat que això li hagués passat a la meva dona. Per què no, oi? Per causes més petites es pot aturar un cor. Estic molt impressionat. Ja no me'n recordava que la vida fos tan fràgil. Disculpeu, he tornat a la meva història i no volia. Però és que quan penso que...
3: Ja, prou, no?
2: Disculpa, t'ha molestat alguna cosa del que he dit?
3: No especialment, però em sembla que som a la sala d'espera d'un hospital.
2: Tens raó. Per un moment m'he imaginat que érem al teatre.
3: Ai, tens vocació d'actor?
2: Jo? Perdó?
4: Li has agradat.
2: Has vist què m'ha dit? Si tinc vocació de...
4: No s'ha equivocat gaire, no?
2: Mm.
4: L'altre dia em vas dir que t'hauria agradat ser monologuista.
2: Però cada cop que ho intento m'interrompen, ja ho veus.
4: Un monologuista ha de fer riure, no tocar la fibra.
2: Vols dir que li he tocat la fibra?
4: És curiós que un psicoanalista tingui vocació de monologuista.
2: Porto masses anys escoltant a la gent. Ara ja em tocaria que m'escoltessin a mi. A més, les dones m'han fet molt de mal. Em sona aquesta dona, moltíssim.
4: Una antiga pacient, potser?
2: No, me'n recordaria.
4: Un antic amor?
2: En tot cas, molt antic.
4: T'hi has fixat que llegeix Anna Karènina?
2: Segur que només ho fa veure.
4: No fa pinta de dissimular?
2: Doncs jo crec que actua. Te l'has llegida?
4: Puf, de petit.
2: Què vols dir, de petit?
4: No devia tenir més de 14 anys.
2: I la vas entendre?
4: Perfectament. I tu?
2: Jo en tenia uns quants més quan me la vaig llegir. Ja estava amb la Berta. De fet, me la va regalar ella i va ser el meu primer llibre de capçalera durant molt de temps.
4: I la vas entendre?
2: No n'estic segur. Crec que es nota que està escrita per un home. En general, Anna Karènina em sembla una bleda del seu temps. Saps que les feministes la detesten?
4: Per què?
2: Troben intolerable que una dona s'entregui d'aquesta manera a un home. I jo també.
4: Ella no deu ser feminista.
2: O no deu saber que les feministes detesten Anna Karènina.
4: Quants amors has tingut sense comptar la teva dona?
2: Amors, tres. I comptant la meva dona, tres també.
4: Parem. Que la Neus encara es pensarà que...
2: Tranquil, no pensarà res. Ja es veu que estàs fet merda.
4: Estic en estat de xoc, bàsicament. Encara no em puc creure que, en fi...
2: Tot anirà bé, em sents? La Rita es despertarà bé i vosaltres dos podreu continuar la vostra història on l'havíeu deixada.
4: I tu i la Berta?
2: Nosaltres també seguirem la nostra història on l'hem deixat.
4: No la comptes com un amor a la Berta?
2: Sí, és clar, és l'amor de la meva vida, però si segueix així l'esborraré de la llista.
4: Com fa que no li dius que l'estimes? A mi, la Rita, no hi havia dia que no m'ho digués tres o quatre vegades. És molt, oi?
2: I tu a ella?
4: Em costa més. I també la fan pipar que no li digui. Però si m'ho pregunta, li dic de seguida. T'estimo.
2: És horrorós. Saps que m'ha vingut ganes de dir-li a la Berta quan m'ha preguntat si l'estimava? Que no s'imaginen els esforços que he de fer per no odiar-la.
4: De debò?
2: El què?
4: Has de fer molts esforços per no odiar-la?
2: Cap. L'odio i punt. L'odio a mort perquè l'estimo. Tu que ets un home ja m'entens. Vull que em deixi en pau. No vull preguntetes, t'ho dic seriosament. Si pogués, me n'aniria.
4: On?
2: Anar-me'n de debò, vull dir.
4: Sí, ja t'he entès. Llàstima que no pots marxar.
2: Potser és la primavera, però estic ple de frustració i anhel, tot alhora. A dins hi porto un vell apagat i un adolescent ple d'hormones i conviuen fatal. Em moro de nostàlgia i d'anel, Biel. No sé si després tornaria, però el cos ara em demana marxar.
4: I on aniries? Al Marroc?
2: On fos, lluny d'aquí, però sí, m'agradaria fer un viatge al Marroc. Encara que hi anem cada any amb la família, és un viatge que tinc pendent. Vols venir?
4: Si t'acompanyo, ja no hi aniràs sol.
2: Sol vull dir sense família. Vols venir?
4: Esperem, no?
5: Hola, bona nit, per dir alguna cosa. Jo sóc la Neus, la germana gran de la meva germana i la primera filla dels meus pares. Primera i gran. M'agraden les matemàtiques, el càlcul d'estructures és el meu fort. No sóc un zero, tot i que així és com em vaig sentir quan va néixer la meva germana. Un zero a l'esquerra. Una estructura per fer. Aquestes alçades crec que més per la meva gelosia que per les desatencions dels meus pares. I gran. M'hauria agradat que, ja que sóc la gran, no sé la gran també de mida, però resulta que sí, que també sóc quatre talles més gran. No és un tema menor, aquest. De fet, és un tema major. Fer anys... per mi vol dir somiar menys i engreixar-me més. En canvi, per la Rita és el contrari. Menjar menys i fantasiejar més. La fantasia l'ha duta fins aquí. Aquesta dona misteriosa vés a saber que la deu haver portat fins aquí. Perquè segur que no és aquí perquè sí. Seria massa que fos aquí perquè sí. Algun paper ha de tenir en aquesta obra... I tampoc deu ser casual que llegeixi Anna Karènina o que ho faci veure. Segur que ho fa veure. No l'he llegit jo, però així a cop d'ull diria que la Rita no està gaire lluny de la Karènina. És la que es va matar tirant-se les vies al tren per un home, oi? O qui va ser que es va tirar les vies per un home? Sí, no n'està gaire lluny, la Rita. No se li deu haver parat per casualitat el cor a la meva germana. Pobreta. You're going away with me. Ni gaire lluny del Quixot. És una barreja, diria la Rita, entre el Quixot i Anna Karenina. Aquesta és la meva germana. Una somiatruites. Algú que no li costa confondre fantasia i la realitat. A la família de seguida ens en vam adonar quan ens va presentar el Biel. Però el problema no era ell. Era la meva germana, que se n'havia enamorat. El problema també era ell, esclar. Quan analitzes qualsevol història d'amor, sempre acabes veient que un dels dos no està a l'alçada. Un s'entrega, l'altre no tant. Cineasta, ens va dir la Rita. Ell crec que no va dir res. Va callar. Li va fer vergonya, em sembla. Però es veu que sí, que és cineasta. No sabem gaire quines pel·lícules ha fet ni com es guanya la vida, però és cineasta. A mi no m'agrada gaire el cinema. No el cinema que fa ell, vull dir, encara que no sé quin cinema fa perquè no he vist cap de les seves pel·lícules, però me les puc imaginar. Algun tràiler he vist. De vegades amb el tràiler ja en tens prou. Però ell em cau bé. És agradable, el Biel, i té el seu encant, no dic que no. Però no sé si és la persona que... Potser és enveja. Les històries d'amor dels altres sempre m'han provocat una certa enveja. I que sigui la meva germana. Estem ben tarats. Pobra Rita. Si sabés com l'estimo, si sabés les ganes que tinc de tornar a parlar amb ella com quan érem petites... Esperarem. Biel, tot anirà bé. La meva germana tenia moltes ganes de viure. Té... Vaja.
4: No sé.
5: De petita, la Rita era la nena més alegre del món. Suposo que t'ho ha explicat. Jo era l'antipàtica de la família. Ella, la simpàtica. Després se'ns va morir el pare i ja va ser una altra cosa. No ens assemblem en res, excepte en això. Les dues arrosseguem la nostàlgia del pare. Aziz, crec que el meu home necessita teràpia, no trobes?
2: Oh, des d'aquesta distància fa mal de dir.
5: No sap apartar-se del mòbil.
2: Mitja humanitat no sap apartar-se del mòbil.
5: Ja, però el Tomàs és com si tingués por de...
2: Por de què?
5: No ho sé, de mirar-me.
2: Costa molt mirar la pròpia dona al cap dels anys, però no crec que sigui això.
5: Què, doncs?
2: Més aviat deu ser por a mirar-se ell mateix.
5: Oh, potser sí. Ara que ho dius... Tranquil, Biel. Podríem parlar ben fort i no trauria el cap de la pantalla aquest home.
4: Li deu fer por al món en general, no crec que siguis tu.
5: Exacte. Li fa por al món en general.
4: Ho deia en broma.
5: Jo no. Li fa por al món. En general i encara més en particular. No li podries fer teràpia, tu?
2: No, us conec massa ja, però n'hi podria buscar un, encara que és ell qui hauria de voler.
5: Si no hi va ell, hi aniré jo.
2: Hi podeu anar tots dos.
5: Junts, vols dir?
2: O separats.
6: Hola. Ja ho veieu, quin espectacle. La meva dona es pensa que quan miro el mòbil... No m'assabento de res, però m'assabento de tot. En realitat, faig servir el mòbil per saber què passa al meu voltant. S'equivoca la Neus. No em fa por al món, ni en general ni en particular. Ni tan sols em fa por ella. El meu problema és que m'avorreixo. Ja des de petit, suposo que per això miro tant el mòbil. No és que el mòbil em sembli molt divertit, però almenys em distreu de la vida i m'estalvia de mirar-me a mi mateix. Això és veritat. Quin horror mirar-se a mi mateix, oi? Em fa gràcia que la Neus em vulgui buscar un terapeuta. Potser té raó que necessito algú que m'ajudi. Però m'avorriria. Amb l'assís aquest, potser no. Llàstima que sigui marroquí. Vull dir, no sé si m'agradaria anar a un terapeuta que... Però, en canvi, no faria res escoltar-lo jo a ell. Com va ser la seva infància al Marroc, per exemple, o la seva infància aquí, perquè que, quan va arribar em sembla que encara era un nen. Segur que no ho va tenir fàcil, però quan vens de segons quins llocs ha de ser més fàcil remuntar, no? En canvi, la meva infància, massa mimat, fill únic. No sabria ni per on començar si li hagués d'explicar la meva infància. Per la meva mare, suposo. Oh, per aquell dia el pati que el Riba em va obligar a jugar de porter. Jo no volia jugar de porter, però no em vaig atrevir a dur-li la contrària al Riba. De vegades penso que si aquell dia li hagués plantat cara, les coses m'haurien anat d'una altra manera. Crec que no he fet altra cosa que obeir la meva. Quina ràbia! I ara sóc funcionari. La meva cunyada, en canvi, és una altra història, pobreta. A ella no li ha agradat mai obeir. Sempre a la seva, l'admiro. Mai li ho he dit, però l'admiro. Si es desperta, li diré. A més, ella sí que em distreu. No l'entenc, però em distreu. I el Biel també. Com a parella, em distreuen. I es veu que no s'acaben d'entendre. Però s'agraden. I suposo que és això el que em distreu, aquesta mena de contradicció. Ja ho hem dit, la meva dona és matemàtica i jo funcionària. És a dir, la meva feina no m'agrada i la de la meva dona no l'entenc. En canvi, quan parla la meva cunyada, l'entenc. Bé, no l'entenc gens, però em distreu. El Biel també em distreu, tot i que ell encara l'entén menys. De vegades em pregunta per la meva feina i no sé què dir-li. I quan jo li pregunto per la seva, tampoc em diu gran cosa. Crec que l'incomoda ser cineasta. Clar, que si jo fes les pel·lis que fa, potser també sentiríeu una mena d'incomoditat. Un dia, mentre la Neus era a caminar amb les amigues, vaig intentar veure d'amagat un dels seus films. Vaig quedar perplex. Teòricament era una cosa molt poètica i profunda i tal, però de cop em va agafar un atac de riure. Que valent, vaig pensar, mentre no podia parar de riure. S'ha de ser valent per fer aquest tipus de cinema, vull dir. Disculpeu, Ric, però no tinc ganes de riure. Em sap molt de greu el que ha passat. Estic consternat i l'únic que espero és que tot torni a ser com abans. Mentrestant em quedaré aquí el temps que faci falta. Per això sóc funcionari. Disculpi, senyora.
4: Et presento el tiet Enric i la Júlia.
7: Encantat, Aziz. Jo vaig conèixer un Aziz, psicòleg, marroquí d'origen. Van fer teràpia 3 o 4 anys. Van fer bona feina.
2: Ah, sí? Quina casualitat, perquè jo també sóc psicòleg.
5: Ostres, sí. Sí que és casualitat.
4: L'Aziz del tiet ets tu, oi?
2: Em temo que sí.
4: Que fort, no?, que no t'hagis reconegut.
2: Quan faig teràpia em poso una careta, saps? D'aquelles que duien de nens, amb una goma i dos forats als ulls i un al nas per respirar. Sí, molt fort. Per un moment he pensat que feia comèdia, perquè amb els pacients tenim el pacte tàcit de dissimular quan ens trobem fora de la consulta. Però crec que no m'ha reconegut.
4: Està molt despistat últimament el tiet. Suposo que hi fa el context de l'hospital, també.
2: I 3 anys de teràpia, i té raó, vam fer bona feina. No us explica res a vosaltres en els àpats familiars?
4: De què?
2: Cony, de la seva vida.
4: Poca cosa, batalletes. Què en saps, tu?
2: No explico mai res de cap pacient, norma sagrada.
4: Va, no siguis ranci.
7: De vegades tinc la sensació que m'he passat la vida en una sala d'espera. No em mireu així. Només és una sensació.
2: Tiet, és normal, això. En una sala d'espera, l'espera es fa tan conscient que tot d'una et pot fer l'efecte que t'has passat la vida esperant.
8: Esperant què?
2: Cadascú té la seva espera. No esperes res, ni tu?
8: Prefereixo anar-ho a buscar. Sempre he estat molt impacient. No suporto esperar-me.
2: Però primer has de saber el que vols, no?
8: Ja ho sé.
9: Quina sort, filla. I què vols?
8: No, volia dir que ja ho sé que primer has de saber el que vols. Més que el que vull, ara mateix sé el que no vull.
6: I què no vols, filla?
8: Tenir amos, com tu.
6: Els teus amos són pitjor que els meus, perquè no saps ni qui són. En canvi, els meus tenen noms i cognoms, i de vegades fem el cafè junts i tot.
2: Però si no saps el que vols, on ho aniràs a buscar?
8: Diguem que em moc en direcció contrària al que no vull, i així descartant. No sé com explicar-ho.
6: Deu cansar molt, això.
8: Estar quiet sí que cansa, papa. Esperant tot el dia, vés a saber què.
9: Doncs jo fa molts anys que no espero res. I també cansa.
6: Algun dia has esperat alguna cosa, tu?
9: A tu t'esperava, fa molts anys, a la sortida de l'institut.
6: De quin institut? Ah, sí, l'institut. Tu hi estrenes.
9: Duia trenes.
6: Ens separava la distància perfecta, llavors.
9: I vostè, tiet?
7: Què?
9: Què espera?
7: Què vols que et digui? Que espero l'amor? Doncs no t'ho diré.
9: No, i ara? No volia pas que em digués això, tiet.
7: No t'ho dic, no. Ara mateix l'únic que espero és que la teva germana es desperti.
9: Jo també, tiet.
8: Bona nit a tothom. Encara no em crec d'estar aquí. No em crec que la meva tieta hagi patit una aturada cardíaca i que ara ens toqui esperar-nos. No sé si ho suportaré. Estic angoixada. Mentre venia amb el tiet cap a l'hospital, pensava que tant de bo fos ell qui estigués a la UCI i no la tieta. De petita m'havien explicat que primer van els vells i no sé per què m'ho vaig creure. De fet, em vaig creure tantes coses de petita. Com és que no se suïciden els vells o les velles? Sí, no mireu així. M'ho pregunto sovint. No crec que hi hagi res pitjor que fer-se vell o vella. Em sap greu parlar així, però des que vaig complir els 30 és un pensament recurrent. Soc tan conscient de la meva joventut insultant. Aquesta és la paraula que fa servir el meu pare, insultant. Com soc conscient que no em podré parar aquí i que algun dia jo també seré vella. O vell. No m'imagino de vella. Ni de vell. Abans espero suïcidar-me. Jo crec que els vells o les velles no se suïciden perquè d'alguna manera encara esperen. Deu ser per això que no ens suïcidem tots plegats. Perquè fem de la mínima espera una forma d'esperança. Jo mateixa, què espero? Avui l'únic que espero és que la meva tieta es desperti. Me l'estimo molt, la meva tieta. Però abans d'aquesta nit esperava tantes coses. Trobar parella, trobar una feina millor, pis a Barcelona... Però tota aquesta suma d'esperes ara no fan ni una mínima esperança. De vegades em dic... I si em prenc una capsa sencera d'ibuprofen? I si m'estiro a la via del tren i m'espero? Quan aquesta nit m'ha trucat la mare per dir-me què havia passat, de seguida he pensat que només li podia haver passat a la tieta una cosa així. Em sembla que no he conegut mai una persona que estimi com ella. La teva tieta és una romàntica, sempre diu la mare. Unes somiatruites, com per riure-se'n. Li fa ràbia. A mi no em fa ràbia, però entenc que és d'un altre món la seva forma d'estimar. Íntimament, menyspreu les dones que s'enamoren d'un home d'aquesta manera. A mi, qui em fa ràbia és l'Anna Karenina. Encara que tampoc l'he llegida, ni ho penso fer. I no, no és per por que jo també em pugui enamorar així. A mi no em passarà. Mai. Quan ens va presentar el Biel, tots vam sentir el perill que amenaçava la tieta. I no per ell, sinó per ella. Se n'havia enamorat de debò. Per ell també. Era impossible que algú com ell pogués estar a l'alçada de la tieta. No podia anar bé. Això ja ho vam veure tots el primer dia. Un cineasta! Ens hagués dit que era astronauta i ens hauria fet el mateix efecte. Ningú va pel món dient que és cineasta si les seves pel·lícules no les coneix ningú. Diuen que li fa vergonya dir-ho, però sempre ho acaba dient. T'amagues, t'inventes una altra cosa. I de què viu, vull dir? Perdoneu, no el vull criticar, perquè ens va caure bé. A mi em cau especialment bé, el Biel. Però qui se suposa que ha de pagar les factures? La vida és cara, i més a Barcelona. Triar malament és asfixiar-se. Per fer-me enfadar, de vegades la meva mare em diu també que sóc una somiatruites com la tieta. Però no és veritat. Toco massa de peus a terra, jo. Sempre estic pensant en qui paga les factures. I molt em temo que el cor de la meva tieta ha dit prou precisament per això mateix. Massa factures. Disculpeu, estic nerviosa. No sé què faig parlant de factures una nit com aquesta. Ara mateix em sembla una petitesa insuportable. Només espero una cosa ara mateix. Disculpa, Biel.
2: S'ha quedat tan ample.
4: Ja hi estem acostumats.
2: Ara toca tu.
4: El què?
2: El monòleg.
4: I què dic?
2: Digues el que vulguis, defensa't.
4: És que no vull dir res, ni em vull defensar.
2: Tu surt, quan vegis a la gent ja se t'acudirà alguna cosa.
4: Al contrari, sempre m'ha fet molta cosa parlar en públic, em quedaré mut.
2: Imagina que has de presentar una pel·lícula de les teves.
4: És que mai no ve ningú, em quedaré mut avui.
2: Doncs queda't mut, fa molta impressió veure un actor que no se'n recorda del text.
4: Si almenys tingués text. Disculpeu, com podeu entendre no estic per monòlegs, ni per defenses, no tinc defensa. I tampoc estic acostumat a que em facin cas. No sé què puc dir. Fa una hora era un home completament desesperat. Estava convençut que la Rita s'havia mort. L'he vist morta. Ara feia molt que no veia un mort de prop. El meu primer mort va ser el meu padrí, el pare del meu pare. Jo tenia 14 anys i la padrina em va demanar si el volia veure. Vaig dir que sí, per quedar bé, l'havien estirat al llit. Jo l'havia vist moltes vegades estirat al llit, el padrí. Però aquesta vegada ja no era ell, ni tan sols puc dir que fos el seu cos. Se n'havia anat. No tenia cap mena de vida. La Rita igual. Mentre intentava reanimar-la, he vist que s'havia escapat. Ja no tenia res a veure amb la Rita. Ja no tenia res a veure amb ella. Feia només uns segons que m'estava abraçant al sofà. M'he afanyat. M'he afanyat tot el que he pogut. He avisat a un veí. Hem trucat al 112 mentre li fèiem el massatge cardíac. Ha vingut l'ambulància. Li han activat de nou el cor. Miràvem una pel·lícula russa. Ja ho heu sentit, faig pel·lícules. I no em fa vergonya. Em fa vergonya dir-ho, que és una altra cosa, però sí. Suposo que té raó la Júlia quan diu que al final ho acabo dient. La balada del soldat era la pel·li russa que miràvem amb la Rita. En blanc i negre. Començava amb una mare vestida de negre travessant el poble per anar a esperar el seu fill, que ja sap que no tornarà. I llavors fa un flashback i veiem el noi, un soldat joveníssim, travessant extensions del seu país per saludar la seva mare abans de tornar a la guerra. Quan s'abracen tots dos, saben que s'estan dient adéu. Jo mai faig una pel·lícula com aquesta. Tan bona. I íntimament suposo que això m'amarga. No sabeu l'esforç que suposa aixecar un film, perquè després ningú el vagi a veure. De vegades em consolo pensant que faig aquesta mena de pel·lis justament perquè ningú les vagi a veure, perquè no suporto que em facin cas. Però també sé que m'enganyo, perquè de vegades somio una d'aquelles cues que fan voltes a la mansana de gent esperant per entrar a veure la meva pel·li. I quan em llevo, tinc un disgust. Ni ella té ganes d'escoltar-me. Conec bé Anna Karènina. És cert que la vaig llegir de petit i que em va semblar entendre-la. Ara de gran l'he tornat a llegir i ja no ho tinc tan clar. Al principi del llibre un personatge masculí diu: «Soc culpable, però no em sento culpable». A mi em passa al revés. Sé que no sóc culpable, però no puc evitar sentir-m'hi. És cert, la Rita es va entregar a mi com ho fa l'Anna Karènina, sense prevencions, i secretament jo sé que és per això que se li ha aturat el cor, no per la seva entrega, sinó... no sé per què no li he dit més vegades que l'estimava. Era pura incapacitat. No me'n refiava, suposo. Em feia por que no sonés de veritat. Em vaig entrenar davant del mirall. T'estimo. Però el mirall em retornava justament la falsedat que no volia transmetre. No m'estimava gaire, jo. Encara que alguns amics pensin el contrari. De debò.
10: De debò, m'estimo més aviat poc. Per això l'amor de la Rita em va desconcertar tant. I ara, després que els metges l'hagin estirada la camilla, no podia parar de dir-li que l'estimava. Li he dit almenys 100 vegades que l'estimava, fins que l'infermer m'ha demanat que li ho digués per última vegada, que se l'havien d'endur. M'agrada pensar que em sentia, però no sé si em sentia. Només desitjo que es desperti, que es desperti bé, per poder dir-li que l'estimo. És el primer que faré, i entregar-me a ella. No em vull entregar a una morta. Ningú ha rigut aquesta vegada.
2: Els has tocat la fibra. També ets un mal monologuista, però almenys a tu no t'han interromput.
10: És bonica.
2: Molt.
10: Té un misteri. Fa l'espera més amable.
2: Nosaltres també li fem l'espera més amable a ella.
10: Sobretot tu.
2: Què deu esperar a ella?
10: No sé. Pregunta-li.
2: Li pregunto?
10: Te'n mors de ganes, des de fa estona.
2: No és cert.
10: No de preguntar-li, sinó de trobar una excusa per parlar amb ella. Ara tens... una de perfecta.
2: Quina?
10: Preguntar-li què espera.
2: I què li dic?
10: Digue-li, perdona, no vull ser indiscret, però em preguntava què estàs esperant tu.
2: Tranquil, ningú s'ofendrà si ens veu riure. Per algun lloc ha de sortir.

0: És clar.
1: Ja que ells també fan l'esforç d'esperar-se.
0: Que ho entenc, que no passa res.
1: T'agrada el llibre?
0: Encara vaig pel principi, però sí.
1: Saps que Anna Karènina va ser durant molt de temps el meu primer llibre de capçalera? Me'l va regalar la meva dona.
0: No aconseguies acabar-te'l.
1: Llegia 3 pàgines cada vespre fins que m'adormia. Imagina't. A tu encara et falta un bon tros.
0: Calculo que l'espera tampoc serà curta.
1: Disculpa l'atreviment. I què esperes?
0: Què espero?
1: Sí, què esperes o a qui esperes?
0: T'espero a tu. Encara no m'ha reconegut?
1: No. Li deia al meu amic que em sona, però no sé de què. Qui ets? M'enredes, oi?
0: No.
1: Si t'hagués vist abans, me'n recordaria de tu.
0: Han passat molts anys.
1: On?
0: Si no em recordes, no et mereixes que digui qui sóc. Per cert, no et costaria dir a la teva dona que l'estimes de tant en tant, encara que sigui mentida?
1: L'estimo, l'estimo molt.
0: I l'odies?
1: Amb tota l'ànima, però també l'estimo amb tota l'ànima.
0: I per què no li dius?
1: Suposo que he perdut el costum o l'impuls. Per mi, de jove dir t'estimo era sinònim de desitjo. No em costava gens dir-ho. Ara li podria dir que l'estimo, però no m'hi atreveixo perquè ja no la desitjo.
0: Doncs quina pena.
1: Em sap greu.
0: I és només per això que no ets capaç de dir-li?
1: No em vols dir qui ets o què esperes almenys?
0: Ja t'ho he dit. T'espero a tu.
1: I qui ets?
2: La metgessa. Ha sortit la metgessa.
3: Anem.
4: Jo prefereixo esperar-me aquí. No crec que la vull aguantar, una mala notícia. No us podeu ni imaginar com estimo la meva neboda. I en aquest d'aquí darrere, a les 6, també l'estimo. Molt. He fet veure que no el reconeixia perquè era l'acord que teníem. Si ens veiem fora, res. Però em sembla que s'ho ha cregut de debò, que no l'he reconegut. Com a psicòleg hi era molt crèdol. No sé quantes troles li vaig dir, abans no em va sortir una veritat. Però li estic agraït. No sé si em va creure, però almenys em va escoltar. Ets cap vell, em va dir un cop. No tinc cap intenció de dir-te el que has de fer. M'estimo més esperar i veure cap on em portes. No és meravellós? Tothom et diu el que has de fer, el que has de pensar, i quan li pagues a algú perquè t'ho digui, et trobes amb un psicòleg que el que fa és callar i esperar a veure cap on el portes. L'estimo molt, aquest home, molt. Li vaig dir moltes coses, algunes molt lletges. Estimar és molt difícil. He arribat tard. Però oi que aquest és un dels temes de l'obra? Doncs això, estimar és molt difícil, molt. En canvi, odiar. Jo la meva dona me la vaig arribar a estimar amb tota l'ànima. Però no l'aguantava. Clar, que a mi, tampoc. No podíem viure l'un sense l'altre. Crec que era això el que feia que secretament ens odiéssim, la dependència. No volia dormir amb ella i no podia fer sense ella. Els anys desgasten, ho cremen tot. Cremar, fer foc no, deixar enrere el passat i abraçar el present. I l'Aziz em va ajudar a acceptar que l'odi i l'amor coexisteixen. Ningú hauria d'aspirar a ser estimat si no accepta ser odiat, també. Aquesta frase me la deia sovint. Vaig vomitar, vaig cagar-me amb tot, vaig plorar i vaig riure. M'estimo aquest home i tant, el Biel. En cap, no el conec gaire. Jo tampoc he vist cap de les seves pel·lícules, però ell m'agrada. I amb això ja en tinc prou. Si m'agrada ell, no tinc per què mirar les seves pel·lícules, però em fa patir la meva neboda. Diu que és cineasta o director de cine. Ara no ho sé. Fa pel·lícules, en tot cas. Suposo. Ara, si m'ho permeten, me'n tornaré al meu lloc i em seguiré esperant. Ningú és un escena, oi? I vostès? Què hi fan aquí, eh? A qui esperen? Són innocents, vostès? Vostè és innocent? I vostè? No. I ja es veu que no. Però els agradaria, oi? Doncs vagin al psicòleg i quan sigui l'hora de marxar, paguin.
1: Neus, Biel, com està?
2: Estable. L'han refredat.
1: Refredat?
2: Això ens ha dit la metgessa. Així les constants vitals, o no sé què...

0: gasten la mínima energia. I quan la despertin... I si no es desperta?
1: Es despertarà. Tot anirà bé. La Rita se'n sortirà d'aquesta, no ho dubtis.
0: I si li passa alguna cosa? Tindré la sensació de...
1: Què? Què? Que l'has matat a tu? Tranquil, guarda els remordiments per una altra ocasió. Ningú sap què fa la Rita amb un paio com tu, però d'aquesta se'n sortirà.
0: I ella? Has pogut esbrinar què espera?
1: Diu que m'espera a mi. T'ho prometo, és el que m'ha dit. Llavors jo li he dit que em sonava i que m'ha reconegut que sí, que ens coneixem des de fa molt de temps, diu.
0: De debò?
1: De debò.
0: De què?
1: No m'ho ha volgut dir.
0: Quin misteri, no? Potser anàveu junts a la llar d'infants i per això...
1: Jo no vaig anar mai a cap llar d'infants. Vaig arribar a Torredembarra quan tenia 7 anys. Per un moment m'ha recordat l'Anna mentre ens miràvem. T'he parlat alguna vegada de l'Anna?
0: Sí. El teu primer amor, l'Anna Bassols. I que teníeu 15 anys i que plegats vau travessar una porta tancada.
1: Exacte. O almenys ho vam intentar, perquè jo més aviat m'hi vaig estampar contra la porta.
0: Sí, com us he explicat, sí. El mal que et va fer.
1: Sí, el nas, i no va ser per culpa seva. Només una mica.
0: Potser ha vingut a demanar-te perdó.
1: No és l'Anna.
0: Però igualment, t'espera tu, diu.
1: M'ha volgut gastar una broma, vaja, espero.
0: Mira, tanca el llibre. Fes alguna cosa. Ves amb ella.
2: Final del primer acte. Segon acte.
3: La dona misteriosa i l'Aziz entren en una aula de secundària. Aziz mira al seu voltant, molt parat. A la pissarra hi ha escrit un poema mig esborrat, dalt una data de 1991, quan l'Aziz tenia uns 15-16 anys.
1: Què fem aquí?
4: Que saps on ets?
1: Clar que ho sé. Com és que m'has dut fins aquí? Qui ets?
4: No tenies ganes de fer un viatge?
1: No em vols dir qui ets? Perquè et conec, oi?
4: Te'n recordes, doncs?
1: Com si fos ara.
4: On seies tu?
1: Aquí. I allà hi havia el Marfó, Puig, Roca, Marquès i l'Anna Bassols.
4: Ah, sí, sisplau. Em pots llegir el poema que hi ha escrit a la pissarra?
5: Ei, mei, no, m'heu dit...
4: Què has dit?
1: Mare meva, com m'agrades.
4: És masic.
1: Coneixes la que va ser la meva llengua?
4: No, però per què parles en passat? Ja no és la teva llengua?
1: La perdo per moments.
4: Llegeix, sí.
1: La vaca cega, topant de cap en una i altra soca, avançant d'esma pel camí de l'aigua, se'n ve la vaca tota sola, és cega. D'un cop de roc llançat amb massa traça, el vailet va buidar-li un ull i en l'altre se li ha posat un tel. La vaca és cega.
4: Molt bé, Aziz. Em podries dir què vol dir d'un cop de roc llançat amb massa traça?
1: Qui vols que et contesti, l'home o el noi de 15 anys?
4: Què hauria respost el noi de 15 anys?
1: La veritat.
4: I l'home que ets ara?
1: Que el vailet el que té no és traça sinó ràbia, que cap nen no tira una pedra contra una altra bèstia si no està ple de ràbia.
4: T'identifiques amb aquest nen?
1: Naturalment.
4: Encara ara?
1: Més que mai. El noi que jo era tenia ràbia, però no hauria tirat mai la pedra. També estava ple d'esperança.
4: Tens bons records.
1: Tinc bons records, però em fa mal ser aquí un altre cop. Per què m'hi has dut? Qui ets?
4: Paties.
1: Tenien 15 anys.
4: Esclar.
1: Te'n recordes del meu primer patiment? On seies tu?
4: Darrere teu. Per això no te'n recordes de mi, perquè mai et vas girar.
1: Darrere meu hi seia la Mònica Vilanova.
4: No sóc la Mònica Vilanova, Aziz. Sisplau, pots sortir a la pissarra i intentar resoldre aquesta integral?
1: Resolta. Fàcil. No eren les mates el que em feia patir.
4: Què et feia patir?
1: El meu terapeuta ja sap el que em feia patir.
4: I no ho vols compartir ara amb el públic?
1: El públic em feia patir.
4: Sí, i el teu patiment era molt visible de vegades.
1: Doncs el dissimulava tot el que podia, però sí, em feia patir al públic.
4: La mirada dels altres, vols dir?
1: Per exemple.
4: Com et miraven els altres?
1: Els nois amb enveja, perquè era el més guapo. Les noies amb desig, pel mateix motiu. Jo ja feia 7 anys que havia arribat a Catalunya. Els anys d'infància van ser bastant fàcils. Jo era un nen llest, sociable. De seguida vaig fer amics. La majoria em van acceptar. Vaig aprendre dues noves llengües. Jugàvem al futbol i em vaig fer del Barça. Però quan vaig començar la pubertat vaig ser conscient de la meva ferida i cada cop que sortia la pissarra era com si els altres també en fossin conscients.
4: Jo tinc un fill de 14 anys i crec que li passa el mateix cada cop que surt a la pissarra. Suposo que l'adolescència és prendre consciència d'una ferida.
1: Vols relativitzar la meva ferida?
4: No. Només vull dir que la teva ferida segurament no tenia a veure només amb els teus orígens, sinó...
1: Amb què?
4: Amb les hormones?
1: Les meves hormones estaven en forma llavors, però jo era un alcadaui envoltat de bassols, marfons, puig, roques, marquesos. No nego la ferida dels altres, sinó que reivindico la meva. Em va costar. Havia après dues llengües noves, però ja havia començat a perdre les llengües del meu país d'origen.
4: T'esperava un viatge molt bonic per davant, ple d'aventures, ple de coneixences.
1: I de pèrdues, i de dolor i humiliació, i d'odi.
4: No et planyo. Ara ets un psicòleg de prestigi. Tens una família meravellosa. Et segueixes dient el cadaui, però si diguessis que et dius ostrell, donaries el pego perfectament. Sense aquell dolor, no l'hauries fet aquest viatge.
1: I sense la ràbia tampoc. Sí que saps coses de mi.
4: Ai, no sé res. Per això t'he portat fins aquí, perquè me les expliquis.
1: Qui ets?
4: Encara és aviat. Deixa'm seguir una estona més, com si fossin dos desconeguts, com si tot just ens acabéssim de conèixer. Són bonics els començaments, no trobes?
1: Doncs no em diguis qui ets, si això ens ha de permetre acostar-nos més.
4: Ara sóc jo l'alumne. Permís per parlar?
1: Endavant, digues.
4: Professor Assís, podríem fer alguna cosa diferent avui a la classe?
1: Què vols fer, maca?
4: Ai, no ho sé. Per què no ens explica alguna història de quan era petit? Quina és la primera vegada que es va enamorar? Com es deia ella?
1: Anna.
4: I què va passar?
1: No te'n recordes, tu?
4: Com vol que me'n recordi si no hi era?
1: Anna Bassols.
4: Anna Bassols. M'agrada.
1: A mi m'agradava ella, però imagina't, Assís el Cadaui i Anna Bassols. Anys 90, una pubilla i un moro. Has vist Maricel?

0: Plorar. Vols dir que no exageres?
1: Si vols, t'ho explico, però no em diguis que exagero, eh? Em dic Aziz El Kadawi. Vaig néixer l'any 1975 a Benicidel, un poblet de Nador, al Marroc. Del lloc on vaig néixer ara només en queda una paret de pedra i les finestres. Aquell és el meu primer paisatge, el groc del blat i el blau del mar. Si en algun lloc he de fixar al principi del meu viatge és quan el meu pare se'n va anar a Alemanya a fer de miner. Al Marroc ens hi vam quedar els meus 5 germans i la meva mare. No recordo tant la meva enyorança com l'enyorança dels pares del meu pare, és a dir, dels meus avis. Trobo a faltar més el meu pare ara que llavors. El penso encara molt jove, sol, baixant cada dia a la mina per estalviar uns diners que algun dia ens fessin sortir de la pobresa. No va tornar fins a l'estiu, 2 setmanes, i se'n va tornar novament cap a les mines, aquesta vegada al nord de Catalunya. No va ser fins a l'estiu següent que se'ns va endur amb ell, però a Torredembarra. Treballava de paleta. Dels primers dies a Catalunya me'n recordo de l'enyorança dels avis i dels amics que havia deixat al Marroc. Quan vam tornar, l'estiu següent, els vaig portar uns clauers de record de Catalunya, fins que un estiu em vaig adonar que qui trobava a faltar eren els amics de la Torre. I de tornada els vaig dur unes figuretes de ceràmica típiques. En aquell moment ja no sabia d'on era jo. Li vaig preguntar a la meva mare, «Mama, mama, d'on sóc? Ets del Marroc i ara també ets d'aquí», em va dir. Durant un temps, la seva resposta em va calmar. Però quan passava dies al Marroc, els amics d'allà ja no em veien com un dels seus. I quan tornava a la Torre, els amics d'aquí seguien sense veure'n com un dels seus. Aquesta mena de conflicte encara no l'he resolt, però ho he après a conviure-hi. Més que una tara, l'he convertit en un orgull, en un motor, en una ràbia. No vull ser d'un lloc si això m'impedeix ser de l'hora d'un altre lloc. Soc africà, soc europeu, soc marroquí, soc espanyol, soc català. I si algú em mira malament i dic, desgraciat, quina pena que em fas que només pot ser d'un lloc. Sense aquest orgull o aquesta ràbia no hauria arribat mai a ser qui soc. No hauria sigut psicòleg ni ara em guanyaria la vida com me la guanyo, ni m'hauria casat amb una catalana de socarrel.
0: Havia de ser catalana a la força?
1: Ah, la força. I moreneta. I tenir cognoms catalans. Cerdà, Vila, Serrats, Mitjana, si no malament. No es podia dir González, ni Pérez, ni Gómez, ni encara menys Jamiki, Amrabat o Mussauri. Però això crec que ja ho he superat. Ara sí que em podia casar amb una Martínez o una El Hajmi. Com et dius, per cert?
0: No hem quedat així, eh?
1: Cert, perdona. Però tens un accent bastant tancat. No pot ser de gaire lluny.
0: No sóc tancada, només l'accent. Parla'm de l'Anna Besols.
1: Anna Besols i Pujol. Morena, cabells llargs. Prima, ulls verds. Me'n recordo de la seva primera mirada com si fos ara. Neta, sense prejudicis, somrient. Me'n recordo de les seves dents quan reia. Al pati menjava una poma. Tothom entrepans i ella una poma. Es notava que ningú l'havia advertida. No, encara. Vaig caure de cul. Tenia a veure amb els meus 15 anys, però aquella atracció tan física i pura alhora no l'he tornat a sentir mai més. Una tarda li vaig demanar si volia anar a passejar i em va dir que sí. Crec que en aquells moments ni se'n recordava que jo era moro.
0: Vols dir que no era això el que li agradava de tu?
1: Era això, sí, però vull dir que l'Anna em mirava com si fos suec. Era conscient de la meva diferència, però en positiu, els encants del foraster. Però no va durar ni 10 minuts, això, el temps de la passejada, i amb una simple caminada pels carrers de la Torre em va tenir prou per entendre que jo no venia de Suècia, sinó d'un país molt pobre, on les dones anaven tapades i parlaven una llengua plena d'esbarzers.
0: Li vas dir, tu?
1: Li van dir les mirades que ens van llançar la gent de Torredembarra.
0: Què va passar?
1: Encara no sé què va passar.
0: Vau seguir passejant?
1: Sí, i ens vam agafar de la mà i ens vam mirar i ens vam fer els primers petons d'amagat, però a l'hora que notava que ens anàvem apropant, vaig notar que ella s'anava allunyant. La notícia havia arribat als seus pares, a les seves amigues, als nens de la classe i dels cursos superiors. Jo vaig ser l'última en assabentar-me'n, l'últim mico, i em va arribar en forma d'un llarg silenci aixordador.
0: Què vols dir?
1: Saps aquell silenci que precedeix una tempesta o certs atemptats?
0: Sí.
1: De cop i volta, al meu voltant, es va fer un silenci com mai l'havia sentit. Hauria preferit que hagués vingut el germà de l'Anna i em digués: si et tornes a acostar a la meva germana, et mato, puto moro. M'haurien en la mar de bé una ràbia precisa, immediata, que em permetés defensar-me a cops de puny, cridar els meus germans veïns i fixar la data de la lluita com a West Side Story. Però no va caldre. L'Anna es va retirar tota sola i no crec que ni tan sols la forcessin. Simplement va entendre les mirades dels altres i va saber que no les podria suportar. No només els immigrants hem hagut de patir les mirades dels altres, saps? En un gest desesperat perquè m'acceptés, li vaig voler regalar un No m'hi oblides. Te'n recordes d'aquells penjolls de la nostra adolescència?
0: I tant, i tant.
1: Perquè és el que feien els altres nens de catalans amb les seves xicotes catalanes. I em vaig assabentar que aquella mateixa tarda ja l'havia llançat. Ui. Ara, Ric, però llavors va ser tan, tan humiliant.
0: Bueno, ja està, ja està. Tot això ja ha passat.
1: No, no ha passat. Certs tipus de violències no s'apaguen mai més. Tornen un cop i un altre.
0: Almenys al final t'has pogut casar amb una catalana de Socarrel.
1: I sí, volia venjar-me'n d'alguna manera. És infantil, si vols, però aquesta història de rebuig infinit no seria qui sóc.
0: Tu creus que l'Anna se'n recorda d'aquests moments? En devia ser conscient, vull dir.
1: No, era una nena de província, cega, com totes les nenes de províncies.
0: Ui, no l'has perdonada.
1: Oh, Muhammad, tria sempre el perdó, ordena el bé i aparta't de qui es comporti amb tu de forma ignorant, diu l'Alcorà. I a mi m'ho deia el meu avi. No tinc res a perdonar, doncs. Em va apartar i em vaig apartar del seu camí. En canvi, si li guardo rancor, aquest rancor no li fa cap mal a ella, sinó a mi. Cada cop que torno a aquesta aula, si el qui apateixo sóc jo i no els altres.
0: Si els perdonessis, deixaries de patir, potser.
1: No tinc res a perdonar, ni vull deixar de patir. Què faria sense aquesta ràbia?
0: I els fills? No et fa por?
1: Quins fills?
0: Els teus, és clar. He sentit que deies que dormien mentre la dona et demanava si l'estimaves.
1: Encara dormen a aquesta hora i demà, quan es llevin, seguiran dormint. S'ha de protegir el son dels infants tant com sigui possible.
0: Què vols dir? Que no ho saben?
1: No saben res de res. Els teus sí?
0: Mira, intento no amagar-los gran cosa. Almenys no qui és la seva mare. I no descarto que al final puguin saber també qui és el seu pare.
1: Els hi ho diràs tu o confies que ell...
0: Ai, no sé si me l'imagino el meu home dient-los.
1: Quina responsabilitat, doncs, per tu dir què?
0: No vindrà d'una. Si callem, ens ho retrauran tota la vida. Tu ets psicòleg, ja ho hauries de saber. Algun dia, els teus heretaran la teva ràbia si no vigiles.
1: Millor això que res. Hi ha pitjors herències. I tu a què et dediques? Parles també com una psicòloga, segons com.
0: Soc professora de secundària.
1: De debò?
0: De debò.
1: Adolescents?
0: Adolescents.
1: Et puc fer una pregunta?
0: Digues.
1: Encara em veus molt adolescent a mi.
0: Em sap greu, però no. Tens tares pròpies de l'adolescència, eh? Però et sobren més de 30 anys per ser adolescent.
1: Per què poses la meva mà sobre el teu pit? Fa temps que ningú em parlava així, amb aquesta confiança, amb aquesta calidesa. No ets l'Anna, oi?
0: Te la recordo?
1: No.
0: A qui et recordo? No sóc l'Anna.
1: Qui ets? Aquest accent...
0: T'he donat moltes pistes, a part de l'accent.
1: La mida dels pits?
0: Per exemple, els pots acariciar?
1: Què? T'ha semblat que exagerava amb la meva història?
0: No, però no és Maricel, ni Romeu ni Julieta, ni West Side Story. M'hi falta algun amor.
1: Jo vaig morir d'alguna manera. Saps què desitjaria ara mateix?
0: Sí, continua acariciant-me. A què?
1: Ser marroquí.
0: Vaja.
1: Aquell noi marroquí va morir aquells dies. No va caldre cap navalla. I per això el trobo tant a faltar. Poder tornar a ser aquell nen que se'n va anar del Marroc amb 7 anys i fer servir l'amazic i l'àrab i viure tota una vida que no he viscut. Aquesta ferida sí que fa molt de mal.
0: L'anhel i la nostàlgia, saps? Jo sempre t'he vist com un marroquí. Molt millor, que un portuguès i un suec. No m'han agradat mai els putos suecs. El primer cop que et vaig veure... Ai, vaig pensar, quin moro més guapo. Vaig caure rendida.
1: Qui ets, va?
0: Ets tendre, m'agrades.

0: Final del segon acte. Tercer acte.
1: Aula taller. Què tal? Com ha anat la setmana?
2: Molt bé.
3: Fatal.
1: De conya.
4: I a tu, conductor.
1: Us heu pogut llegir el primer acte de l'obra?
2: Qui l'ha escrita? L'has escrita tu?
1: No, l'ha escrit l'autor.
2: I qui és l'autor?
1: L'autor és l'autor. Us diria el seu nom i al cap d'un minut ja l'hauríeu oblidat. No és important, l'autor.
3: Això vol dir que l'has escrita tu. Falsa modèstia.
1: No l'he escrita jo. Prou feina tinc a ser el conductor del taller. Però, si us plau, no us entesteu a buscar l'autor. Va, digueu-me, què us ha semblat? Va, que ja portem algunes sessions junts. No us faci por. Si no us ha agradat, ho podeu dir sense problema.
2: Un drama.
1: Un drama?
2: Sí, no? Jo m'esperava alguna cosa més. No sé, més fresca. Crec que em vaig apuntar al taller per alleugerir una mica el meu drama.
3: Ai. Doncs a mi m'ha fet riure bastant aquest primer acte. Eh?
2: Ja, a mi també, però això no treu que sigui un drama.
1: Neus, què vols dir?
2: Un drama, vull dir, no sé...
4: És un drama. Té raó, la Neus. Però no perquè la dona del Biel hagi patit una aturada cardíaca ni res, sinó perquè aquests personatges són un drama.
5: Són un drama perquè som un drama.
2: Com has dit això?
5: Que són un drama perquè som un drama. La idea, m'imagino, és que l'ésser humà és un drama, miris com te'l miris, no?
1: Si vols dir-ho així, ja n'hem parlat aquests dies. La idea és representar el drama d'uns personatges des de la nostra pròpia problemàtica.
2: Quina paraula més lletja. Problemàtica.
1: Drama, doncs. Tècnicament, l'obra seria una tragicomèdia, és a dir, una barreja entre drama i comèdia. Però, sobretot, el que vull saber és si us sentiu més o menys identificats amb aquest grup de personatges. La idea del taller, repeteixo, és que us podeu expressar a través d'uns caràcters que tenen algunes coses vostres, però que no sou ben bé vosaltres. El teatre com a filtre.
3: Malboro.
5: Sí, millor que... Sí, millor que hi posem un bon filtre.
2: A mi no em fa res fer de mi mateixa, però no sé si em veig amb cor de fer de la dona d'aquest senyor.
3: Gràcies.
1: Porteu anys casats. Per tant, en rigor, ja no ets la seva dona, si és que mai ho has estat. Al cap d'uns anys sou dos desconeguts, no us enteneu. Com aquí, té tot el sentit que feu de matrimoni.
3: A mi no em fa res ser el teu home a l'obra. I fora de l'obra, si vols.
4: A mi m'ha agradat el primer acte. I veig el drama i veig la comèdia. Però trobo que alguns de nosaltres ens falta paper, no? Ells dos, l'Aziz i el Biel, són molt protagonistes, però els altres...
1: Tranquil·la, Júlia, a partir d'ara tindreu més paper.
2: A mi ja em va bé tenir el paper que tinc, eh? No en vull més.
4: Ah, jo sí que en vull més, doncs.
1: En tindràs més, Júlia. Ah. Aziz, estàs molt callat avui. Què t'ha semblat, l'Aziz, de l'obra?
6: Què m'ha semblat? No sé quina mena de filtre ha fet servir l'autor a mi.
1: Suposo que ha buscat algú que, tenint uns orígens semblants als teus, sigui una altra cosa. Així podeu tenir un diàleg fèrtil.
6: Fèrtil? No m'agrada.
1: No t'agrada? No
6: m'agrada. Em sembla un farsant, l'altre Aziz. No podríem ser amics en la vida real, ell i jo.
1: Per què no?
6: Els meus amics són uns altres. L'Aziz aquest, des que va marxar al Marroc i va arribar a Catalunya, no ha fet una altra cosa que intentar allunyar-se d'aquell que era en principi. Jo, en canvi, segueixo sent el mateix, idèntic.
3: Quina llàstima, doncs.
6: No t'agrado, Tomàs?
3: Quina llàstima que no hagis evolucionat, vull dir.
6: Jo no he dit això. He fet el meu viatge, com tothom. Només dic que segueixo sent el mateix. Les arrels, m'entens? L'essència.
3: Les arrels? Que ets un arbre.
6: No tens arrels, tu.
3: Què són les arrels?
6: Cony, els avis, els pares, el paisatge que veia des de l'habitació on vaig néixer, la llengua...
5: Quina és la teva llengua, Sis?
6: Jo parlo 5 llengües.
5: La primera, la de la mare...
6: I la del pare, la Masic.
3: Digues alguna cosa, ma Masic.
6: Digue-la tu.
3: No tinc la sort de conèixer la Masic.
4: Va, Aziz, digues alguna cosa, ma Masic.
6: No ho sé, no me'n recordo.
4: Què has dit?
6: Que per molt que les arrels em facin créixer, mai m'oblido de les arrels.
4: Que bonic. És un poema?
6: No, m'ho acabo d'inventar.
4: Que bonic, igualment.
2: Molt bonic, però feinada tindria jo a trobar les meves arrels.
3: Busca-les en algun gerani És impossible ser el mateix al cap de tants anys.
4: Doncs jo, essencialment, també sóc la mateixa de quan era petita.
3: Ja es nota, filla. Asis, ja sé que no t'identifiques gaire o gens amb l'Asis de l'obra, però a mi no em sembla un farsant. No t'agradaria haver fet el recorregut que ha fet ell?
6: Què vols dir?
3: No ho sé, però no em sembla que sigueu tan diferents. Em sembla que teniu força trets en comú.
6: Quins?
3: No sé, l'orgull, la sinceritat...
6: Sinceritat?
3: Jo crec que sí. A part, no li reconeixes l'esforç?
6: Quin esforç?
3: El que ha fet, venint d'on ve, les dificultats, tot el que ha aconseguit.
6: On és l'autor?
3: Què vols?
6: Trencar-li la cara? A veure, a què ha aconseguit?
3: Això, doncs, ser un professional reconegut, amb una família estable, amb un poder adquisitiu que no et fa pesar angúnies, plenament integrat, etc. Ja m'imagino que tot això tu no ho has buscat, però no li traguem mèrit, tampoc, no?
6: El planyo. On ha arribat? Integrat a on? Tant esforç per què? Per no ser ni capaç de dir t'estimo a la seva dona, que somia secretament en deixar-ho tot i tornar al Marroc. Em fa pena, pobre.
3: No tens ganes tu de tornar al Marroc?
6: No me n'he mogut mai del Marroc, jo. El supero moltes coses a les Is de l'obra.
3: No ho dubto, no ho dubto.
5: Per exemple?
6: No he dit que té vocació de monologuista? Jo també, amb la diferència que ell no fa gràcia, i jo sí.
2: A mi sí que em fa gràcia l'altre Asís. No sé si més o menys que tu, però me'n fa també.
3: No hi ha color. El nostre Asís és molt més graciós.
6: Gràcies, Tomàs. Sí, sí,
4: sí. Jo endevino una certa enveja.
6: D'aquí, de jo cap a ell, ja li agradaria. Júlia, t'explicaré una cosa. Fa anys vaig anar un temps al psicòleg. Me'l va recomanar un amic del Marroc. I, casualment o no, el psicòleg era marroquí, també. O d'origen marroquí. Perquè si li hagués dit marroquí a seques, s'hagués emprenyat el tio. Igual que l'Asís de l'obra. Però no es deia Asís, sinó que es deia Said. Said el Kadawi. Potser el coneixeu. Algun cop ha sortit per la tele. Doncs saps què va passar? Que al final vaig haver de deixar la teràpia perquè era jo qui li estava fent de psicòleg a ell. De debò, eh? Estava ple de ràbia el tio. Però si el vaig deixar no va ser per això, sinó perquè no em pagava.
3: Seguit el Kadawi, dius. L'he trobat al YouTube.
7: El caràcter i la personalitat són grans temes. No és un misteri, però ens defineix des de pràcticament el naixement. Ve d'un lloc misteriós que ens fa únics. El caràcter roman. I si tens la sort de tenir un bon caràcter, un caràcter més social, un caràcter més generós, un caràcter més que busca, que sap demanar ajuda...
3: Ah, va, deixa'm estar el vídeo i seguim.
6: Que plaspa aquest Said.
4: Sí, una mica sí.
3: Prou.
5: Asís,
3: seguim.
5: Sí, Asís, i tu, no estàs ple de ràbia?
6: Jo reconeixeré la meva ràbia si tu reconeixes la teva.
5: Cap problema. Jo estic ple de ràbia. I tu?
3: A veure, Asís, per què t'has apuntat al taller, tu? Ja no me'n recordo què vas dir el primer dia.
6: De debò voleu saber?
2: Sí.
6: Per conèixer una noia.
3: No vas dir això.
6: Perquè em va fer vergonya, però de debò, des de que vaig arribar a Catalunya, l'únic que he fet és apuntar-me a tallers per conèixer una noia.
2: I no n'has conegut cap encara?
6: No la que busco.
2: I com ha de ser la dona que busques?
6: Ja veurem.
5: Ja t'entenc, Asís.
6: I què entens, Biel?
5: Els teus motius. Jo també m'he apuntat al taller per conèixer una noia.
4: Ai, no sigueu primitius.
5: Som primitius?
6: Jo no sóc primitiu, però igualment m'he apuntat al taller amb l'esperança de trobar una noia.
5: I què?
6: Bé, a més, aprofitaré el taller per explorar la meva vena de monologuista. Sempre he volgut ser com Gatel Malek i crec que hi tinc possibilitats.
4: Qui?
6: Un còmic francès d'origen marroquí. Boníssim. Però si no fos mori, la gent no li riuria les gràcies, com vosaltres.
4: Estàs dient racista?
6: No, no. Però la condescendència de vegades agafa les formes més estranyes. I et dic una cosa, Júlia. Si en comptes de moro fos negre, encara riuríeu més.
2: T'equivoques. Jo he conegut negres molt avorrits. I no els hi reia les gràcies.
6: Has conegut negres, Neus?
2: Sí. Què passa?
6: Que no m'ho crec.
2: Doncs no t'ho creguis.
5: Jo l'entenc, Asís. Té raó. És com el Miquel Martí Pol.
2: Què li passa al Martí Pol, ara?
5: Que la gent sempre l'aplaudia molt. Molt més que qualsevol altre.
2: I? Què insinues? Que l'aplaudien tant perquè anava amb cadira de rodes?
3: És cert, no he conegut mai cap poeta tan aplaudit.
6: Exacte, no he llegit res de Martí i Pol, però jo també l'hagués aplaudit amb ganes.
5: Asís, si un dia fas monòlegs en algun lloc, avisa, que tens fusta.
6: I tant, tinc fusta, ja m'ho deia el profe de mates.
5: Tens fusta, tens fusta. Ets el més graciós d'un grup de graciosos.
4: Oh, parla per tu, Biel.
1: I a tu, Biel, ja t'agrada el personatge que t'ha tocat interpretar? Creus que podria ser d'amic d'algú com l'Aziz?
5: D'aquest Aziz? No ho sé encara. De l'altre, tampoc ho sé. Sí, suposo que sí. Sap escoltar. No veig que siguem gaire incompatibles. Sabem escoltar els dos.
6: De l'altre sí i de mi no. Jo també sé escoltar, Biel.
5: De tu també. No us veig tan diferents.
1: Biel, i t'agrada el personatge, el teu personatge, vull dir?
5: No sé, no em desagrada. És una mica ànima en pena, però ja és això, no? El que m'agradaria saber si és prou ambigu.
1: Què vols dir?
5: L'Aziz, per exemple, té moltes capes. I ja no diguem si l'interpreta l'Aziz. El meu Biel no el conec gaire. És evident que està trist, preocupat, espantat, però a mi m'agradaria saber si en el fons del seu cor vol que es desperti la Rita, o si ja li va bé que no es desperti.
4: Això que dius és una bestiesa. Què vols, interpretar un monstre?
5: No, un ésser humà com un altre.
1: Ah. Biel, per què penses que en el fons el Biel de l'obra pot voler que ella no es desperti?
5: Ja...
3: Jo l'entenc. Si a la meva dona se li hagués aturat el cor, no crec que...
2: Però és diferent, bèstia. Tu i jo portem 1000 anys casats. Jo tampoc voldria que tu et despertessis si se't parés el cor.
3: No. Jo parlava de la dona a la vida real.
5: Ja, ja, ja. A veure, no em mireu així, no em mireu així. Jo vull que es desperti la Rita. És evident. Ho necessito, de fet. Necessito tenir-la novament al meu costat per poder-li dir que l'estimo. Però hi ha un racó...
2: Però de qui parles? De tu o del personatge?
5: Del personatge, crec.
6: Quin racó? De quin racó parles, Biel? Si no desitja 100% que la Rita es desperti, no es despertarà, que no ho veus.
4: Tant de bo depengués del nostre desig una cosa així.
2: Això dic jo.
6: Mai he vist una gent tan derrotista com els catalans.
5: Aziz, tranquil. Vull que es desperti, 100%.
6: Gràcies, Biel. Però per què no li deies més sovint que l'estimaves tant? Et costava?
5: Això no m'ho preguntis a mi, sinó al personatge.
6: No és el personatge, ets tu. Ja es nota que tens autèntiques dificultats per dir t'estimo als altres.
5: Tu tampoc li has pogut dir a la teva dona, i això que t'ho ha preguntat mirant-te als ulls.
6: És el personatge. A mi no em costa dir als altres el que els estimo.
5: Quina sort.
6: Per exemple, a tu mateix, t'estimo, t'estimo, t'estimo.
5: Jo també t'estimo, Aziz, però el meu amor cap a tu és tan fals com el teu cap a mi.
6: No esperaràs que t'estimi de veritat. Em caus bé, encara que siguis un bordes.
5: A veure, crec que, en general, els altres ens desperten molt més fàcilment odi que amor. Ho diem amb molta més facilitat, vull dir. Ja ho diu el tiet en el seu monòleg. Estem plens d'odi i de ràbia, tots.
4: Això seràs tu.
5: Per què t'has apuntat al taller, si no?
4: Per què? Perquè estic plena de ràbia i d'odi.
5: És evident. En algun lloc has de descarregar aquesta ràbia que portes dins.
4: Oh,
5: no, igual que l'Aziz. L'Aziz diu que s'ha apuntat per conèixer una noia, però en el fons té un odi que no se l'acaba. I així que pugui traurà la navalla i ens la clavarà fins al fons.
6: Una altra cosa et clavaré fins al fons, idiota.
5: Va, Txec, confessa, no em crec que no estiguis ple de ràbia.
6: Estic ple de ràbia, i tant, però no cap a tu. Et molesta?
5: Tu tampoc em fas ràbia a mi, seriosament.
1: D'acord, la ràbia. No em desagrada gens la versió del Biel.
4: Quina?
1: Aquesta, que estem plens de ràbia.
4: Jo no. Repeteixo.
5: Tu la que més. Mira, ja t'ho dic ara.
4: No hi tornis. Reconeix la teva.
5: Ja ho faig.
3: Ah. Jo l'entenc, la ràbia del Biel. Un cineasta que fa pel·lis que ningú va veure i ara la seva enamorada, a més, la palmada.
4: Jo crec que l'ha matat a ell. Mira què et dic.
1: Oh. No em desagrada, no, gens. De fet, podria ser un dels objectius del taller, treure la ràbia que porteu dins. En comptes d'anar al gimnàs a fer boxa, per exemple, fer servir el vostre personatge per treure la ràbia.
3: Oh, no acabaria mai.
4: Oh, jo ja vaig al gimnàs a fer boxa.
5: Veus?
4: Per això no tinc ràbia, perquè la trec al gimnàs.
3: I hauries d'anar un dia més al gimnàs.
1: Pesat. I vosaltres dos, Biel i Aziz, ja està bé que aquí tingueu una mica de trifulga si a l'obra heu de ser íntims. Mm. I llavors aquest racó del que parla el Biel és interessant, eh? Jo crec que ara ja hi és una mica en el personatge. No sabem gaire què pensa, què sent. Ho podem subratllar una mica, si cal. Però poc o molt aquest racó el tenim tots. No us sembla?
3: Mm. Jo tinc una cantonada.
2: Perdoneu, però jo m'he perdut. De quin racó parleu?
1: El de les contradiccions més íntimes, inconfessables, no?
4: No.
1: Júlia, tu tampoc tens contradiccions?
4: Sí, però no em costa gens confessar-les.
2: Quina sort, filla.
4: També he fet teràpia uns quants anys, jo. I la veritat és que els meus racons són íntims, però no inconfessables.
3: Doncs va, confessa'n algun, filla.
4: No m'agrada el pa amb tomàquet.
1: Júlia, ja que hi som, i el teu personatge què et sembla? Estàs contenta amb els pares que t'han tocat?
4: Estic encantada. Em semblen divertidíssims. Però entenc perfectament que me n'hagi volgut anar de casa tan aviat.
3: Uix.
4: Ja m'hauria agradat que els meus pares de la vida real m'haguessin deixat volar tan fàcilment.
3: Mm. Et costa volar, filla.
1: I el personatge, Júlia, t'agrada?
4: No em desagrada. Pels pares que tinc, trobo que he sortit prou bé.
2: Ara.
4: Però jo faria una Júlia més reivindicativa, amb la ideologia més...
1: Carnés.
4: Era ironia. Les de la meva corda també sabem fer en la ironia.
1: Ah,
4: i vull que la meva tieta es desperti, sense matisos, sense racons. Aziz, jo sí que tinc fe i desig.
6: Ja ho sé, Júlia.
5: Demano disculpes si em falta fe. Jo a l'edat de la Júlia també tenia fe i desig. Però ara, d'un temps cap aquí, l'estic perdent. No el desig, sinó la fe. Suposo que el primer dia vam haver de parlar de les nostres biografies. És llavors quan ho hauria d'haver explicat. Però em va fer cosa. Quan tenia 25 anys, el meu germà... El meu germà es va morir d'accident de moto. Va estar a l'hospital més de 2 setmanes. En coma. Els meus pares, la meva germana i jo, no ens vam moure de la sala d'espera. Tots tres desitjàvem el 100% que es despertés. Però no es va despertar. Ja fa anys. No sé si ho he superat, però ara estic aquí, amb altres. He doblat la meva edat des de llavors. I no vull dir que sigui pel que vaig viure que el meu personatge no està del tot segur. Si vol que es desperti la Rita, ho vol. I ho necessita. Però potser no el 100%.
2: Hi ha un racó en tu, oi?
5: Molt petit.
1: I tu, dona misteriosa? Ja veus que la dona misteriosa de l'obra se t'assembla molt. Només t'ho podries fer d'ella, vull dir, per edat i per posat. Perquè no només has preferit no dir-nos el teu nom, sinó des que vam començar el taller, amb prou feines has intervingut.
8: M'adapto.
3: Què vols dir que t'adaptes?
8: Que m'adapto.
3: També estàs plena de ràbia, tu?
8: També.
2: Doncs no se'n nota.
1: I ja ho saps per què et vas apuntar al taller? El primer dia et vas arronsar d'espatlles.
8: Per conèixer un home. Des que era jove no he parat de fer tallers per conèixer un home.
2: Doncs mira, per fi us heu trobat. Estàs content, Aziz? Entre vosaltres dos, des del primer dia que hi ha alguna cosa invisible, igual que els personatges de l'obra, fins i tot heu arribat junts avui.
3: Esperem que allò secret que els uneix no sigui el mateix que els personatges de l'obra.
2: No fan pinta.
3: Reconeguem-ho, però. En el fons, tots ens hem apuntat al taller per conèixer algú.
2: Ah, sí? Primera notícia.
3: Jo sí, per conèixer-te tu.
4: Ah, no siguem antiquats. La gent ja no s'apunta als tallers per conèixer algú. Això era abans.
3: Bah.
4: Ara hi ha altres maneres de conèixer gent. Jo almenys no m'he apuntat a aquest taller per conèixer algú en el sentit que dieu. El més jove de vosaltres almenys em porta 20 anys.
3: Gràcies, filla. Tu sempre tan sincera.
4: De res, papa.
6: Júlia, no tens ganes de conèixer ningú?
4: Sí, però és el que et dic. Mai m'he apuntat a cap taller per conèixer ningú en concret. Si sorgeix, sorgeix, però no vaig amb cap idea preconcebuda. Mm. Què et fa riure, Biel?
5: Disculpa, m'ha fet gràcia la paraula preconcebuda.
4: Què li passa?
5: Res, de cop se m'ha fet molt rara.
3: Preconcebuda. Concebut i admès per endavant. Ho diu aquí, mira.
4: Doncs això, quan faig un taller no hi vaig amb cap idea feta. Em deixo portar.
2: Sí, ja t'hem entès, filla.
3: Què? Som-hi, doncs?
1: Us proposo agafar, que agafeu els papers de l'obra, aquest primer acte, i fer-ne una lectura en veu alta per veure si s'entén, com sona.
2: Ostres, això ja va de bo.
1: No, si us plau, que no vagi en sèrio. Hem vingut aquí a jugar, ni tan sols a fer teràpia, encara que el taller es digui taller de teatre terapèutic. Juguem. És a dir, anem a actuar, a fer comèdia, que ja sabeu, que tant en anglès com en francès, play i jouer, és a dir, jugar, vol dir actuar. Disculpeu la pedanteria, però som aquí. Som aquí, estava dient, per donar més importància al joc que a la vida. La vida ja us la trobareu un cop sortim d'aquí, però aquí anem a jugar. D'acord?
8: D'acord.
1: D'acord? Va, vinga. I a més us veig molt predisposats i amb moltes ganes. Portem ja uns dies i les relacions entre vosaltres han anat pujant de temperatura. Les timideses inicials les heu anat abandonant i ara fa una estona, mentre us escoltava, fins i tot m'ha fet l'efecte que estàveu més pendents de la comèdia que d'una suposada sinceritat, com si ja l'haguéssiu començat a jugar abans d'hora. I es tracta exactament d'això. No dic que no hagueu de ser sincers, però aquí sobretot es tracta de deixar anar l'actor o l'actriu que porteu dins, una mica d'alliberar-lo.
3: Alliberem-lo, doncs.
2: Tu, més aviat, controla't.
4: Com ho fem, va?
1: Com que és una primera lectura, proposo, simplement, col·locar les cadires com si estiguéssim en una sala d'espera. La dona misteriosa s'asseurà en un racó amb el llibre a la mà. T'he portat a Anna Karenina, que intueixo que ens pot anar bé. Te l'has llegida?
8: Sí, quan era petita.
1: Què vol dir, quan eres petita?
8: No devia tenir més de 13 anys.
1: I la vas entendre?
8: Ai, crec que sí.
1: Doncs ara te la podràs rellegir i comprovar si l'entens com quan eres nena. Què? Som-hi?
8: Vinga.
1: No vull tant d'entusiasme, eh? Vinga, som-hi. Vinga, va. Ara us asseieu amb l'aire de preocupació que pertoca. I llavors, al cap d'una estona de silenci, tu, Aziz, aixeques el cap i quan vegis el públic et poses dret, t'hi acostes i fas el teu monòleg. Tu no volies ser monologuista?
6: Oh, i tant, que ho vull.
2: I si quan fem l'obra no hi ha públic?
4: Home, algú hi haurà. Si no, s'haurà de suspendre l'obra, com passa al teatre de debò.
1: Ja sabeu que en principi està previst que la representació la fem davant dels vostres familiars i amics. Per tant, no patiu.
2: Ui, quina vergonya.
3: No podem buscar un públic que no sigui la nostra família. Sí, jo em pensava que el que passa en una teràpia és confidencial.
4: A mi no em fa res que vinguin els meus pares.
3: Tranquil·la, els tindràs al teu costat.
1: Va, no avancem esdeveniments, tranquils. Ara l'important és que nosaltres anem fent. Un cop tinguem l'obra ben assajada, ja veurem què en fem. Potser la farem a la ràdio i tot. Què? Som-hi?
0: Final del tercer acte. Quart acte.
1: Va, poseu les cadires en forma de sala d'espera.
8: Vinga, va.
1: Vinga, anem a llegir això. No cal que interpretem ara. Farem la lectura de l'obra amb un to més o menys neutre, si pot ser amb la veu clara i prou alta perquè els altres se'n sentin, eh? Mm? Lectura italiana, se'n diu. La cosa és que estem en una sala d'espera i, per tant, hem de poder crear un ambient de tensió i gravetat. Per un costat hi ha la dona misteriosa que llegeix, per l'altre hi ha aquest grup familiar de la dona que ha patit aturada cardíaca i, finalment, hi ha els dos amics, el Biel i l'Assís, vosaltres dos. Per tant, ja no sou sis desconeguts que venim de vés a saber on per fer un taller, sinó un grup amb unes relacions internes diferents. Aziz, m'encens?
6: Sí, sí.
1: Tu ara fas una pausa i quan creguis que estàs a punt, aixeques el cap cap al públic imaginat, si vols et poses dret, i llegeixes el teu monòleg.
6: Bona nit. Ja que heu tingut el gest d'acompanyar-nos, us explicaré per què estem aquí. La companya del meu amic ha patit una aturada cardíaca. Era en el sofà mirant una pel·lícula russa. Els dos són molt cinèfils quan ella se li ha parat el cor. El seu cor ha deixat de bategar sense avís previ. Era una persona sana, no se li coneixia cap patologia. Ni tan sols ha sentit cap indisposició, ni un mal al pit, ni res. Simplement el cor ha dit prou. Crec que qualsevol metge diria que tècnicament s'ha mort. Però no s'ha mort perquè ara la tenen a intensius i el cor torna a bategar. Quan el meu amic se n'ha adonat que ella no reaccionava, ha corregut tot el que ha pogut. Primer ha trucat a un veí, després al 112, i mentre li enviaven una ambulància, entre el veí i ell li han estat fent un massatge cardíac. No han aconseguit reanimar-la, però amb el desfibrilador el cor ha reprès la seva marxa. Com veieu, de moment no és una història trista del tot. cal esperar.
1: Molt bé, Aziz, però intenta rebaixar una mica el to. Ara estem fent una simple lectura.
6: Val.
1: Els matisos interpretatius ja els trobarem. Ja sé que te'n mors de ganes de demostrar les teves dots, però de moment ens hem de fer nostre el text com a grup. És un text de tots, és una espera compartida.
3: Sí, semblaves el meu pare quan fa el discurs de Sant Esteve amb tota la família davant.
1: Tomàs, prou. Aziz, segueix, sisplau.
6: Jo crec que la majoria d'històries són tristes, però mai ho són del tot. Cal esperar. La meva història, per exemple. Segons quin dia l'explico, sembla trista, però mai ho és del tot. No em vull desviar, disculpeu. El meu amic i la seva companya voregen els 50 i des de fa pocs mesos estaven vivint una història d'amor preciosa. Després de fracassar diverses vegades, més o menys com tothom, ara semblava que havien trobat un company de viatge. Què diuen els cursis, un company de viatge fiable? Però es veu que no. Per això dic que la majoria d'històries són tristes. Quan el Biel m'ha trucat, he vingut corrents. No és que siguem millors amics, però suposo que necessitava trucar a algú i m'ha trucat a mi.
1: No tan de pressa, eh? És una mica més a poc a poc.
6: Val, d'acord. Jo sóc psicòleg, però no crec que m'hagi trucat per això, sinó perquè som amics, i és clar, no m'hi he pogut negar. Jo estava a casa mirant un capítol d'una sèrie de Netflix i el primer que he pensat és que què vol aquest a aquestes hores? Una hora abans havia tingut una discussió forta amb la dona al dormitori i al final, per no seguir discutint, els nens dormien, me n'hem tornat al menjador i he engegat la tela. Hem discutit per una bestiesa amb la dona. Ja estàvem en pijama quan m'ha preguntat si l'estimava. La pregunta m'ha posat de molt mal humor, diria. Primer he callat i llavors la Berta m'ha dit que li feia molt de temps que no li ho deia. I no és que dubtés que l'estimava, m'ha dit, però és que necessitava sentir-t'ho dir. Jo me l'he mirada estupefacta. La sensació és que m'acabava de parar una trampa. Ho fa sovint això la meva dona, em para trampes. M'acabava de dir que no ho dubtava que l'estimava, però per la manera que em mirava era evident que no ho dubtava. I no és per dir-ho, fins i tot jo dubtava en aquests moments. Si no dubtes, per què m'ho preguntes? Li he preguntat jo. Perquè tinc ganes de sentir-t'ho dir, fa molt de temps que no m'ho dius. He tornat a callar una bona estona. Com comprendràs, avui no t'ho diré, li he acabat dient. No em vull sentir forçat a dir una cosa com aquesta, ja em coneixes. Mai m'ha agradat que em forcin a res. Ell ha somrigut, com si qui fes trampes ara fos jo. I suposo que una mica sí que em feia de trampes. I llavors ha sigut com he anat al menjador i he posat la sèrie de Netflix. No sé què hagués fet. Vull dir, no sé si tard o d'hora hauria tornat al dormitori o hagués vingut ella mateixa per seguir discutint. Però tot d'una m'ha trucat el meu amic per dir-me que la Rita havia tingut una parada cardíaca. Ja us podeu imaginar com se m'ha quedat el cos, just en aquests moments. De camí cap a l'hospital m'he imaginat que això li hagués pogut passar a la meva dona. Per què no, oi? Per causes més petites es pot aturar un cor. Estic molt impressionat. Ja no me'n recordava que la vida fos tan fràgil. Disculpeu, he tornat a la meva història i no volia.
1: Molt bé, ara, Aziz. Pensa que el teu monòleg ha de donar el to i l'ambient de l'obra. I, per tant, com més contingut sigui, millor. Mm-hmm. Per algú tan expressiu com tu, fer comèdia hauria de ser això, retenir-se, rebaixar el to. Estàs fent un monòleg, però no estàs sol.
6: Per mi ja és una mica de sacrifici, això.
1: El què?
6: Cony, fer de monologuista acompanyat.
1: Entenc el teu sacrifici. Però també et confesso, Aziz, que en realitat a mi els monologuistes no m'acaben d'agradar, perquè se'ls nota massa que volen ser el centre. Aquí el teu monòleg té una altra funció. Pensa en el Biel, el teu amic. No dius que l'estimes? Has vingut a l'hospital per acompanyar-lo, no per lluir-te. Lluir-te també. Una mica, i prou. Perquè forma part de la naturalesa també del teu personatge. Per un costat hi ha l'acompanyament a l'amic, per l'altre hi ha el delit que et provoca la presència del públic, la possibilitat de lluir-te, de deixar anar la teva vena còmica, per fi, encara que sigui en la sala d'espera d'un hospital. Per això, justament quan t'envalentonis, la dona misteriosa et pararà els peus. Oi, dona misteriosa?
8: I tant.
1: Seguim? Va, llegeixo. Encuriosida pel que li explica l'Aziz, la dona misteriosa acaba apartant els ulls de la novel·la. A poc s'impacienta. Però no sabem si és perquè l'Aziz no la deixa llegir o per tot el que diu. Al final, l'interromp.
8: Ja prou, no?
6: Disculpa, t'ha molestat alguna cosa del que he dit?
8: No especialment, però em sembla que estem a la sala d'espera d'un hospital.
6: Tens raó. Per un moment m'he imaginat que érem al teatre.
8: Ai, tens vocació d'actor?
1: Aziz calla, com si l'haguessin enxampat. Es torna a disculpar amb un gest i se'n torna al costat del Biel. S'asseu, li posa la mà a la cuixa com per animar-lo. Seguim. Ara toca tu, Biel.
9: Li has agradat.
6: Has vist què m'ha dit? Si tinc vocació de...
9: No s'ha equivocat gaire, no? L'altre dia em vas dir que t'hauria agradat ser monologuista.
6: Però cada cop que ho intento m'interrompen, ja ho veus.
9: Un monologuista ha de fer riure, no tocar la fibra.
6: Vols dir que li ha tocat la fibra?
1: Riure's en veu baixa.
9: És curiós que un psicoanalista tingui vocació de monologuista.
6: Porto masses anys escoltant a la gent. Ara ja em tocaria que m'escoltessin a mi. A més, les dones m'han fet molt de mal.
1: Aquí riuríeu de nou en veu baixa. Sí, molt bé. I torneu al silenci. L'Assis no pot apartar la mirada de la dona misteriosa. Ella ha tornat a capbussar-se en la novel·la, però entre ella i l'Assis sembla clar que ha passat alguna cosa que tard o d'hora hauran de resoldre. Assis, com vulguis.
6: Em sona molt aquesta dona, moltíssim.
9: Una antiga pacient, potser?
6: No, me'n recordaria.
9: Un antic amor?
6: En tot cas, molt antic.
9: Quants amors has tingut sense comptar la teva dona?
6: Oh, amors, amors, tres. I comptant la meva dona, tres també.
1: Nous riures callats.
9: Esperem que la Neus encara es pensarà que...
6: Tranquil, no pensarà res. Ja es veu que estàs fet merda.
9: Estic en estat de xoc, bàsicament. Encara no em puc creure...
6: No et pots creure? Què? Que ens morim? Que ens morirem? Tot anirà bé, em sents? La Rita es despertarà bé i vosaltres dos podreu continuar la vostra història on l'havíeu deixada.
1: El Biel mira el seu amic. Pausa.
9: I tu i la Berta?
6: Nosaltres també. Seguirem la nostra història on l'hem deixat.
9: No la comptes com un amor a la Berta?
6: Sí, és clar, és l'amor de la meva vida, però si segueix així, l'esborraré de la llista.
9: Com fa que no li dius a la Berta que l'estimes? A mi la Rita no hi havia dia que no m'ho digués 3 o 4 vegades. És molt, oi?
6: I tu a ella?
9: Em costa més. I també la fan pipar una mica que no li digui, però si m'ho pregunta, li dic que sí de seguida, que l'estimo.
6: Saps que m'ha vingut ganes de dir-li a la Berta quan m'ha preguntat si l'estimava? Que no s'imagina els esforços que he de fer per no odiar-la.
9: Has de fer molts esforços per no odiar-la?
6: Cap. L'odio i punt.
1: Nous riures muts. Pausa.
6: L'odio mort perquè l'estimo. Tu que ets un home ja m'entens. Vull que em deixi en pau. No vull preguntetes. Estic ple de ràbia. T'ho dic seriosament. Si pogués, me n'aniria.
9: A on?
6: Anar-me'n de debò, dic.
9: Sí, ja t'he entès. Llàstima que no pots marxar.
6: Potser és la primavera, però estic ple de frustració i anhel, tot alhora. A dins hi porto un vell apagat i un adolescent ple d'hormones i conviuen fatal. Em moro de nostàlgia i d'anhel, Biel, i de ràbia, molta ràbia. No sé si després tornaria, però el cos ara em demana marxar.
9: I on aniries? Al Marroc?
6: On fos, lluny d'aquí, però sí m'agradaria fer un viatge al Marroc, encara que hi anem cada any amb la família, és un viatge que tinc pendent. Vols venir?
9: Si t'acompanyo, ja no hi aniràs sol.
6: Sol, vull dir, sense la família. Vols venir?
9: Esperem, no?
1: Molt bé. M'agrada com queda, eh? Després del silenci obligat que deixa la pregunta del Biel, la Neus, atenta Neus, que com a germana està molt intranquil·la, s'aixeca, es passeja una estona per la sala i llavors dirà el seu monòleg. D'acord, Neus?
10: M'he d'aixecar o puc dir-ho aquí asseguda?
1: Com vulguis, com vulguis. Avui l'important sobretot és la lectura, però si vols...
10: És que em fa vergonya aixecar-me i que em mireu.
11: No et mirarem.
6: No et mirarem.
9: No et mirarem, home.
10: No et mirarem.
1: Va, Neus, que ja portem uns dies per segons quines vergonyes. Però avui no cal que t'aixequis, si vols. Ja ho faràs quan comencem els assajos. Com vulguis. Som-hi.
11: Ets la millor, Neus.
10: Hola, bona nit, per dir alguna cosa. Jo sóc la Neus, la germana gran de la meva germana i la primera filla dels meus pares. Primera i gran. M'agraden les matemàtiques. El càlcul d'estructures és el meu fort. No sóc un zero, tot i que així és com em vaig sentir quan va néixer la meva germana. Un zero a l'esquerra. Una estructura per fer. Aquestes alçades crec més que per la meva gelosia que per les desatencions dels meus pares. I gran. M'hagués agradat que ja que sóc la gran, no sé la gran també de mida, però resulta que sí, que també sóc 4 talles més gran. No és un tema menor, aquest. De fet, és un tema major. Fer anys per mi vol dir somiar menys i engreixar-me més. En canvi, per la Rita és el contrari. Menjar menys i fantasiejar més. La fantasia l'ha duta fins aquí.
1: Bé, bé, Neus, ara gires un segon el cap cap a la dona misteriosa, us feu una mirada còmplice i segueixes.
10: A ella vés a saber que la deu haver portat fins aquí. Però segur que no és aquí perquè sí. Seria massa que estigués aquí perquè sí. Algun paper ha de tenir a l'obra. Tots tenim un paper en aquesta obra. I aquest és el meu, el de germana gran i grossa.

0: En canvi, la meva germana, quan va conèixer el Biel, es va començar a primar i a primar. I a casa li dèiem, estàs molt prima, Rita, i ella s'empipava, fins que ens el va presentar. No és que estigués prima, estava enamorada. S'havia enamorat d'un cineasta. Pobra Rita. Si tornem a les mates, diria que jo sóc un conjunt finit i ella infinit. Sovint em diu que jo em conformo i ella no. No ho veig així, jo. Jo em conec. Sóc més grossa, però sé de què estic feta. Ella és més petita, més prima. El seu component principal és l'anhel, els somnis. Sé el que és un sistema no lineal. De fet, m'encanten. El caos dels comportaments complexos. Però la vida necessita estabilitat. Fins i tot m'agrada el pesat del meu home, encara que ell no em vulgui mirar. Les matemàtiques, en aquest cas la teoria dels jocs, m'ajuda a acceptar les parts enganyoses de la nostra relació. És així. Una parella, un matrimoni, germaneta meva, no és la fusió de dues ànimes. Un matrimoni requereix un càlcul d'estructures físiques, no metafísiques. Collons, si tothom ho sap, dorms amb una persona que ronca i es tira pets. Quant de mal ha fet el romanticisme. Pobra Rita, si sabés com l'estimo, si sabés les ganes que tinc de tornar a parlar amb ella com quan érem petites, esperarem. Tot anirà bé, Biel. La meva germana tenia moltes ganes de viure. Té, vaja. I les ganes són molt importants en aquesta equació, creu-me. De petita, la Rita era la nena més alegre del món. Suposo que t'ho ha explicat. Jo era l'antipàtica de la família i ella la simpàtica. Després se'ns va morir el pare i ja va ser una altra cosa. No ens assemblem en res, excepte en això. Les dues arrosseguem la nostàlgia del pare. Aziz, crec que el meu home necessita teràpia, no trobes?
1: Ai, des d'aquesta distància fa mal de dir.
0: No sap apartar-se del mòbil.
1: Mitja humanitat no sap apartar-se del mòbil.
0: Ja, però el Tomàs és com si tingués por de...
1: Por de què?
0: No ho sé. De mirar-me.
1: O de mirar-se.
0: Això també. Però a mi tampoc em vol mirar.
1: Costa molt mirar la pròpia dona al cap dels anys.
0: Tu tampoc la mires, la teva dona?
1: No. Si em creués amb ella pel carrer, segurament ni la veuria.
2: El Biel els fa gestos perquè abaixin la veu. Biel. Mm?
0: Tranquil, podríem parlar ben fort i no trauria el cap de la pantalla aquest home.
3: Li deu fer por al món en general, no crec que siguis tu.
0: Exacte. Li fa por al món en general.
3: Ho deia en broma.
0: Jo no. Li fa por al món. En general i encara més en particular. No li podries fer teràpia, tu?
1: No, us conec massa ja, però n'hi podria buscar un, encara que és ell que hauria de voler.
0: Si no hi va ell, hi aniré jo.
1: Hi podeu anar tots dos.
0: Junts, vols dir?
1: O separats.
2: Perfecte, Neus. Ni te l'hem notada, la vergonya. Ara te'n tornes al teu seient i llavors tu, Tomàs, com si la proximitat de la dona t'incomodés, de fet, t'incomoda, deixes de mirar el mòbil i fas la teva passejada per la sala. Els matisos gestuals ja els farem, no pateixis. Però la teva passejada ha de correspondre al caràcter del teu personatge i, en part, si m'ho permets, de tu mateix. Sí. És a dir, un tio més aviat, i perdona'm, poca solta, asocial, que es mira tot el dia al mòbil i que amb prou feina se'n recorda de com es camina. És a dir, una cosa així... Perdó?
1: Quasi molt.
2: Sí, no, va, tampoc tant, no ens passem. Aziz. És a dir, jo penso més en una cosa així entre encarcarada i mecànica. I t'has de passejar prou estona per provocar una curiositat en els altres que t'acaben mirant. I llavors t'atures també davant del públic i llegeixes el teu monòleg.
4: Per tant, jo també m'he d'aixecar, no?
2: Tu mateix, no crec que et faci vergonya, tu.
4: Home, no em fa cap gràcia que em mireu mentre camino. Ningú s'ha fixat mai en mi. Sempre he tingut complex d'home invisible.
5: No m'ho crec, papa.
4: Sí.
1: A mi em sembles un home molt divertit, Tomàs. Els homes divertits no són invisibles.
4: Gràcies, Aziz. És veritat. A la gent li fa gràcia el meu humor, però això...

0: no treu que sigui, segueixi sent invisible.
1: No ets invisible, Tomàs, ni tan sols, imagina't, ets invisible als ulls de la teva dona.
0: Això serà l'obra, perquè la vida real...
1: Tomàs, deixa't estar de la vida real. No existeix la vida real. Va, quan vulguis.
0: M'aixeco.
1: Tomàs, no passegis tant, una estona i prou.
0: Quanta estona?
1: No sé, això ja ho assajarem. Ara estiguem per on hem d'estar, per la lectura. Va, para't davant del públic i digues el teu monòleg.
0: Hola, ja ho veieu, quin espectacle. La meva dona es pensa que quan miro el mòbil no m'assabento de res. Però m'assabento de tot. En realitat, faig servir el mòbil per saber què passa al meu voltant. S'equivoca la Neus. No em fa por el món, ni en general ni en particular. Ni tan sols em fa por ella. El meu problema és que m'avorreixo. Ja des de petit. Suposo que per això miro tant el mòbil. És que el mòbil... No és que el mòbil em sembli molt divertit. Però almenys em distreu més que la vida. I m'estalvia de mirar-me a mi mateix. Això és veritat. Quin horror mirar-se un mateix, oi? Em fa gràcia que la Neus em vulgui buscar un terapeuta. Potser té raó que necessito algú que m'ajudi, però m'avorriria. En canvi, si anés amb la meva dona, no ens avorriríem, però ens acabaríem matant. Un terapeuta de parella deuen cobrar el doble com a mínim. Són cars els terapeutes, els bons. No sé si l'assís pel fet de ser marroquí, home... No em faria res anar-hi amb ell. Això sí, preferiria escoltar-lo jo a ell. M'agradaria. Com va ser la seva infància al Marroc, per exemple? Segur que no ho va tenir fàcil, però al mateix temps això li hauria servir d'estímul. En canvi jo, massa mimat, fill únic, no sabria ni per on començar si li hagués d'explicar la meva infància. Però el meu pare, suposo. O per aquell dia al pati, quan el Núñez...
1: Núñez? No era Riba.
0: Em va obligar a jugar de porter. Jo no volia jugar de porter, però no em vaig atrevir a dur-li la contrària al Núñez. De vegades penso que si aquell dia li hagués plantat cara, les coses m'haurien anat d'una altra manera. Crec que no he fet altra cosa que obeir la vida. Quina ràbia! I ara sóc funcionari.
2: Ves quin quadro.
0: La meva cunyada, en canvi, és una altra història, pobrissona. A ella no li ha agradat mai obeir. Sempre la seva. L'admiro. Mai li ho he dit, però l'admiro. Si es desperta, li diré. A més, ell em distreu. No l'entenc, però em distreu. I el Biel també. Com a parella em distreuen. Ja es veu que no s'acaben d'entendre. Però s'agraden. I suposo que és això que em distreu, aquesta mena de contradicció. Em sabria molt bé, molt de greu que ara això s'acabés. Vaja, no s'ha anat gaire bé, això. No vull dir que... No vull que s'acabi perquè em distreuen, de cap manera. No vull que s'acabi i punt. No vull que es mori la meva cunyada. No vull que es mori ningú, de fet. Ja ho hem dit, la meva dona és matemàtica i jo funcionari.
2: Tornem-hi.
0: Crec que encara ens entenem, però ja fa molt que no ens agradem. No revelaré res. M'agrada més la meva cunyada que la meva dona, clar. No és cert, no és cert, parlem-ne. No és cert que m'agradi més la meva cunyada. M'agrada més la Neus.
2: Arregla-ho.
1: T'agrada més aquesta Neus, però no la teva dona. La teva dona ja fa molt que no t'agrada.
0: La Neus és la meva dona. No vull que m'agradi més la meva cunyada.
1: D'acord, no sé si t'entenc, però em prenc nota. Segueix.
0: No revelaré res. M'agrada més la meva cunyada que la meva dona. Almenys ella l'entenc. Bé, no l'entenc gens, però em distreu, ja ho he dit. El Biel també em distreu, tot i que ell encara l'entenc menys. Fa cinema, diu. I si ho diu és que el deu fer. Crec que li fa cosa ser cineasta. Clar, que si jo fes les pel·lis que fa, potser també em faria cosa. Un dia, mentre la Neus era al gimnàs, vaig intentar veure una de les seves pel·lis. vaig quedar petrificat. Teòricament era una cosa molt poètica i elevada i tal. Però de cop em va agafar un atac de riure que valent, vaig pensar, mentre no podia parar de riure. S'ha de ser valent per fer aquest tipus de cinema. És curiós que ell em distregui tant i les seves pel·lis em semblin tan avorrides. Hi ha d'haver alguna cosa que deu fallar. Disculpeu, Ric, però no tinc ganes de riure. Em sap molt de greu el que ha passat. Estic consternat i l'únic que espero és que tot torni a ser com abans. Mentrestant, em quedaré aquí el temps que faci falta. Per això sóc funcionari.
1: Perfecte, Tomàs. Si ja he vist que això de quina ràbia t'ho has tret de la màniga. Però queda bé, eh? Com a monologuista li faries la competència a l'Asís. Perdó, Asís. I el mateix Woody Allen. És evident que la gent riurà molt amb tu. Aquí hem rigut tots. El cunyat sempre fa riure. I això li va molt bé a l'obra per descarregar-la de tensió. Bé, continuo, seguim. Llegeixo. En aquests moments entren a la sala dos personatges nous. El tiet, un home gran. Jo faré de tiet. I una noia jove, la Júlia. El tiet Enric i la Júlia. La Júlia és la filla de la Neus i el Tomàs. Els dos estan molt afectats. La Júlia té els ulls plorosos. La Neus i el Biel s'aixequen i van a saludar-lo. Es mitjabracen. El Tomàs també, una mica més endarrerit. Més endarrerit encara, l'Asís també s'espera que el Biel faci les presentacions. Començo jo, ara saludant l'Asís. Encantat, Asís. Jo vaig conèixer un Asís. Psicòleg, marroquí d'origen. Van fer teràpia 3 o 4 anys. Van fer bona feina. El Biel llança una mirada interrogativa a l'Asís.
3: Ah, sí? Quina casualitat, perquè jo també sóc psicòleg.
4: Ostres, sí que és casualitat.
1: Després que el tiet Enric i la Júlia busquin dos seients a prop de la Neus i el Tomàs, l'Asís i el Biel se'n tornen a seure junts. Continuem. Biel, et toca.
5: L'Asís del tiet ets tu, no?
3: Em temo que sí.
5: Que fort. Que fort que no t'hagi reconegut.
3: Quan faig teràpia em poso una careta. Saps d'aquelles caretes que duien de nens amb una goma i dos forats als ulls i un nas per respirar? Sí, molt fort. Per un moment he pensat que feia comèdia, perquè amb els pacients tenim el pacte tàcit de dissimular quan ens trobem fora de la consulta, però crec que no m'ha reconegut.
5: Està molt despistat últimament el tiet. Suposo que hi fa el context de l'hospital, també.
3: I 3 anys de teràpia. I té raó, van fer bona feina. No us explica res a vosaltres en els àpats familiars.
5: De què?
3: De la seva vida.
5: Poca cosa. Batalletes, què en saps tu?
3: No explico mai res de cap pacient, norma sagrada. Però t'he de dir que estava ple de ràbia i jo li vaig treure.
1: Assís, un moment. Ja afegirem o traurem el que faci falta. De moment, tu dedica't a llegir el que diu el text.
3: El Tomàs també s'ha inventat coses i li has dit molt bé.
1: Va, prou. Doncs que serveixi per tots a partir d'ara. Deixem la collita pròpia per un altre moment. Biel, acaba la conversa.
5: Va, no siguis ranci.
3: Sí, ho és.
1: Pausa. L'Assís es limita a callar. No explica res. Res de la ràbia ni de res. Pausa més llarga que les altres. I ara és quan jo dic fent de tiet. De vegades tinc la sensació que m'he passat la vida en una sala d'espera. No em mireu així. Només és una sensació. En aquests moments, l'Asís s'aixeca i, conscient que la dona del llibre l'està mirant, s'encamina cap al tiet i li posa una mà afectuosa a l'espatlla.
3: Tiet. És normal, això. En una sala d'espera, l'espera es fa tan conscient que tot d'una et pot fer l'efecte que t'has passat la vida esperant. Quin sabiendo que estic fent, el paio?
1: Asís! Si us plau!
3: Què passa?
6: Esperant què?
3: Cony, doncs cadascú té la seva espera. No esperes res, tu?
6: Prefereixo anar-ho a buscar.
3: Però primer has de saber el que vols, no?
6: Ja ho sé.
4: Quina sort, filla. I què vols?
6: No, volia dir que jo ja sé que primer has de saber el que vols. Més que el que vull, ara mateix sé el que no vull.
0: I què no vols, filla?
6: Tenir amos com tu.
0: Els teus amos són pitjor que els meus, perquè no saps ni qui són. En canvi, els meus tenen noms i cognoms i de vegades fem el cafè junts i tot.
3: Però si no saps què vols, on ho aniràs a buscar?
6: Diguéssim que em moc en direcció contrària al que no vull. I així descartant. No sé si m'explico.
0: Deu cansar molt, això.
6: Ai, estar quiet sí que cansa, papa. Esperant tot el dia, vés a saber què.
4: Doncs jo fa molts anys que no espero res. I també cansa.
0: Algun dia has esperat alguna cosa, tu?
4: A tu t'esperava, fa molts anys. A la sortida de l'institut.
0: De quin institut? Ah, sí, l'institut. Duies trenes.
4: Duia trenes.
0: Ens separava la distància perfecta, llavors.
4: I vostè, tiet?
7: Què?
4: Què espera?
7: Què vols que et digui? Que espero la mort? Doncs no t'ho diré.
4: I ara? No volia pas que em diguessis això, tiet.
7: No t'ho dic, no. Ara mateix l'únic que espero és que la teva germana es desperti.
4: Jo també, tiet.
7: Molt bé, molt bé. Crec que ens està quedant molt bé, ho dic sincerament. Com a grup, resulteu del tot versemblants.
3: Bueno, si ho dius tu.
7: Sí.
3: Menys mal.
7: Creu-me. I em costa dir aquestes coses, eh?
3: Ja.
7: Sí que és cert. Val. I amb els assajos resultareu versemblants també com a família. I vosaltres dos com a amics. Val. Insisteixo, no es tracta que us lluïu individualment, sinó com a grup. De vegades, quan en certes obres els actors principals destaquen molt més que els secundaris, l'obra se'n ressent. No sé, heu vist l'Oncle Vània del Chekhov?
8: Sí.
3: No.
7: No?
3: No,
7: sí, no els hauries de veure.
3: Bueno.
7: Cada personatge té la mateixa importància. No, no hi ha secundaris. Exacte. Hi ha personatges que tenen menys paper que d'altres, però tots són importants.
6: Jo el que veig és que l'Aziz té una falla de protagonisme que no tenim els altres.
3: Júlia, això està tan com molt baix.
0: Tranquil, Aziz.
3: Que...
0: Ara, quan digui el seu monòleg, veurem quin afany té ella.
6: Mira.
7: Júlia, però això és propi del personatge, no de l'Aziz. Has de pensar qui és l'Aziz.
6: I qui és l'Aziz?
7: Aziz, et pregunten qui ets.
3: Qui, jo o el personatge que interpreto? Estic atabalat.
7: El personatge que interpretes.
3: És un psicòleg català amb complex de marroquí i ple de ràbia.
6: I tu qui ets?
3: Jo sóc un marroquí amb complex de psicòleg i ple de ràbia, també.
7: Júlia, t'ha quedat clar qui és l'Aziz?
6: Jo no el veig gaire complexat, l'Aziz, eh? Si només aviat una mica arrogant.
0: És una façana. A mi em sembla més aviat un home desesperat.
3: És veritat, sóc un home desesperat i arrogant. Què passa?
7: Va, seguim. La Neus diu, jo també, tiet. Júlia?
6: Bona nit a tothom. Encara no em crec d'estar aquí. No em crec que la meva tieta hagi patit una aturada cardíaca i que ara ens toqui esperar-nos. No sé si ho suportaré. Estic angoixada. Mentre venia amb el tiet cap a l'hospital, pensava que tant de bo fos ell qui estigués a la UCI i no la tieta. De petita m'havien explicat que primer van els vells i no sé per què m'ho vaig creure. De fet, em vaig creure tantes coses de petita. Com és que no se suïciden els vells? Els vells o les velles?
7: Com?
6: El meu personatge no diria els vells, sinó els vells i les velles.
7: I tu què diries?
6: Doncs jo també, els vells i les velles.
7: Doncs tu mateixa, segueix.
6: Mal. Sí, no mireu així. M'ho pregunto sovint. No crec que hi hagi res pitjor que fer-se vell o vella. Em sap greu parlar així, però des que vaig complir els 30 és un pensament recurrent. Sóc tan conscient de la meva joventut insultant? Aquesta és la paraula que fa servir el meu pare. Insultant. Com sóc conscient que no em podré parar aquí, que algun dia jo també seré vella? No m'imagino de vella. Abans espero suïcidar-me. Jo crec que els vells o les velles no se suïciden perquè d'alguna manera encara esperen. Deu ser per això que no ens suïcidem tots plegats, perquè fem de la mínima espera una forma d'esperança. Jo mateixa, què espero? Avui l'únic que espero és que la meva tieta es desperti. Me l'estimo molt, la meva tieta, però abans d'aquesta nit esperava tantes coses. Trobar parella, trobar una feina millor, pis a Barcelona... No, tot això no ho espero. Tot això més aviat em fa por. De vegades em dic, i si em prenc una capsa sencera d'ibuprofens? I si em tiro des d'un terrat? Quan aquesta nit m'ha trucat la mare per dir-me què havia passat, de seguida he pensat que només li podia haver passat a la tieta una cosa així. Em sembla que no he conegut mai una persona que estimi com ella. La teva tieta és una romàntica, una somiatruïtes, sempre diu la mare, com per riure-se'n. Li fa ràbia. A mi no em fa ràbia, però entenc que és d'un altre món la seva forma d'estimar. Íntimament, menyspreu les dones que s'enamoren d'un home d'aquesta manera. I no, no és per por que a mi també em pugui passar. A mi no em passarà mai. Quan ens va presentar el Biel, tots vam sentir el perill que amenaçava la tieta. I no per ell, sinó per ella. Se n'havia enamorat de debò. Per ell també. Era impossible que algú com ell pogués estar a l'alçada de la tieta. No podia anar bé. Això ja ho vam veure tots el primer dia. Un cineasta. Ens hagués dit que era astronauta i ens hauria fet el mateix efecte. Ningú va pel món dient que és cineasta i les seves pel·lícules no les coneix ningú. Diuen que li fa vergonya dir-ho, però sempre ho acaba dient. T'amagues, t'inventes una altra cosa. I de què viu, vull dir? Ai, perdoneu. No el vull criticar perquè ens va caure bé. A mi em cau especialment bé. Però quan el vaig veure, de seguida vaig tenir clar que és un home que folla bé i prou. I no et pots enamorar d'un home que folla bé i prou. Tot i que moltes amigues aquí em contradirien. No, jo no m'he enamorat mai de cap home que follés bé i prou. Ni tan sols de cap home. Disculpeu, estic nerviosa. L'enamorament deu ser com aquest moment d'espera. Esperes que tot vagi bé, però íntimament saps que tot anirà malament. Perquè qui se suposa que ha de pagar les factures quan t'enamores d'algú com el Biel? La vida és cara, i més a Barcelona. Triar malament és asfixiar-se. Per fer-me enfadar, de vegades la meva mare em diu també que sóc una somiatruites com la tieta, però no és veritat. Toco massa de peus a terra, jo. Sempre estic pensant en qui paga les factures i molt em temo que el cor de la meva tieta ha dit prou precisament per això mateix. Massa factures. Disculpeu, estic nerviosa. No sé què faig parlant de factures una nit com aquesta. No parlo de factures, sinó del cor. A un home com el Biel se l'ha d'estimar amb el cony, mai amb el cor. Només se l'ha de trucar quan et pica la figa. Després cadascú a casa seva. La tieta no ho sap fer, això. De fet, sempre em retreu que les joves d'ara només follem amb el cony. Ella folla amb el cor. És terrible. Ho fa amb el cony i amb el cor. I, és clar, el cony truca al Biel i el cor al 112. Vull que es desperti per dir-li tot això. Ho veig claríssim. M'agradaria salvar-la del Biel.
7: Tot això hi posa, Júlia?
6: No. Tot allò del cony m'ho acabo d'inventar, m'ha sortit sol.
7: Ha sortit ben bé.
6: Ben bé.
4: De debò només folles amb el cony, tu?
6: Tu no, Neus? Mira, menys amb el cor, jo follo amb tot el que puc.
3: Déu-n'hi-do, Júlia.
6: Tu no, Assís?
3: A mi em costa molt follar amb el cony.
7: Sí, sisplau, centrem-nos. Com sou, eh? Ja fem bé de representar un drama i no una comèdia, perquè sou terribles. Júlia, ja l'acabarem de rodonir el teu monòleg, però la teva intervenció hauria de ser d'impacte, i crec que ho serà, després de tot això del cony. Pots estar tranquil·la. Ara et gires cap al Biel, com per demanar-li disculpes per tot el que li has dit d'ell, i finalment te'n tornes al teu lloc. Mentre la Júlia se'n torna al seu lloc, l'Aziz, quasi com una manera de clocar-li l'ull, li diu...
3: Empatats.
7: Ara vindria una pausa fins que els dos amics tornen a parlar. Aziz, quan vulguis.
3: S'ha quedat tan ample.
5: Ja hi estem acostumats.
3: Ara et toca a tu.
5: El què?
3: El monòleg.
5: I què dic?
3: El que vulguis, defensa't.
5: És que no vull dir res, ni em vull defensar.
3: Tu surt quan vegis a la gent, ja se t'acudirà alguna cosa.
5: Al contrari, sempre m'ha fet molta cosa parlar en públic. Em quedaré mut.
3: Imagina que has de presentar una pel·lícula de les teves.
5: És que mai no ve ningú, em quedaré mut avui.
3: Doncs queda't mut, fa molta impressió veure un actor que no se'n recorda del text.
5: Si almenys tingués text... No sé què dir.
3: Molt bé.
5: Quina pena.
3: Què dius? Si ha estat brutal.
5: Estic desesperat. Des de fa anys sóc un home desesperat.
3: Sempre et dic que hauries de fer teràpia. Un silenci pot tenir molta força, però a tu et convé trobar les paraules. Quan la Rita surti d'aquesta, has de fer teràpia.
5: Faré el que sigui si se'n surt. No puc deixar de pensar que el cor se li ha parat per la meva manca de fe.
3: Sé que no ho penses de debò, però no crec que vagis molt desencaminat. El cor se li ha parat per obligar-te a reaccionar. El cor que s'ha d'activar no és només el seu, sinó que és el teu.
5: Aquesta mena de coses els dius als pacients?
3: De vegades pitjor, però bàsicament callo.
7: Molt bé, seguim. Ara vindria una nova pausa i llavors tu, Aziz, tornes a mirar distretament la dona misteriosa i tu, Biel, dius...
5: És bonica.
3: Molt, moltíssim.
7: Molt, moltíssim, no, Aziz. Molt i prou.
3: Molt.
5: Té un misteri. Fa l'espera més amable.
3: Nosaltres també li fem l'espera més amable a ella.
5: Sobretot tu.
3: Què deu esperar a ella?
5: No sé. Pregunta-li.
3: Li pregunto?
5: Te'n mors de ganes, des de fa estona.
3: No és cert.
5: No de preguntar-li, sinó de trobar una excusa per parlar amb ella. Ara en tens una de perfecta.
3: Quina?
5: Preguntar-li què espera.
3: I què li dic?
5: Digue-li, perdona, no vull ser indiscret, però em preguntava què estàs esperant.
6: Cal tot això?
7: Oh, el què?
6: Aquesta conversa de mascles parlant de la dona misteriosa. Ho trobo d'un mal gust.
3: Què et molesta, Júlia, que no parlem de tu?
6: A veure, la companya del Biel acaba de patir una aturada cardíaca. No sé si té gaire lògica que hagin d'estar fent brometes.
0: Júlia, és una obra de teatre.
6: Sí, i què? No pot semblar igualment de mal gust?
7: Júlia, puc estar d'acord, i de fet ho estic, que potser no és una conversa gaire apropiada, donades les circumstàncies, però en tot cas és una conversa secreta entre dos amics. Els homes són així. No tenen cap obligació de ser políticament correctes, vull dir, perquè teòricament ningú el sent, m'explico?
6: Però si el sentim.
7: Bé, però no podem fer que una conversa secreta tingui els mateixos ingredients que una conversa dita en un espai públic.
4: A mi m'encanten les converses secretes.
7: Molt bé. On érem? Ah, sí. Vosaltres dos, Aziz i Biel, esteu rient per sota el nas. Tu, Biel, li demanes a l'Aziz de baixar els riures. Et toca a tu, Aziz. Tranquil, ningú s'ofendrà.
3: Tranquil, ningú s'ofendrà si ens veu riure. Però algun lloc ha de sortir l'atenció. Jo, des de fa una estona, tinc unes ganes boges de follar, per exemple. Aquest tipus de situacions sempre em foten calent. Buscaria el primer lavabo que trobés i dale. Follar amb aquest silenci d'hospital que ens envolta ha de ser massa. Un combat a vida o mort, paret per paret, amb intensius.
5: Amb qui? Amb ella, per exemple? Amb la dona misteriosa?
3: M'atrau molt.
7: Aziz, dedica't a llegir el que diu el text.
3: És que m'atrau molt, cony.
7: Si us plau.
3: Quasi que m'és igual, amb la Neus, amb la Júlia, amb el cunyat, amb el tiet, amb tu, sense manies. Però si fos amb ella, millor, sí. I no em miris així.
5: No et miro de cap manera, xec.
7: Molt bé, nois, molt bé. I ara ve el moment que tu, Aziz, fas una pausa llarga i de cop i volta t'aixeques, t'acostes a la dona misteriosa amb tota la prudència del món i li dius el que li dius.
3: Disculpa, abans no me n'havia donat que llegies.
8: No passa res.
3: Quan he vist tota aquesta gent, m'ha semblat que era educat explicar-te què hi fem aquí.
8: Esclar.
3: Ja que ells també fan l'esforç d'esperar-se.
8: Que ho entenc, que no passa res.
3: Disculpa l'atreviment novament, però em deixes preguntar-te per quina raó estàs aquí?
8: Pregunta.
3: Què hi fas aquí? Què esperes, vull dir?
8: T'espero a tu. Encara no m'has reconegut?
3: No. Li deia al meu amic que em sones, però no sé de què. Qui ets?
8: No.
3: M'enredes, oi?
8: No.
3: Si t'hagués vist abans, me'n recordaria de tu.
8: Han passat molts anys.
3: On?
8: Si no em reconeixes, no et mereixes que et digui qui sóc. Per cert, no et costaria... dir a la teva dona que l'estimes de tant en tant, encara que sigui mentida.
3: No és mentida. L'estimo molt.
8: I l'odies.
3: Amb tota l'ànima, però també l'estimo amb tota l'ànima.
8: I per què no li dius?
3: Suposo que he perdut el costum o l'impuls. Per mi, de jove, dir t'estimo era sinònim de...
8: Ai, no segueixis, sisplau. El que vas a dir-me fa massa mal i ja m'ho has dit al primer acte.
3: Qui ets?
7: Atenció, ella se'l queda mirant fins que finalment es treu la perruca i revela la seva identitat. És la seva dona.
3: Molt cal, un lleu. Sí.
7: La perplexitat deixa uns segons mut a l'Aziz, per tant, mut, Aziz, fins que amb un fil de veu diu...
3: Berta.
8: Quina sorpresa, oi?
7: Quin ensurt més aviat.
3: Ja. És el que he pensat jo.
0: Que al final la dona misteriosa sigui la pròpia dona és d'una crueltat sense parangó.
6: S'ho té ben merescules, ells, després de tot el que ha arribat a dir.
4: Ai, filla meva, es nota que ets d'una altra generació. Oh. És una mala jugada, pobres ells.
5: Una molt mala jugada, però no sé com ens ho farem per seguir amb l'obra després d'aquest cop d'efecte.
7: Què vols dir, Biel?
5: No ho sé. No podríem fer que revelés més tard la identitat de la dona misteriosa. Vull dir, no el primer acte, sinó més endavant. A mi, que ella li pari una trampa... No sé, em sembla molt divertit, però ara que ha aconseguit que l'Aziz es torni a sentir atret per ella... No sé, es podria estirar l'enigma almenys fins més tard.
0: Fins almenys que... fins que s'ho facin al lavabo, oi?
5: Això seria massa. Molt millor que demanar que li digui que l'estima. Un matrimoni mort, tornant a cardar com els primers temps.
3: Hòstia, quina èpica, no?
6: Però ella sí que sap qui és ell. És ell qui ha perdut les ganes i tot.
0: I què? L'important és que gràcies a una simple perruca hi ha les recuperades.
6: No és creïble.
0: Com clar que no és creïble, clar que no és creïble. Si no, ja fa anys que li hagués comprat una perruca a la meva dona. Però estem fent teatre, no?
3: Ja, bueno, fent teatre.
5: Com està previst que segueixi l'obra?
7: No ho sé, n'he de parlar amb l'autor.
5: No hauria d'estar aquí, l'autor, per veure com queda?
7: Acabem de començar. Ja li diré que vingui, però està molt enfeinat. Fa molts grups de teràpia i no donar l'abast. Però sí, jo veig que tens raó. Si amaguem la identitat de la dona misteriosa fins més tard, tot i que l'espera és una altra.
4: Quina és l'espera?
9: Disculpeu que us interrompi, però m'han dit que el taller de teatre terapèutic és aquí.
7: Sí, sí, és aquí.
9: És que fa temps que em volia apuntar, però se'm va passar... no sé si encara hi sóc a temps d'incorporar-me.
7: Ostres. Em sap greu, però és que ja portem diverses sessions i hem preparat una obra amb el número de personatges ajustat als que som aquí.
9: Llàstima, em feia il·lusió i, a més, em convé molt.
7: Llàstima, sí. Però és que és un taller que no es pot començar a mig fer, perquè hi ha tot un aprenentatge previ, un coneixement progressiu de l'altre. D'aquí dos trimestres en farem un altre.
9: Fins d'aquí dos trimestres? Estic molt impacient i serà el mateix?
7: Sí, idèntic, per això no pateixis. Taller de teatre terapèutic, la representació d'un mateix a partir de l'altre.
9: Us està agradant?
6: Sí.
4: A mi molt.
9: I us va bé? Us està servint, vull dir?
0: I tant que ens serveix, no ho veus? Cada cop ens coneixem més i ens estem fent més amics. Jo, per exemple, em portava molt malament amb la dona, amb la meva dona, i ja estic a punt de reconciliar-me. Mm. La Sis buscava una dona i quasi ja l'ha trobada.
3: I tant, que l'he trobat.
7: Tu perdona, ni cas, però ja veus que sí, que els va bé.
9: Quina enveja que em feu.
7: De seguida en farem una altra dona.
9: Ja, però és que estic impacient. Des de fa temps que m'estic adonant que no resoldré els meus conflictes fins que no sigui capaç de representar-me a mi mateixa.
0: No et pensis que nosaltres estiguem resolent gran cosa,
6: No, però ens ho estem passant molt bé, això sí.
0: Això sí. Enric, per què no li deixes? No la deixes que s'hi afegeixi? Tampoc estem fent un taller de fang. Vull dir que els aprenentatges previs són relatius. Jo no tinc cap problema en què vingui.
4: Home, però no podria actuar, l'obra ja està...
0: Clar, Neus, aquest és el problema, que tots els papers ja estan donats.
3: Podria fer de Rita encara que estigui morta. No heu tingut aquesta sensació quan l'heu vista per la porta?
6: Quina sensació?
3: Que cony que era ella?
7: La Rita, t'ho explico, és la companya del Biel. Uh-huh. El Biel és ell, allà al final.
4: Hola.
7: I no està morta, la Rita, vull dir. Està viva. Ah. El que passa és que ha patit una aturada cardíaca i ni el Biel ni la seva família, que són tots aquests altres, saben si es despertarà.
9: Ostres, em sap greu.
7: La seva companya a l'obra de teatre, El Biel l'acompanyen... Mira, te'ls indico. La Neus, que és la germana de la Rita... el Tomàs, que és el cunyat,
3: jo.
7: La Júlia, la neboda,
6: hola.
7: Jo, que faig de tiet, l'Asis, que és l'amic del Biel i psicòleg d'origen marroquí. Ah,
3: però jo sóc marroquí d'origen i final, i no sóc psicòleg.
9: I ella?
7: Ah, ella és la dona misteriosa. Però quan has arribat se'ns acaba de revelar que en realitat és la dona de l'Asis, la Berta. L'obra comença en una sala d'espera i va justament d'això, sobre l'espera. L'espera en el sentit més universal.
9: Ostres, l'espera, aquest és el meu tema.
4: Es veu que és el de tots, però no ho sabíem.
10: Sobre l'espera i també sobre la ràbia. Teòricament, estem tots plens de ràbia. No sé com vas de ràbia, tu.
9: Ràbia... jo més aviat estic plena d'amor.
10: I per què et vols apuntar, doncs?
5: Perquè ningú te'l vol, l'amor.
9: El què?
5: Tot aquest amor.
9: Home, tant com ningú.
5: No anem bé. Si no estàs plena de ràbia, no pots fer el taller.
6: Ai, no li facis cas, aquest. Està amargat perquè fa cine per ningú.
9: Ets director de cine?
5: A l'obra només.
6: I a la vida real també. Va, no l'enredis.
9: Quines pel·lícules has fet?
5: És igual, de veritat, en sèrio. Tira.
4: Podria fer de públic. Perdona, com et dius?
9: Conxita, però em podeu dir Rita.
3: Ah, Conxita.
6: Enric, deixa-la que es quedi.
7: Però és que no podrà fer de Rita, perquè no està previst que es desperti.
6: Ah, llavors sí que s'ha acabat morint, la Rita.
10: Com tothom, filla.
4: Quina obra més pessimista, no? Així, tota aquesta espera no haurà servit de res?
7: És que us ha de servir a vosaltres, no als personatges.
6: Nosaltres som els personatges. No es pot acabar morint.
7: Em sap greu.
9: I a mi, si he d'estar quieta en un llit, no em fa res. Només el fet de ser dalt d'un escenari ja em fa molta impressió.
5: Enric, deixa-la que es quedi. Una morta plena d'amor.
7: És que crec que no estava previst ni que sortís a escena.
10: És igual, Enric. Nosaltres ens adaptem. Si fóssim un grup de teatre professional, encara...
5: Clar.
10: Però hem vingut a fer teràpia i no li negarem la teràpia a una persona que la necessita tant.
4: Enric, busca l'autor i parla amb ell. Segur que pot escriure alguna escena per ella.
7: D'acord. Doncs potser buscaré l'autor perquè li escrigui una escena.
11: Final del quart acte. Però és el final? Cinquè acte.
7: A poc es va encenent novament l'escenari. Veiem la nouvinguda, molt quieta, a la vora de l'escenari de cara al públic. Darrere seu, sota una llum blanca, una sala de vetlles. Un taüt obert, molt bonic, sobre una petita tarima. A la sala contigua, el grup assegut en cadires. El Biel i l'Asís. La Júlia, la Neus i el Tomàs. El tiet. Una mica més enllà, la dona misteriosa, sense perruca, llegint Anna Karènina. És el moment del monòleg de la nouvinguda i l'anirà dient mentre s'encamina cap al taüt.
9: Ja ho veieu. Al final m'han deixat participar del taller. El conductor va buscar l'autor i m'ha escrit aquest monòleg. Estic molt agraïda. No ho he dit per dir que em feia molta il·lusió participar-hi, ni que ser dalt d'un escenari m'impressioni tant. Impressiona, i molt. Una catarsi. La necessitava després de patir una aturada cardíaca. I ja que al final, com podeu endevinar, no em despertaré, que almenys jo també pugui dir la meva. Em sap greu no despertar-me. La vida és molt bonica, però l'autor ho vol així. Al final va venir i ens va intentar explicar. Alguns li vam discutir. No podíem fer una obra per als familiars i amics i que acabés tan malament. Però els seus arguments és que no pots fer una obra sobre l'espera i que acabi bé. Al final de la vida, diu, sempre hi ha la mort. I per tant, el problema no és que ens haguem de morir, sinó que ens passem la vida esperant l'inevitable. Penélope esperava Ulisses. I al final, Ulisses torna, però ja no és aquell jove fort i bonic, sinó un vell xacrós. I llavors el problema el té ella, per haver-lo esperat. Crec que l'autor ha volgut fer una obra amb una moralina amagada. Per què passar-nos la vida esperant si al final... És curiós. Ara fa uns 2 anys que vaig conèixer el Biel. Vaig tenir justament la sensació que portava tota la vida esperant-lo.
12: La primera mirada, la complicitat immediata. Això quasi sempre és un miratge que es desfà al mateix moment, però amb en Biel va ser arribar a casa i adonar-me'n que ja no me'l podia treure del cap. Imagineu-vos, amb quasi 50 anys, amb una vida feta amb un altre home. Al principi vaig maleir la meva mala sort. Per què m'havia d'enamorar a la meva edat quan tot semblava tan tranquil? Van venir no sé quantes nits d'insomni. No em sentia preparada per a una doble vida, però tampoc em sentia preparada per explicar-li al meu marit el que m'estava passant. Vaig combinar les nits d'insomni amb unes quantes tardes d'hotel amb en Biel, per conèixer-nos. Això va provocar noves nits d'insomni i noves tardes d'hotel. Fins que al final, com que tampoc sóc rica i em trobava molt malament, ho vaig confessar tot. La reacció del meu exhome us l'estalvio, perquè l'obra tampoc va d'això. Només us diré que la ràbia encara li dura. No. Us explicaré la reacció d'en Biel. Es van dur les mans al cap. Tan bé que estaven com amants, em va venir a dir sense dir-m'ho. Ell potser sí, però jo no estava bé com amant i prou. Volia estar amb ell sempre. Però tu m'has vist bé, em deia ell. Sóc un home sense atributs, faig cine, però les meves pel·lis ningú les va veure. Ni jo m'atreveixo a mirar-les, em deia. Tinc por de la vida, de la mort, de les meves pel·lícules. Ara no em facis tenir por de tu també. De converses d'aquestes en vam tenir les que vulgueu. Era molt divertit en Biel. Sense el seu humor no me n'hauria enamorat com ho vaig fer. Per tranquil·litzar-lo li vaig dir que no passava res. Vaig mirar les seves pel·lícules i tot i que vaig entendre que ningú les anés a veure, a mi em van agradar. Li vaig dir i el vaig fer feliç. Vam anar a viure junts. En Biel és un desastre, és cert, però no és veritat que no tingui atributs. Em feia el sopar i em feia riure. A la nit ens asseiem al sofà i miràvem pel·lis que triava ell. Iranianes, turques, japoneses, russes. Fèiem l'amor. I almenys dues o tres vegades al dia li deia que l'estimava. I ell callava. I tu? Li preguntava jo llavors. Jo també, em deia. Però es notava que li costava molt dir-me que m'estimava. I jo no ho entenia. I segons com em feia enfadar.
7: Mentre va dient, la Rita va avançant cap al taüt.
12: Sense adonar-me'n, vaig començar a dubtar del seu amor. Per què no em podia dir t'estimo més espontàniament quan a mi em sortia sol? Ho sé. Potser alguns hi veureu una forma d'egoisme per part meva. Com diuen, l'important és estimar, no que t'estimin. És veritat. Però jo necessitava notar que m'estimava. Hi havia moments que no ho notava. No vull establir una relació de causa-efecte amb el que em va passar. No van ser les factures, això segur. El que passava és que el meu cor bategava com un cor jove al seu costat. Però també tenia ensurts, premonicions que tenien forma de tristesa. I vés a saber què hagués trobat darrere d'aquestes premonicions. Altres dones? Sempre hi ha altres dones. No sé quina mena de veritat volia del Biel. De vegades penso que el cor se'm va parar per obligar-lo a fer un gest cap a mi. I el va fer, es va esverar, va trucar al 112, em va començar a fer el massatge cardíac, em va començar a dir, sisplau Rita, no te'n vagis, sisplau, no te'n vagis. I no me'n vaig anar, no de moment. Va arribar l'ambulància, em van reactivar el cor. I mentre m'enfilaven a la llitera, vaig començar a sentir que em deia, t'estimo. T'estimo, t'estimo, t'estimo, anava dient. Vaig comptar més de 30 t'estimos seguits. I és mala pata. Vull dir, haver-te de morir perquè el teu amor et digui t'estimo i no poder contestar. I ara no poder-me despertar perquè m'ho torni a dir. I jo per dir-li que ja prou, que ja l'he sentit. Ara, quan m'estiri el taüt, no crec que pugui fer de morta plena d'amor. Estic plena de ràbia, en realitat. Inesperadament, aquest taller, l'obra que representem, m'ha despertat una ràbia que no sabia que tenia dins meu. A vosaltres no? M'ha tret l'amor que duia i l'ha substituït per aquesta ràbia. No crec que ho noteu, que estic tan plena de ràbia perquè simplement m'estiraré i em quedaré quieta. Però hauré de fer un esforç terrible i dissimular. No només que em sento viva com poques vegades, sinó que odio amb un odi almenys tan fort com l'amor que em va matar.
7: La Rita entra al taüt, s'ajup, s'acomiada del públic, de la vida. Un llarg silenci. A l'habitació del costat, els personatges de l'obra asseguts amb el cap cot. El seu posat és de seguir esperant, però l'espera ara té un altre sentit que al principi. La Rita s'ha mort. S'han quedat sols amb la seva espera. Al cap d'una estona, el Biel s'aixeca, entra a l'habitació on hi ha el taüt i s'acomiada de la Rita.
5: No en sents, no?
12: No, però digues.
5: Confiava que et despertaries. Volia dir-te que t'estimo i que em sentissis. Volia entregar-me a tu, viva. No em vull entregar a una morta. No sé si em sents ara, però igualment t'ho dic. T'estimo. Em sap greu el mal que t'he fet.
7: Mentrestant, a l'altra sala, l'Aziz també s'aixeca i canvia de lloc per acostar-se a la dona misteriosa. S'asseu al seu costat. A l'obra representen marit i muller, però han fet el paper de dos desconeguts que s'atrauen. Ella tanca el llibre. Li fa un petó. Es queden junts. No sabem si com a marit i muller o com a amants. Després de dir-li l'últim adéu a la Rita, el Biel surt de la sala de vetlles, creua la sala d'espera i s'acosta a l'Aziz. Quan el veu, la dona misteriosa s'aixeca i amb un gest de tendresa cap al Biel deixa sols els dos amics.
5: Ja està.
3: Sí, ja està.
5: Crec que me'n vaig.
3: On?
5: Encara vols fer el viatge al Marroc? Ara ja t'hi puc acompanyar.
3: No puc, ja ho saps.
5: Què hi tens al Marroc?
3: Amics d'infància, un parell de tietes, una àvia molt velleta, la mare del meu pare.
5: On viuen?
3: Les vols anar a veure?
5: Se'n recordaran de tu si els dic que vinc de part teva?
3: Té.
5: Ru, Yazir, Set, Benicidel, Nador, el Marroc, Àfrica, el món amb prou feines.
3: És un poblet de mal amor, com podia ser la Mossara. Però aquí viu la meva tieta Tlaimas, la germana gran del meu pare, amb el meu tiet Mimun. Se'n cuiden de la iaia. Si hi vas, te'ls trobaràs els tres, segur. I amb una mica de sort aquell dia també seran la Hlam i la Saïda, les meves cosines. La Saïda és molt bonica, però es tapa molt quan hi ha estranys. Les altres porten vel i prou. És possible que hi trobis també la Farida, l'Aixa, la Mal, cosines, filles del tiet Hanafi, que sovint visiten la seva àvia. La tieta Tlaimas és una cuinera extraordinària. Si els dius que vens de part meva, t'obligaran a quedar-te a dinar.
5: Quantes dones?
3: El Marroc secret és de les dones. Però no et facis il·lusions.
5: Amb què parlen?
3: Amb amazic, amb àrab. Però convidaran alguna neboda perquè els hi facin intèrpret. Saps tot francès, anglès...
5: Català, no?
3: Alguna paraula. Bon dia, com esteu? Déu-n'hi-do. Demà serà un altre dia. Força, Barça. Els meus fills els hi han ensenyat. Tu no parles ni anglès ni francès, oi?
5: Poc.
3: Quin cineasta estàs fet que no parles idiomes?
13: Sí, sí,
3: amb els ulls ja us entendreu. I no és un tòpic. Amb els ulls us entendreu. Bé, també et demanaran que et quedis a sopar i a dormir. A l'habitació de la iaia hi ha un llit buit, però no tinguis por.
5: Cap por. Quan era petit, sovint dormia amb la meva padrina.
3: La iaia, quan dorm, no para de xerrar. De vegades oracions, altres canta. Una vegada amb els meus fills els hi vam acostar de puntetes i els hi vam colar per sentir-la. Es diu Azar.
5: Azar, que bonic. La meva padrina també parlava a les nits. Jo al principi no sabia que estava dormint ni intentava respondre-li i creàvem unes converses molt estrambòtiques fins que parlàvem de veritat. Es deia Maria.
3: Amb la meva iaia et costarà més, però segur que us acabeu entenent. Deixa't cuidar, sobretot. Digue'ls que estic bé, que m'he tornat a enamorar, però que estic bé i que algun dia ja passaré.
13: Claro que eu sou santa, e mesmo interessada a mim, né? Chacro, tu vai estar raio, exato, sem pano.

0: les nits de divendres i Cat Party.
1: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves però l'alarma segueix sonant.

0: GGY.
1: És estiu.